0: Informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem en una hora, ara ja amb el torn de l'informatiu local i les notícies destacades d'aquest dilluns 3 d'agost en detall. Fins ara!
1: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Doncs parlem ara amb el Pol Alonso. Qui és ell? Doncs és el coordinador de simplificació administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, del qual parlarem en què consisteix la seva tasca, la seva feina, i de la posada en marxa del Chatbox. Què tal, Pol? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tu estàs aquí per simplificar a la ciutadania al màxim els temes administratius que s'hagin de fer.
1: Exacte. Sí, bé, m'he incorporat a l'Ajuntament de Castelldefels amb la funció de simplificar tots els tràmits de l'Ajuntament, perquè la institució aposta cap a una millora, cap a la ciutadania, i bé, la meva feina al final és fer les coses més fàcils, no? Que la ciutadania pugui trobar la manera d'adreçar-se a l'Ajuntament d'una manera fàcil i senzilla.
0: Per exemple, quins temes s'ha observat que la ciutadania doncs, té més dificultats per accedir a l'administració en aquest sentit?
1: Bé, està clar que a vegades la ciutadania sobretot ho nota, no, que l'administració parla d'una manera concreta, no té un vocabulari molt tècnic, molt jurídic, i que a vegades doncs, és difícil perquè la ciutadania doncs, sàpiga exactament quins tràmits ha de fer, com s'ha d'adreçar i què estem volent dir, no? quan notifiquem, quan resolem o quan inclús volen fer un tràmit. Llavors, una de les millores doncs, que vam detectar és bueno, hem d'ajudar a tothom que vulgui fer un tràmit a l'Ajuntament de manera que li sigui més fàcil, no? Que puguin adreçar-se amb el vocabulari que utilitza tothom, el llenguatge natural, i que pugui haver-hi ja una connexió entre la ciutadania i l'administració. No? Llavors, per això hem desenvolupat aquest chatbot, que la idea és facilitar a tothom que hagi de fer un tràmit amb l'Ajuntament doncs, que pugui trobar què ha de fer i que li sigui més fàcil fer aquest tràmit.
0: I en què consisteix aquest chatbox? Com funciona?
1: Sí, bàsicament, dins de la web municipal de l'Ajuntament, a la seu electrònica, hem d'entendre que és l'espai on la ciutadania pot realitzar aquests tràmits. No? Si jo m'he de fer una obra major, doncs aniré a la web de l'Ajuntament i buscaré el tràmit d'obra major. Allà està tota la informació i allà doncs, jo puc realitzar el tràmit, puc veure quina documentació he de portar, quins informes he de fer, tot això. Llavors, dintre d'aquest espai, no, l'espai on tenim ara mateix més de 226 tràmits que la ciutadania pot fer, des d'obres fins a altes del padró, etc., tenim allà un assistent, no, un chatbot, al final és un chat, com si tu tinguessis una finestreta on pots adreçar-te al personal de l'Ajuntament i que se't respon de manera automàtica perquè està pensat per donar atenció a les 24 hores del dia a la ciutadania. No? I per ajudar-la en aquestes gestions.
0: I tindrà resposta per gairebé tot.
1: Exacte. De moment, és a dir, aquests tipus de models de chatbot incorporen tant eines d'automatització com també eines d'intel·ligència artificial. Llavors, incorpora una base de coneixement, no, sobre les temàtiques més consultades de l'Ajuntament. No? Per exemple, els canvis de padró, les obres, multes, aparcaments, consultes que la ciutadania doncs, fa de manera habitual al personal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de la UAC, i la idea és que aquest xat no pugui atendre, pugui donar resposta a aquestes consultes ciutadanes.
0: Sí, sí, digue'm, Pol.
1: Sí, la idea és donar resposta a la majoria de les consultes. Al final, 100% amb aquests models d'intel·ligència artificial és complicat, però actualment el model, el sistema que s'ha desenvolupat, té una tasa d'efectivitat de més del 80%.
0: Ja està funcionant, no?, en
1: sí,
0: aquests moments.
1: Exacte.
0: Sabeu ja més o menys quines són les preguntes, les qüestions que més preocupen a la ciutadania?
1: Sí, hem fet un estudi amb l'empresa Ajuntament que ens ha ajudat a desenvolupar això, també amb la primera línia que tenim d'atenció a la ciutadania, que és l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i hem vist que la majoria de consultes van adreçades doncs, a la consulta padró, a llicències, obres, d'instal·lar l'autofirma, multes, tributs, residus, aparcaments... Doncs tot això és el que volem donar atenció amb aquest servei i ajudar la ciutadania, no? Perquè al final, quan tu veus un llistat de molts tràmits que pots fer a l'Ajuntament i tampoc tens un coneixement, no? un ús habitual de la nostra plataforma per fer aquestes gestions, doncs pots trobar-te de que no saps ben bé on has d'anar. No? I la idea és que amb aquesta ajuda verificada, no? Amb les necessitats i amb les consultes que es fan més a l'Ajuntament, doncs es pugui donar resposta a tota la ciutadania.
0: Tu, a més, Pol, t'encarregues de tramitar aquelles subvencions o bé que demanen les àrees o bé de buscar en els fòrums pertinents doncs, aquells diners dels quals ens podem beneficiar.
1: Sí, exacte. A part de la meva feina, a part de la simplificació administrativa, és també tot el tema de les subvencions de l'Ajuntament. No? Hi ha una voluntat institucional per millorar la millora de serveis a la ciutadania, no? Més aquesta part de la simplificació, però també per fer una recaptació de fons més eficient des de l'Ajuntament i per també millorar doncs, tots els fons que destinem a les entitats. Llavors, la meva feina és revisar també tot el que surt a la Unió Europea, al Ministeri, a la Diputació, per tal de captar fons, no? I proposar a les àrees doncs, projectes que puguem crear arrel d'aquestes convocatòries que surten, o de mirar no, quins projectes tenim ja plantejats i com podem aconseguir aquests fons que a vegades necessitem.
0: Abans que arribessis tu, cada dia el que feia era demanar les subvencions per als projectes que tenien i era tracta d'unificar totes aquestes subvencions.
1: Exacte.
0: Perquè sigui més eficient a la feina.
1: Sí, al final tenir una visió holística, no, una visió transversal, ajuda doncs, a les àrees aquestes convocatòries que potser no estan tan adreçades en el seu departament però que també es poden beneficiar d'aquest finançament que donen. I això doncs, ajuda al final no, a tenir uns ulls més posats cap a rebre fons de finançament que a vegades doncs, el personal doncs, està ocupat amb altres coses, no tenen tant de temps i la veritat és una ajuda no, per tots els departaments i que farà que segur que incrementi les fonts de finançament. Exactament.
0: Un finançament, uns fons que ofereixen des d'institucions, com deies, de la Diputació de Barcelona, però també s'afegeixen, pel seu volum, jo crec que són importants, aquelles subvencions que concedeixen les institucions europees.
1: Sí, exacte. De moment, de fet, des de l'Ajuntament ja portem anys treballant amb fons europeus. Ara mateix tenim el Pla de Desenvolupament de Turístic Sostenible, que estem aplicant mesures juntament amb un consorci amb ajuntaments del Prat de Llobregat, de Gavà i de l'àrea metropolitana de Barcelona i la Diputació. I també tenim altres com l'Smart City. Vull dir, ja portem temps fent aquestes coses, però ara amb la meva figura doncs, també mirarem de fer projectes doncs, que puguin ser europeus i inclús amb consorcis si poden ser internacionals.
0: Molt bé. Doncs, Pol Alonso, coordinador de Simplificació Administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, aquell home que intenta que la seva tasca és que tot sigui més fàcil de cara que els ciutadans, que les ciutadanes puguin fer tràmits amb l'administració local, la més propera a l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.

0: aposta que cada vegada guanya més adeptes, els jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castanyo. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu per part de la secció aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
1: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar aquell. Que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca, però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs desconnectat, de joc, joc analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs, aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de... Moltes vegades ja hem també parlat que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
1: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no? Que ens arriba a l'estiu.
1: Efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la Revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de jocs viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment, ens portes aquests jocs. Els tenim tots aquí
1: els
0: a la taula.
1: Els tenim aquí.
0: Després ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca, i que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
1: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la DI.diva.cat, DIVA amb B alta, que algun cop em van comentar DIVA, no, Diputació de Barcelona, a la DI.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya, amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí a la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autoprèstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó a taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com un especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla, o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
1: Doncs mira, farem, com que us he portat una mica tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs, anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé,
1: que ha tingut el premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, fantàstic!
1: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups. I el que us deia, que no necessites allò a la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants. Perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castronegro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I bueno, et pot tocar doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser Job o ser poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs la vident, la caçadora, la nena. Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història, i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm, i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després poden interferir els diferents altres personatges, i quan us ja veu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí, i llavors doncs, això, hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació, i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Mm-hmm. Un joc, a més, molt nostàlgic, no? Perquè és el típic, a mi em recorda les cases de colònies, a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casolana, no? De simplement amb uns paperets. Doncs ara tenim aquí les cartes ja directament i també entenc que amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és la primera recomanació, Hombres Lobo.
1: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Got. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Mm-hmm. Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt senzilles, sí? Però que això doncs, està... I has de trobar que la resta del grup doncs, estigui que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu haz que un jugador repita algo 3 veces. No? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius, ah, ja tinc una prova. Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un bote i haz que un jugador la abra. Però tot això doncs, al llarg d'això, d'una jornada, d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa és que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
1: Sí, doncs, o sigui, l'has de... hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-la. Sí?
0: Clar, enxampat seria el contrari, no? Si se n'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, mm-hmm. No és un enxampat. Vale.
1: Exacte, llavors hauries de invalidar aquesta prova. Quan tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això ja, les variants que vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Got.
1: Don't Get Got. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fa la 15a edició, un festival de jocs de taula, vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast, sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles. Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Fem-ho.
0: Això passa molt, que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat, i al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal, exacte. I és el moment que dius, ah, vale, ara ja sí.
1: Exacte, doncs aquest... està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeixo una targeta amb un fet o una demanda. La resta, bueno, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza i anul·lar l'altra, sinó que hem d'aconseguir complir aquesta missió conjunta. Sí?
0: Amb això molts es baixen ell del vaixell allà, perquè a la gent li agrada molt competir.
1: Agrada competir. Doncs això, cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició. Sí? I per ordenar de menys a més, amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius, sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors seria, si de 5 ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè però clar, hi ha varietat. Després acabes doncs, fent invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es generen unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
0: Molt bé, molt bé. També interessant.
1: I aquest és el top 10.
0: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. Anem a parlar de la quarta.
1: Vale. Ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan 2 equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió. No? El presentador o presentadora dona 4 preguntes en veu alta. I el que has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
0: Vinga.
1: Si et dic, això està en castellà, eh? Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un con piel de cordero.
0: ¿Lobo?
1: Un lobo, vale. Tocar es una canción de Manolo Tena.
0: Madera.
1: Molt
0: no
1: bé.
0: És que la conegui la cançó, però clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
1: I quan no ves un error en ti mismo, però sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
0: La paja.
1: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja i, per últim, les construccions de madera són menys duraderes que les hechas de i mortero, d'un objecte així...
0: Ladrillos.
1: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link d'enllaç. Sí?
0: Ah, vale,
1: llavors,
0: perfecte.
1: Què uneix?
0: M'ho has posat fàcil, també, les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
1: Efectivament, sí, hem seleccionat alguna que no ens encallessim aquí. Però llavors seria, què uneix lobo, madera, paja i ladrillos?
0: Clar, és veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, com los tres cerditos.
1: Efectivament.
0: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, toca... bueno, perquè una de les cases era de fusta, també.
1: Exacte,
0: per
1: això. És el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les 4 respostes, o sigui, les 4 pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'hi has de trencar el cap, i això, podeu jugar 3 persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres dues responen i llavors, però això sempre serà també amb nombre d'imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les cartes tenen una lletra per darrere i quan aconsegueixes la paraula Linky, llavors haurà guanyat el joc. Has d'aconseguir crear
0: la vale.
1: Paraula.
0: Ostres, un extra, m'agrada, sí, m'agrada això també. Molt bé, doncs ja tenim la quarta recomanació. Vinga, seguim-vos per a bingo.
1: Avançem-vos per a bingo. Sí, ara us volia portar un joc de cartes, de preguntes i respostes, que és molt senzill, però me l'han agafat en préstec.
0: Ostres, stories. Han estat més ràpids, o ràpides.
1: Però, per contra, han tornat un altre que m'ha agradat molt, llavors us he portat aquest. El de True Stories el podeu investigar. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant, bastant curiós. I després tenim aquest, lletra a lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que es redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta, intentar, de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
0: Ah,
1: i guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Si aneu de viatge en parella o així.
0: Bueno, i un molt útil, justament així com a incís, estava recordant que ara al juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
1: i
0: vocabulari, o sigui que
1: clar molt que interessant. Sí. Tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
0: Uh-huh. Ara veig que passes a Hero Realms, aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
1: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat, i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs, i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant... pots anar guanyant doncs, jugades per combatre... Aquest sí que és de no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
0: Això, ens agrada competir.
1: Sí. És un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però... tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Mm-hmm. Així que estupendo per dos parells i per dues persones, per si vas de viatge amb ta germana, ta cosina, la veïna...
0: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques.
1: Sí, per últim, aquest veus que ja és de butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill de jugar, però també és desafiant, perquè, clar... Jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes a més estan protegides i doncs, consisteix en recol·lectar fruites. Sí? Tu has de fer el teu camp de conreu, on has de... Doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu. Has d'anar doncs, produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera.
0: No, necessita millorar.
1: No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
0: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
1: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils d'endur arreu. I també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida... tenim tots aquests...
0: Ah, ja sé quin dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja sí, ja...
1: I aquests són clars d'anar a l'àrea infantil, però evidentment els podeu agafar doncs, en préstec, encara que tingueu més de 10 anys.
0: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
1: Exacte, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts, doncs recomano que els reserveu.
0: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ai, dels llibres. Ja m'ha jugat... La memòria m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs. I més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran perquè li doneu aquesta visibilitat.
1: Aquesta és la idea, que conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
0: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
1: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
0: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim.

0: Abans de marxar, el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la biblioteca canvia d'horari i té l'horari d'estiu, i a més, a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
1: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual, i a partir de dilluns canviem a l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, obrim dilluns a la tarda, i o sigui, les tardes, perdó, de dilluns a dijous, de 4 a 8:30, i els matins de dimarts, dijous i divendres de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8:30, sí? Fins a 9:15, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
0: Perfecte. Clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja. Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels. I ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta,
1: A
0: em
1: primera
0: sembla.
1: planta, efectivament.
0: Molt bé. Doncs,
1: Moltes
0: Carolina,
1: gràcies.
0: gràcies a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
1: Molt bé, doncs sí.

0: Sabíeu que Jackie Chan va estar rodant una pel·lícula a Castelldefels?
1: Bocins d'història.
0: Los supercamorristes va ser una pel·lícula amb Jackie Chan i Sammo Hung que es va rodar íntegrament a Catalunya el 1984. La filmació d'aquesta comèdia d'acció va portar a tot l'equip de rodatge a localitats com la Roca del Vallès, el Monestir de Montserrat, Gavà, Vegas o Castelldefels.
2: Ah, la Vía Layetana. Allí. Vaya hasta el final y luego doble a la izquierda. Al llegar a la altura de la calle Mallorca.
3: ¿Mallorca, dice?
2: Yo diría que se ha perdido.
0: Una de les escenes d'acció més impressionants del film es va rodar a la nostra ciutat, quan es veu els protagonistes saltar a 140 km per hora amb una furgoneta per sobre de l'autovia de Castelldefels al carrer Estrella de Mar, per acabar aterrant sobre un camió ple de caixes. L'inici de la pel·lícula té lloc al passeig de l'Església de Vegas, amb l'església al fons i on apareix un cotxe de la Guàrdia Urbana de Gavà. Encara que hi ha moltes escenes rodades als voltants de Barcelona, la major part del film té lloc a la ciutat comtal, on es poden veure llocs tan representatius com el Laberint d'Horta, el Poble Espanyol, l'Arc de Triomf o la Sagrada Família, on té lloc el final de la pel·lícula.
1: Bocins d'història.
4: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Estic tipa dels incívics.
2: Per què? Què t'ha passat?
1: Doncs mira, al tren hi havia un noi assegut al meu costat ben aixarrancat i jo gairebé no hi cabia.
2: Ostres, això fa molta ràbia.
0: En català, l'acció que fa un home de separar molt les cames quan seu, especialment quan ho fa en un seient d'un transport públic, s'anomena aixarrancament masculí. Per exemple, al transport públic no t'aixarranquis, sigues cívic. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Bentornats de nou, amigues i amics de Les Habaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. La programació d'avui és un recull d'habaneres conegudes i algunes de ben noves en aquest programa. Som-hi! Escoltarem, en primer lloc, el grup Montgrí, a l'orquestra Montgrí, juntament amb el grup Provo. La cançó es diu Cala Montgó. La lletra i música és de Ramon Carreras. En Carreras, en totes les seves cançons, ens parla de tres coses: de pescadors, de dones i de mar. I tots els tres temes busquen els racons i la gent de la Costa Brava. Ens descriu aquí les vistes d'aquesta bonica cala, Cala Montgó. Cala a la que es mira amb ulls estabanats i diu que és un racó de pau, un racó de llum, un racó del nostre mar on les ones deixen anar tota la seva celebror. Narra el bocí de mar en què es troba. La Costa Brava té tres colors: el blau del mar, el blanc de les cases i el verd dels pins i sabines de la seva costa. L'orquestra Montgrí i Provo ens canten Cala Montgó.

La propera és del mestre Ortega Monasterio. Ell va conèixer a Sant Sebastià a un excel·lent acordeonista que es deia Bichincho i per ell va composar aquesta preciosa habanera, tota ella plena dels records que tenia d'aquest mestre de l'acordió, que es deia Bichincho. L'habanera no es podia dir d'una altra forma, Bichincho, i la canta el grup Por Vell.

Ve ara un cant d'amor. Aquest és el nom de l'havanera que varen composar a la lletra en Carles Casanovas, del grup Portbó, i a la música el mestre Salvador Dubau. L'estil d'en Dubau és molt clàssic. Li agradaven molt les repeticions. Les seves tornades són peces que hipnotitzen, poden donar fins a una mica de somnolència, però tenen el ritme nostàlgic i encantat de l'havanera. És la història d'un gran enamorat, d'ella i del mar. El mar és atrevit, valent, juganer i seductor. Però ell mai amaga la seva cruesa. I ambdós, al mar i a la seva enamorada, els dedica aquest cant d'amor. Ens l'interpreta el grup Bergantí.

0: Gracias, hombre, gracias.
1: Ve ara la calma de la mar. La lletra i música són de Nicolau Guanyavents. La música la posarà la Copla Montgrins. Les veus? El grup Provo. No et fiïs mai de la calma, li diu el pare al seu fill. Com de llargs es poden fer els minuts quan la barca és al bell mig d'un temporal. La tramuntana et va bresolant les orelles. Sense l'olor i sense l'espetec de les ones, ell es sentia buit. Necessitava aquell brugit ensordidor i sense ell tenia malsons. Ell era un pescador de socarrel. Compte, doncs, pues com li diu el pare al seu fill, la calma és la mare del temporal. Vull destacar en aquest tema a l'Orquestra Montgrins, doncs és ben poc habitual escoltar-la tocar a Veneres. Del grup Provo ja no se'n parlo, cada setmana en sentiu parlar i no se'n vull dir res més, són molt, molt bons. La calma de la mar amb Montgrins i Provo.

Li toca cantar ara al grup Barcarola, que ens interpretarà l'havanera anomenada El Capità. A la lletra, Carles Casanovas, i la música, d'Antoni Mas. Ens diu la cançó lo fàcil que és ser capità quan el mar és en calma. Passa lo mateix a la vida. Quan no es tenen que prendre decisions difícils, tothom ho fa bé. Quan no bufa el vent a la mar, tothom és un bon capità. Quan tot és bonança, també. Però quan el cel es torna brut, quan la mar s'enverena i quan les ones fan regirar la barca, quan a la vida toca prendre decisions difícils, és quan les mans al timó del millor capità tots els mariners demanen. Som-hi, Barcarola, el capità.

La propera havanera, tots la coneixeu, absolutament tots. Es diu la canya dulce. I us ben asseguro que, com el seu nom indica, té molta, molta canya. Vull destacar la futilesa poètica de la lletra d'aquesta cançó. Fixeu-vos que compara la curvatura de la cintura d'una mulata i les seves flexibilitats suggestives amb el fil i el dibuix que fa la canya d'un pescador. Ell tenia l'ànima esglaiada de dolor quan va aparèixer una mulata. És un tema molt popular i no té un autor conegut. Escoltarem aquesta havanera per al grup Havana Chica. Amb aquest tema em despedeixo de vosaltres fins la setmana vinent, si així ho voleu. Una abraçada i molta, molta salut.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Benvinguts novament, amigues i amics de Ràdio Castelldefels i de les Havaneres. Benvinguts al vostre programa, us parla Ramon. Començaré avui amb una havanera anomenada Torrevieja, composada a la lletra i a la música per Ricardo Lafuente. Aquesta cançó li voldria dedicar al meu amic Jesús, component del grup d'havaneres al Castell. Ricardo Lafuente va néixer a Torrevieja, un poble costaner de la província d'Alacant. Allí hi ha un orfeó que du el seu nom, una coral que va fundar ell mateix. Lloa en aquesta completa havanera el seu poble, el seu mar, les platges, tot i fent un símil amb Cuba. Torrevieja, ens diu, no té res a envejar a Cuba, ni en platges, ni amb l'olor de la mar, ni en la llum, ni amb els amors que allí es poden trobar. Torrevieja, Fonrelo.

Bé, amics, li toca ara cantar al grup Barcarola. Fa dies que no el tenim amb nosaltres. Ens interpretarà la manera anomenada El Capità. La lletra és d'en Carles Casanovas i la música d'Antoni Mas. Ens diu la cançó lo fàcil que és ser capità quan el mar és amb calma, quan no bufa el vent, quan tot és bonança, però quan el cel es torna brut, quan la mar s'enverena i quan les ones fan regirar la barca, és quan les mans al timó del millor capità tots els mariners demanen. Som-hi, Barcarola, el capità.

La propera havanera la va composar a la lletra Josep Maria Monestral i a la música Salvador Duban. Es diu La barca abandonada. Totes les lletres de Monestral acaben assolint la candidesa sensible, entranyable i trista que ens marca aquest poeta. Ens parla aquí d'una barca abandonada i destrossada, que està plorant. La barca està recordant quan era la reina de la mar. Era la barca més preuada, la que tothom volia. S'atansa a la barca un vailet i, veient la seva enyorança, li promet que l'arreglarà i que tornaran els dos a surcar la mar amb veles noves i ben inflades. És, amics meus, una bella poesia i també un bonic conte. Ens la canten les veus dels pescadors de l'Escala, la barca abandonada.

Ve ara una bonica havanera que encara no heu sentit mai. Es diu La vila del peix fregit. Amb la lletra de Dida Ferres i amb la música d'Antoni Mas.

La propera cançó es diu Lluna marinera. És del mestre Ortega Monasterio. Té el ritme d'una marxa marinera i té també, com veureu, uns aires com si fos una polca. És una cançó típica de vells pescadors. És plena d'enyorances. Les barques són a terra, no són a la mar. I canta a la nit. Ens recorda a aquelles sirenes que udolen a la foscor de la nit. Canta també a l'amor i a les festes que es fan a l'estiu, a Palamós. És tot un cant a aquest poble de la Costa Brava. Ens la canta el grup La Barretina. Ells van néixer a l'any 1978 a Malgrat de Mar. Lluna marinera i La Barretina.

Bé, amigues i amics de les habaneres, despedeixo avui el programa amb l'habanera Plora, guitarra. La va composar el mestre Ortega Monasterio a Menorca, quan allí era o exercia de comandant de l'exèrcit espanyol i el varen destinar a la illa. Va composar habaneres dedicades a les illes. És molt animada i lloa, sobretot, a la seva guitarra. Té uns aires de rumba, és molt alegre i és plena d'empenta i de coratge. Ens interpreta el grup Mar Brava. Amigues i amics, us ha entretingut Ramon i us desitjo molta salut i fins a la setmana vinent. Atenció, passaré llista. Una abraçada. Plora, guitarra i Mar Brava.

0: La Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. En paral·lel, moltes famílies busquen familiars desapareguts. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen aquest dimarts per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Aquest dilluns ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El foc de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura. La calor del juliol podria ser la causant de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. A tot l'estat n'hi ha hagut més de 2.000, un 97% de les quals de persones de més de 65 anys. L'explosió d'un dron ucraïnès en una platja russa del Mar Negre causa almenys 7 morts, entre els quals 3 nens i una quarantena de ferits. Moscou acusa Ucraïna de buscar víctimes civils. Arrenca una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per la sobrecàrrega de treball que pateixen els seus treballadors. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport. La cantant nord-americana Ariana Grande se'n retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Esports. El Barça ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre. Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Iristione d'aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic.
0: I el temps dimarts tindrà dues cares. Un matí de sol amb alguns núvols baixos a la costa sud i una tarda amb més en renou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès i a la Garrotxa i també a Osona. I les precipitacions poden descarregar a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus.
1: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat al govern del Marroc demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
3: La ministra portaveu Elma Saed ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
4: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
3: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
5: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
3: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
6: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información. de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido, como corresponde, las fronteras de nuestro país.
3: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I a tot això, el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del país africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny encara de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88, segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
7: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nadant.
8: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé que si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
9: ¿Y salió de dónde?
8: De Marruecos, de Rabat.
9: Entonces vino en el...
8: Vino nadando, vino nadando. En esta entrada vino nadando. No sabem on anar, mi madre se va volver loca.
7: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials. Les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
10: Dice que están esperando que le lleven al centro menor hasta que le faciliten los documentos y eso.
7: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Serà en una reunió aquest dimarts en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi a Ceuta. Aquest dilluns, de moment, ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol Pedro Sánchez ha rebut també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior d'aquest dimarts arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla. I una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
0: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3CAT Info.
12: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriba cap allí i després per el creuament de les fronteres.
0: La reunió d'aquest dimarts estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall de Boí Pau Rovira.
13: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
14: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se, vam calcular els 7 dies.
13: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: I Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió que aquest dimarts les pluges s'intensifiquin al nord-est del país, al prelitoral i al sud de Catalunya. De retruc, aquestes precipitacions han fet disminuir el risc d'incendi per segon dia consecutiu. Cap municipi català es troba en el nivell més alt del Pla Alfa. Cristian Roldán.
15: Aquest nou episodi de pluges arriba després d'una tarda de dilluns marcada per les tempestes en diversos punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell, amb registres de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles i també s'han registrat ratxes de vent de 70 km per hora. Aquest dimarts, però, els ruixats tornaran a aparèixer de forma violenta al llarg de la tarda. S'esperen tempestes al Ripollès, la Garrotxa i Osona. De fet, les precipitacions també podrien afectar les comarques del prelitoral de Barcelona i Tarragona i també ser presents al sud de Catalunya. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evita acostar-se a rius, rieres i barrancs pel risc de crescudes sobtades. Tot aquest canvi de temps també ha fet baixar de manera significativa el risc d'incendi. Per segon dia consecutiu, aquest dimarts no hi haurà cap municipi en situació de risc extrem, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment ubicades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquesta millora del risc d'incendi, que s'ha iniciat aquest dilluns, posa fi a una ratxa de 31 dies consecutius en què hi havia municipis al nivell màxim de perill. De fet, és la ratxa més llarga registrada fins ara.
0: I les altes temperatures del juliol podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya, el doble que l'any passat en el mateix període. El sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie, que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'han produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
16: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides. I tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
0: La gent gran sovint no té sensació de set i si no hi ha algú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I a Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes a la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat, i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies.
17: L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils, que no hi havia prop cap objectiu militar. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de coets i míssils de Rússia, allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot el contrari, han incentivat que els turistes visitin les platges per salvar la temporada d'estiu. Rússia està vivint el pitjor estiu de tota la guerra pel que fa a víctimes civils. Només des del cap de setmana, una vintena de persones han mort pels atacs ucraïnesos.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogó, perquè l'aixafogó ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a ponent.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart i dos minuts, 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que demostra que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques. Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. N'ha parlat a 3CAT Info el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
19: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi, no? Més habilitats per evitar situacions de risc.
0: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
20: Aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari. És un medi que tampoc fan ús.
0: Per això, l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció. I l'Ajuntament de Tarragona instal·la 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar des de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
21: Els cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. A més, va acompanyat d'un pictograma il·lustrat. S'han instal·lat en punts com la zona del Fortí de la Reina, la platja del Miracle, les roques a ponent de la platja de la Rabassada o la platja dels Capellans. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que les platges de Tarragona són segures si es respecten les normes.
22: Totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
21: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana en punts de difícil accés. Saltar des de les roques està sancionat amb 100 euros.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Des d'aquesta mitjanit hi ha una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force. L'empresa, que també gestiona facturació i embarcament de passatgers, assisteix a nombroses companyies aèries nacionals i internacionals de les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
0: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat s'hi han programat 3.300 vols, un 5% més que en les mateixes dates de l'any passat. I els vigilants de les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir del proper dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any. La vaga l'han convocat Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors de les àrees de pagament del 2023. Aleshores, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballessin en diumenges i festius. Un jutge va reconèixer que els operaris havien de recuperar les condicions prèvies. Segons el sindicat, la resolució judicial feia que l'empresa hagués d'abonar el sou que van deixar de percebre els treballadors per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
2: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar cap manera de veure com resolvem aquest problema.
0: A tot això s'hi suma el nou conveni col·lectiu de BCM que el sindicat no ha subscrit, ja que no conté les condicions pactades prèviament amb l'empresa. I la Generalitat reformula 170 tràmits administratius per fer-los més àgils i comprensibles. Els canvis s'emmarquen en el programa que Girem del govern, que, amb un pressupost de més d'11 milions d'euros, busca eliminar barreres burocràtiques amb la digitalització de gestions i l'ajuda de la intel·ligència artificial. Entre la bateria de novetats hi ha una nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per a una operació mèdica, que és un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
4: El pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
0: L'executiu calcula que, amb el conjunt de reformes, la ciutadania s'estalviarà 6 milions d'hores a l'any. Albert Dalmau és conseller de la presidència.
5: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració.
0: Dels 2.500 tràmits a càrrec de la Generalitat, el govern ha pogut renovar aquests 170 i en vol redissenyar 40 més abans del 2029.
1: Trescat Info. Trescat Info.

0: cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà dels focus públics. Serà l'1 de setembre, quan acabi la gira de The Eternal Sunshine Tour. Ens ho explica la Varelia Bor.
1: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
3: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
2: Aquest dilluns l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran Torres i la posició del davanter centre.
4: We have to wait.
5: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
4: And then we will see what happens.
2: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick ha donat l'equip festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 21 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacio per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
6: Bueno, cansado, ha sido duro el primer entrenamiento, pero muy feliz de conocer a toda esta gente, de conocer a mis compañeros, algunos ya conozco bastante bien porque jugué contra ellos muchas veces, pero muy feliz de ahora estar con ellos y de poder empezar esta pretemporada.
2: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz. D'altra banda, Asensio, Militao, Mendy i Rodrigo continuen recuperant-se de les seves lesions.
7: 3CAT Info.
2: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, el bronze té molt valor, ho explica el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Crec que és això, em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies, sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
2: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. La noruega Sigrid Hosset ha guanyat aquest dilluns la tercera etapa del Tour de França femení, que s'ha acabat al municipi francès de Poligny. La noruega és la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, però es mostra ambiciosa.
1: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
2: A la general, Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. Aquest dimarts, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que acabarà a Dijon. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost al 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet al tot costa.
9: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
2: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
7: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà l'estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós de la pretemporada amb el Montpellier francès. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff. I al torneig històrics del futbol català, aquest dilluns s'ha disputat el primer grup. L'Hospitalet ha guanyat els dos partits, contra el Sants i contra el Reus Redis, i comença invicta la defensa del títol obtingut l'any passat. Dimarts es disputarà el segon grup, format per la Muntanyesa, el Júpiter i el Badalona. Aquest és el segon grup format pels tres equips del futbol català.
7: Són 6:45.
0: És moment a aquesta hora a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que la Moncloa assegura que el CNI no els va alertar del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb els serveis d'intel·ligència espanyols davant de les crítiques del Partit Popular i ha exigit al Marroc que investigui els fets. Mentrestant, entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, mentre els centres d'acollida d'adults i de menors estan saturats. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88. Moltes famílies busquen familiars desapareguts. Pendents també del foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona més segura. Aquestes són les més destacades i a partir d'ara també us explicarem que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant, malgrat el desmanteniment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats perses. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de baix cost per un possible cas d'estafa. Desenes de famílies, la majoria de les comarques gironines, s'han quedat a terra perquè no els han entregat els bitllets d'avió per marxar de vacances. Altres afectats només tenen una part dels serveis que havien contractat i a d'altres no els han tornat els diners quan han volgut cancel·lar el viatge. Recorda recaptació de la nova entrega de Spider-Man. En el seu primer cap de setmana, als cinemes, ha arribat als 927 milions de dòlars recaptats de tot el món. Al davant només hi té la pel·lícula Avengers Endgame del 2019. Els esports amb l'Oriol Corral.
2: Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar del Barça. El club ha arribat aquest dilluns a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
0: I el temps, dimarts, tindrà dues cares. Un matí de sol, amb alguns núvols baixos a la costa sud, i un altre, a la tarda, amb més enrenou. S'esperen ruixats i tempestes localment amb pedra al Ripollès, a la Garrotxa i Osona. I les precipitacions poden descarregar també a la Catalunya central i al prelitoral. La calor no passarà dels 37 graus. Dos quarts i tres minuts, continuem. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols. Davant les crítiques del Partit Popular, ja ha assenyalat el govern del Marroc. Demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants. Madrid, Àngels Lafuente.
10: La ministra portaveu, Elma Saed, ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents, que no es podia preveure en cap cas, i ha assegurat que cap informe d'intel·ligència va advertir l'executiu de la magnitud de la crisi.
11: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
10: I mentre Elma Saez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa ha estat la veu crítica del govern espanyol en aquest punt. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però ha exigit al govern del Marroc que investigui què va passar.
12: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
10: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
13: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
10: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Els populars i Junts reclamen al govern espanyol que doni explicacions al Congrés i al Senat.
0: I el govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar a Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del País Africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol assegura continua sent molt estreta. I malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, la ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones, una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88 segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra.
14: Una xifra que encara és provisional. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
15: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
16: ¿Y salió de dónde?
15: De Marruecos, de Rabat.
16: Entonces vino en el...
15: Vino nadando. No sabem nada, mi madre se va a volver loca.
14: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials, les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a travessar la frontera, ara són una plataforma per localitzar desapareguts. Un altre focus d'atenció són els menors migrants no acompanyats. El govern de Ceuta alerta que té els centres saturats amb uns 860 menors i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
17: Dice que están esperando que le lleven al centro menores hasta que le facilite los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando que le han dicho que esperen.
14: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
0: I quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a la crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat vetlli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemna els missatges xenòfobs que han difós diferents col·lectius en les darreres hores. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
18: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: A banda de jutgesses i jutges per la democràcia, el document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació per Drets Humans d'Espanya.
7: Trescat Info.
0: Protecció Civil ha aixecat aquest dilluns al vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, però el foc continua actiu. La perillositat de les tempestes que han caigut a la zona ha provocat que els bombers retiressin els efectius que treballaven sobre el terreny. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
19: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers han donat la jornada per acabada i reprendran dimarts al matí les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Dilluns al migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquesta restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
20: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà, d'extingir-se, vam calcular els 7 dies.
19: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aiguestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
0: Gràcies, Pau. I Grècia continua lluitant contra un gran incendi forestal al nord-oest d'Atenes, que crema des de fa 4 dies empès pel vent. Les flames han obligat a evacuar diversos nuclis de població i han cremat milers d'hectàrees de vegetació. Més de 400 bombers i una vintena de mitjans aeris treballen per controlar aquest foc. Mentrestant, als Estats Units, un altre gran incendi forestal l'ha obligat a evacuar unes 60.000 persones als voltants de la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Les flames amenacen diverses zones residencials i ja han destruït prop de 600 edificis entre habitatges i negocis. El foc, format per 3 focus diferents, ha cremat més de 2.100 hectàrees i, de moment, continua fora de control. Les autoritats d'aquest estat del nord-oest asseguren que, per ara, no s'han registrat víctimes mortals ni ferits. A Canadà, diversos focs han obligat a evacuar prop de 5.000 persones. Les autoritats han ampliat les ordres de desallotjament a la província de la Colúmbia Britànica, especialment al nord de la ciutat de Kelowna. En les últimes 24 hores s'han declarat 15 nous focs i en aquests moments n'hi ha 787 d'actius a tot el país.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Menys de 4 minuts i 3 quarts, confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
21: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
0: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat. Trump assegura que són els Estats Units els que mantenen el control de la navegació a la zona i que mantindran el bloqueig marítim de l'Iran fins que acceptin un acord. De moment, però, manté la suspensió dels atacs sobre el territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que es cotitza a uns $83 al barril de Brent. I la Junta de Pau per a Gaza, creada per Donald Trump, ha assegurat que la retirada d'Israel de la franja no es produirà fins que Hamas s'hagi desarmat totalment. El cap de la Junta, el búlgar Nikolai Mladenov, ho ha anunciat després de reunir-se amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. La trobada s'ha produït l'endemà que Mladenov critiqués els últims atacs israelians sobre la franja que han causat una trentena de morts palestins. Segons diversos mitjans israelians, la Junta hauria demanat 2 setmanes sense nous atacs per poder negociar el desarmament de Hamas. L'exèrcit d'Israel havia anunciat que no preveu retirar-se de les seves posicions actualment a Gaza, en què ocupa prop del 70% del territori. I José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i del seu entorn que consideri pertinent per a la causa. Hi veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i també l'exdirigent.
7: Trescat Info.
0: La Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la concessió d'ajudes a joves extutelats per part de l'antiga DGAIA. L'organisme vol aclarir si hi va haver falta de control en la gestió d'aquestes prestacions econòmiques després que l'Oficina Antifrau de Catalunya alertés de possibles desajustos arran de la denúncia d'un educador social. Antifrau, però, descarta indicis de delicte en la gestió d'aquestes ajudes. Paral·lelament, la Fiscalia també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el sistema d'acollida de joves extutelats. Es tractaria de places d'allotjament pagades per l'administració que no s'haurien arribat a utilitzar. I investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Girona, Maria Rovira.
3: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Alguns

0: tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dimarts la situació meteorològica tindrà dues cares. Un matí assolellat, possiblement amb alguns núvols baixos concentrats entre la costa central, Costa Daurada, sinònim d'aixafogó, perquè l'aixafogó ens ha d'acompanyar durant les immediates hores, i un temps assolellat a la resta del país amb pols en suspensió. Arribada la tarda, arribarà el canvi de temps, amb l'arribada dels ruixats i les tempestes al Pirineu més oriental, a la Catalunya central i al prelitoral. Atenció a aquestes tempestes, sobretot al Ripollès i comarques veïnes, perquè poden ser localment intenses acompanyades de calamarsa o pedra. Tot això amb unes temperatures que es mantindran similars a les de dilluns. No passaran dels 37 graus. Ara bé, si dilluns les més altes es van donar a punts de la Catalunya central, avui es donaran cap a Ponent.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tres quarts i dos minuts. A Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, hi ha hagut 17 morts in itinere durant la primera meitat d'aquest 2026, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquests morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
3: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
0: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els que passen durant la jornada laboral com els que passen en els desplaçaments. L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns un segon pavelló per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar a la campanya de la fruita. La xifra s'ha duplicat aquest any i l'entitat Fruita amb Justícia Social lamenta la falta de previsió. Lleida, Júlia Albacar.
4: El pavelló 4 incorpora 160 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places es sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira i que funciona des de l'inici de la campanya. És estiu, però, han arribat moltes més persones i per això s'ha habilitat este nou espai. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
5: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant, entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
4: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Oliver Reixac.
6: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
4: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps, el doble que en estius anteriors.
0: Plataforma per la Llengua demana que es reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement. Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a 3CAT Info el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
7: Que el saber català, o basc o gallec en els seus territoris, hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
0: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català. I cauen les matriculacions de cotxes a Catalunya. El juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que el juliol de l'any passat, segons dades de la patronal automobilística ANFAC. La davallada es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i en els de gasolina, amb un 30% més.

0: menys de vendes respecte al mateix mes del 2025. Tot i aquestes xifres negatives, es percep un augment de les vendes dels vehicles elèctrics purs i dels híbrids endollables, un 8% més. Les dades de juliol contrasten amb la tendència anual perquè la mateixa patronal recull que en la primera meitat de l'any passat s'han matriculat més de 86.000 vehicles a Catalunya, un 10,2% més que en el mateix període de l'any passat. D'aquests, més de 25.000 són turismes electrificats. I a Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
1: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que, si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat, i és que el recipient l'ha trobat aquest dilluns al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incidental, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
0: Spider-Man Brand New Day aconsegueix recaptar en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 bilions de dòlars a tot el món. Això és el segon millor debut de la història d'una pel·lícula només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. Valèria Ubareda.
4: Si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana superar la seva recaptació total en els 15 dies que fa que es va estrenar, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i ha dit que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
5: I'm not in high school anymore. Oh, did you stretch? Are you a big stretcher? It's so good for you. You ready?
0: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, celebra la seva desena edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot serà novament l'escenari d'una noventena de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona. Clara Chavarri, Domingo.
6: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
7: Que puguem estar pues, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que tinguin un comitè de jurant des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals on puguin valorar i, de repent, pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
6: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
0: Esports. Amb l'Oriol Corral.
8: Ferran Torres no descarta marxar del Barça. El davanter valencià parla sobre l'interès del Paris Saint-Germain al portal digital nord-americà Sportico.
9: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
8: Aquest dilluns, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, també ha parlat sobre Ferran i la posició del davanter centre.
10: We have to wait.
11: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeko, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
10: And then we will see what happens.
8: Flick ho ha fet encara a Anglaterra abans de marxar cap a Barcelona. L'equip ja és a casa després d'una setmana a St. George Park, la ciutat esportiva de la selecció anglesa. Flick els ha donat festa fins dijous, quan tornaran a entrenar-se amb una sessió doble. El Barça, d'altra banda, presentarà aquest dimarts l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid traspassats al Fulham d'Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per 40 milions d'euros i Palacios per 10, segons la premsa especialitzada en mercat. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos jugadors. El migcampista portuguès Bernardo Silva ha parlat per primera vegada com a futbolista del Real Madrid. Ho ha fet després d'entrenar-se sota les ordres de José Mourinho.
10: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
8: Bernardo Silva s'ha incorporat a la disciplina madridista després de jugar al Mundial en Portugal. També s'entrenen ja amb l'equip Vinícius Júnior i Brahim Díaz.
12: 3CAT Info.
8: Iris Tió nedarà aquest dimarts a les 9 del matí per la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística, que s'està fent a París. Serà la final de solo tècnic. Tió ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat aquest dilluns, i dues plates, guanyades aquest dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Per Iris Tió, la medalla aconseguida de bronze té molt valor.
13: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies. Sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
8: Aquest dilluns, les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips. Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Aquest dimarts, la noruega Sigrid Hosset defensarà el mallot groc del Tour de França femení i ho farà a la prova contrarrellotge individual que acabarà a Dijon. La ciclista noruega és la nova líder de la classificació general després de la victòria a la tercera etapa. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove i té moltes ganes d'aquesta contrarrellotge.
14: Molt emocionada, serà qüestió de cames, no hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix, estic emocionada.
8: A la general, Blasi és 13a a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. I més ciclisme, perquè Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà del 22 d'agost el 13 de setembre, després de no fer-ho des del 2019. Ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest dilluns a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet a una entrevista al Tot Costa.
15: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
8: La Vuelta sortirà enguany des de Mònaco.
12: 3CAT Info.
8: El Barça ha anunciat aquest dilluns que l'equip femení farà estada de pretemporada del 6 al 10 d'agost a Andorra la Vella. Quan tornin a Barcelona, jugaran el primer partit amistós amb el Montpellier. Serà el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff, un equip femení del Barça que ja té horari pel seu debut a la Lliga. Serà el diumenge 30 d'agost a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
16: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dimarts que ens llevem amb 19 graus al Carràs, 24 a Santa Coloma de Farners i 26 graus i mig a Badalona. De tota manera, el tema avui sembla que no és tant la calor com la xafogor i el risc de pluja, perquè Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla per possibles inundacions, molt especialment al nord-est, prelitoral i sud de Catalunya. En concret, s'esperen tempestes, ens diuen el Ripollès, la Garrotxa, Osona, també el prelitoral de Barcelona i Tarragona, també al sud del país. Es recomana evitar rius i rieres en aquestes zones. Això després de la pedregada que hi va caure al Solsonès. Important pedregada que, segons el Servei Meteorològic, va fer que caiguessin pedres de fins a 5 centímetres de diàmetre. Al Berguedà, a la Cerdanya, a l'Urgell, també hi ha hagut xàfecs déu-n'hi-do d'intensos. Gori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Avui, per tant, o pluja o xafogó, no? Una de les dues
1: doncs
0: coses.
1: Doncs sí. Un d'aquests dos ingredients seran els principals del menú meteorològic d'avui. Atenció, amb les tempestes aquesta tarda poden ser fortes cap al Pirineu Oriental, Garrotxa, Ripollès, Osona, però tota la línia prelitoral fins a arribar a les Terres de l'Ebre, passant per la Catalunya Central, i avui, a diferència d'ahir, les comarques de Ponent en quedarien força al marge. I a la costa, ni pluja, més núvols i aquesta xafogó ambient pesat que s'ha de mantenir un dia més.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs aquest és el menú, com deia el Gori. Massip, o pluja o xafogó. Serà una mica el menú meteorològic de les pròximes hores. La part positiva d'aquest risc de pluja que comentàvem ara mateix és que per segon dia consecutiu no hi ha cap municipi català en el nivell més alt de risc d'incendi. Sí que n'hi ha uns 52 municipis on la situació de risc d'incendi forestal és molt alta, però el risc extrem, ara mateix, per segon dia consecutiu, per primer cop en el que portem d'estiu, no hi és a cap municipi de Catalunya. Això, de tota manera, sense oblidar el foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Avui anirem en directe. És un foc que continua actiu, bàsicament perquè és una zona bastant complicada d'accedir-hi i això està complicant la feina dels bombers. La bona notícia és que s'hi han aixecat les restriccions. Veurem també si aquestes pluges, que ens anuncien per les próximas horas, mejora la situación de la sequera.
2: Los tres últimos meses han sido muy, muy secos. Ya se están empezando a ver impactos, por ejemplo, en la disponibilidad de pastos en zonas de montaña, porque dependen de esas condiciones así, a escala más corta, de lluvias a un plazo más corto, y además, pues bueno, pues con estas temperaturas es obvio que se están produciendo unas tasas de evaporación enormes.
0: És el que ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio l'investigador Sergio Vicente. Ell és investigador, com dèiem, de l'Institut Pirinenc d'Ecologia, del CSIC, i va participar en l'informe de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Ens deia que és d'hora per veure si Catalunya pot tenir aviat problemes de sequera, però que hi ha aquest símptoma, que hi ha algunes zones, sobretot de muntanya, on comença a haver-hi problemes de pastures, de la qual cosa noten especialment els ramaders. Tot això a les 7 i 3 minuts, un dia més, al matí de Catalunya Ràdio, amb la mirada posada en Ceuta. Això que sentiu és un dels dispositius que ha hagut d'activar la Creu Roja, literalment per donar menjar i beguda a les persones migrants que continuen a Ceuta. La crisi és ara per l'acollida dels menors d'edat, perquè la ciutat, ho ha dit molt clar, des de Ceuta no tenen capacitat per acollir el que es calcula com un miler de persones, com un miler de menors d'edat, de nens, de nenes, de nois, que hi ha ara mateix a Ceuta, una quarta part dels quals es calcula que dormen al ras. Això, d'una banda, la part social, d'atenció a aquestes persones, però després hi ha la part política o la part diplomàtica.
3: Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades.
0: Després que la ministra Margarita Robles fos la primera del govern de Pedro Sánchez en assenyalar el Marroc per la possible complicitat de permetre l'entrada a Ceuta de milers de persones, avui hi ha la famosa reunió dels ministres europeus de l'Interior. El govern de Pedro Sánchez hi demanarà més compromís europeu. És veritat que després que el govern espanyol garantís que la immensa majoria de persones que van entrar a Ceuta ja torna a ser en territori marroquí, el to de les crítiques ha baixat, però continuen sent-hi aquestes crítiques cap al govern de Pedro Sánchez per part de governs com l'italià. En fi, a banda d'això, avui anirem en directe també a l'aeroport del Prat, on comença una vaga dels treballadors de Ground Force, que són els que carreguen i descarreguen maletes per aerolínies com Air Europa o Qatar Airways.
4: És 24 hores de caràcter indefinido, de momento, a l'espera que també l'empresa pues, quiera sentar-se a hablar.
0: Ground Force també gestiona facturació i embarcament de passatgers. Aquesta vaga coincideix, no cal dir-ho, amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlem del turisme de brossa. La setmana passada, si us recordeu, ens feia un ressò de la queixa de la Glòria Rodríguez, una veïna de l'Hospitalet que té casa a Roda de Barà i que es troba com veïns del Vendrell li col·lapsen els contenidors d'escombraria que té prop de casa.
5: Hi ve gent, i fins i tot amb cotxes, a llançar les escombraries al nostre carrer que llinda exactament amb el municipi del Vendrell, amb la urbanització del Francàs, Masos de Coma-ruga, que són les urbanitzacions on des de Setmana Santa han implantat la recollida porta a porta.
0: El motiu és aquest que deia la Glòria. El Vendrell és recollida d'escombraries porta a porta. Com que al Vendrell hi viu molta gent que té la segona residència i no li va bé, és el sistema, perquè recordem que la recollida porta a porta doncs, és en uns dies concrets, doncs com que la gent que hi va de cap de setmana, per exemple, en els dies concrets que li venen a recollir la brossa no hi són, el que fan és portar-la a Roda de Barà, on no hi ha aquest sistema. L'alcalde del municipi ja ens avançava mesures.
6: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
0: Així ens ho deia aquí al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde de Roda de Barà. Avui a l'Àgora repassarem més queixes que ens han fet arribar oients del programa de Salt, de Cabrera de Mar, de Solsona, de molts altres municipis on hi ha queixes semblants pel que fa a la gestió de les escombraries. I aquesta nit, a banda d'això, a les 7:06, una altra entrevista de Ferran Torres a la televisió dels Estats Units. Ja sabeu que està fent gira de promoció de la seva marca esportiva. Estava a la CNN i li han preguntat per aquella gorra vermella que portava el dia de la celebració del Mundial, imitant la gorra dels partidaris de Donald Trump, on, en aquest cas, amb la que portava el jugador del Barça, es podia llegir Make Spain Great Again.
7: You were later seen wearing a red Make Spain Great Again hat. Where did you even get that hat from?
8: Yeah, it was a funny moment because it was not about politics, because honestly I don't know about politics.
0: El jugador diu que no tenia res a veure amb la política perquè no hi entén, de política. Recordem que Ferran Torres, insistim, està fent diverses entrevistes i en una d'elles, al portal Esportico, ha parlat de la renovació amb el Barça. Allà ha dit textualment que el club blaugrana ha de demostrar que realment el vol. En fi, de seguida ho repassarem en el matí de Catalunya Ràdio d'aquest quart dia del mes d'agost. Com ja és pràcticament tradicional, August de Taylor Swift s'ha tornat a posar entre les cançons més reproduïdes de les plataformes, una cançó que té 6 anys, però vaja, amb això del mes d'agost el seu ús es dispara a les xarxes.

0: 20 minuts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Vicent Sánchez, Joan Guirado, Marc Font Ribas i Montserrat Nebrera. Però de moment, Marta Viana, Maria Fernández Noguera, Roser Parera, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Es reuneixen
3: els ministres d'Interior de la Unió Europea avui per tractar temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió després de la crisi migratòria a Ceuta.
0: Més detalls, Clàudia Serra.
4: Durant la trobada s'espera que els socis comunitaris mostrin la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi migratòria, una forma de rebaixar el to perquè recordem que la reunió arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus. Ahir el president espanyol ja va rebre també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Onega.
5: El govern espanyol que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc.
6: I la ministra de Defensa, Margarita Robles, trenca el silenci sobre el possible paper del Marroc i demana al govern a la UITA que investigui fins al final l'entrada massiva d'immigrants.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
7: La ministra Elma Saïd ha estat contundent. Cap informació forma d'intel·ligència va advertir de la crisi de Ceuta.
8: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de les xifres a les que s'ha tenido que dar resposta.
7: I per primer cop, un membre de l'executiu espanyol ha apuntat cap al govern del Marroc. Margarita Robles evita assenyalar responsables, però exigeix a l'executiu a la UITA que investigui.
9: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
7: I l'Audiència Nacional ha demanat a la policia que investigui si l'acció va ser planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Malviuen
3: els migrants que s'han resistit a tornar a creuar la frontera cap al Marroc.
5: Els serveis assistencials de Ceuta estan saturats d'abans, fins i tot, d'aquesta crisi i no poden atendre les necessitats bàsiques dels centenars de joves i adolescents que han decidit quedar-se.
0: Enviat especial del 3CAT a Ceuta, la Dina Susi.
10: El centre de la ciutat de Ceuta comença a recuperar la normalitat, mentre que ara mateix la majoria de joves que s'han quedat a Ceuta després d'emigrar des del Marroc es troben en barris perifèrics com ara el del Príncipe, a tocar de la frontera amb el Marroc. Es troben en una situació molt precària, dormint molts al ras, en zones muntanyoses o boscoses, tenint un accés molt difícil a menjar i aigua, i també incomunicats per la família. És per això que molts d'ells han optat al llarg d'aquests dies a retornar voluntàriament al Marroc, tot i que també empesos per la pressió militar. La ciutat de Ceuta continua militaritzada i continua havent-hi molts joves encara vivint-hi, esperant, sense saber què podrà passar amb ells en el futur. Aladina Susi, Catalunya Ràdio, Ceuta.
0: Vaga.
6: Aquesta mitjanit ha arrencat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat del personal de terra de Ground Force.
3: L'empresa assisteix nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2 com Air Europa o Qatar Airways.
0: Albert Duran.
11: Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, explica que la plantilla té càrregues de treball insostenibles i que la companyia abusa de les hores extres. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però que la gent no pot més, la plantilla no pot més.
11: L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a l'aeroport de Barcelona per les vacances d'estiu. Albert Duran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Incendi.
5: Els bombers han reprès aquest matí les tasques d'extinció del foc forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça, després que les tempestes d'ahir a la tarda obliguessin a retirar tots els efectius per motius de seguretat.
0: Anem a la Vall d'en Boí, de la Vall de Boí, amb el Pau Rovira. Bon dia.
13: Bon dia. Els bombers han tornat a desplegar el dispositiu a la zona per continuar treballant en un foc que crema des de divendres en una àrea d'alta muntanya molt inaccessible. i la pluja va ajudar a frenar l'activitat de l'incendi, però el risc de vent, llamps i nous pirocúmuls va obligar a suspendre les tasques d'extinció. Protecció Civil també va enviar un SOS als excursionistes perquè abandonessin la zona, una restricció que es va aixecar al vespre quan va disminuir el risc. Avui es preveu una jornada complicada i l'incendi pot durar dies, tal com recordava l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
2: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se, com calcula els 7 dies.
13: De moment el foc ja ha cremat més de 80 hectàrees. Des de la Vall de Boí, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Contrastos.
6: Pel que fa a la previsió meteorològica i el risc d'incendis.
3: Després que ahir al vespre les pluges escombressin el Pirineu i el Prepirineu, aquesta tarda es preveu un nou episodi de precipitacions violentes.
5: Per contra, el risc d'incendi continua baixant i avui serà el segon dia consecutiu sense cap municipi català en situació de risc extrem.
0: Cristian Roldán.
14: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per abundants pluges a la zona nord-est del país. Preocupa sobretot el Ripollès, la Garrotxa, Osona i també diferents punts del litoral de Tarragona i Barcelona. S'esperen ruixats molt violents que freguin els 30 litres per metre quadrat en franges de mitja hora. Ahir a la tarda, de fet, ja va arribar la primera pota d'aquest temporal que va deixar tempestes al Pirineu, al Solsonès, al Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. De fet, a Solsona van caure pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que no van causar greus desperfectes. Tot plegat ha fet que avui, igual que ahir, tampoc hi hagi cap municipi en situació de risc extrem d'incendi, tot i que el perill continua sent molt alt a 52 localitats, principalment situades a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cristian. Tancat per l'eclipsi.
6: Els municipis de Cornudella i la Morera del Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant entre l'11 i el 13 d'agost per l'eclipsi del dia 12. L'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona, ho justifica així.
15: Elegant, doncs, per una banda, dels espais naturals, la protecció i la prevenció de riscos i d'incendis. Per una banda, elevem aquest decret, doncs, a títol municipal, i per l'altra, el que són els accessos dels nuclis locals, doncs, també, doncs, els restringim, doncs, amb aquesta acreditació per evitar, doncs, que hi hagi un desbordament, doncs, d'afluència de persones.
0: I una quarta part de les més de 2.000 morts atribuïbles a la calor a tota Espanya s'han produït a Catalunya, Montse Poblet.
6: Són un total de 544 defuncions, majoritàriament de persones de més de 65 anys. Com ens explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, a la gent gran la calor es pot complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
16: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions.
6: La gent gran sovint no té sensació de set i si no hi ha ningú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ofegaments.
3: 6 de cada 10 menors es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 i tenien menys de 5 anys. Més de la meitat eren de nacionalitat estrangera.
0: Maria Costa.
17: Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. En parla a Catalunya Ràdio el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia.
18: La nacionalitat espanyola estaria més vinculada a les morts en piscines, mentre que la nacionalitat estrangera estaria més vinculada a morts en aigües obertes, com podria ser el mar, rius... Lògicament requereixen encara més coneixement d'aquest medi per evitar situacions de risc.
17: La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, assegura que els monitors ho detecten regularment.
19: Van a la platja i les educadores amb tota la intencionalitat fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen. Aquestes famílies no estan dins del seu imaginari.
17: Per això es demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació de prevenció. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nous cartells.
5: L'Ajuntament de Tarragona n'instal·la 10 per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar.
6: La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort dels tres menors a la platja de la Rabassada al juny.
0: Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
20: Els cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, reitera que les platges són segures.
21: A totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
20: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana a les zones de roques. Saltar des d'una àrea prohibida està sancionat amb 100 euros. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I també a la platja.
3: Ucraïna trasllada la guerra a les platges russes en plena temporada d'estiu.
5: Un dron va matar ahir almenys 7 persones, 3 de les quals menors, i en va ferir una quarantena a la regió de Krasnodar, al Mar Negre.
0: Moscou, Cristina Solías.
1: Les alarmes antiaèries no es van activar en cap moment. Els banyistes només van sentir els trets de les defenses que van poder abatre el dron. Ara bé, l'aparell va caure a la sorra i l'explosió va afectar els turistes que hi havia a prop. El governador de Krasnodar va denunciar que era un atac deliberat contra civils. Ara bé, mitjans russos independents apunten que a 300 metres de la platja hi ha un hotel balneari on s'allotgen cada estiu els treballadors d'una de les principals empreses de míssils de Rússia. Malgrat que és una regió que pateix sovint atacs ucraïnesos, les autoritats han incentivat l'arribada de turistes per salvar la temporada d'estiu. Des de Moscou, Cristina Solías, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I es contradiuen.
6: Els Estats Units i l'Iran sobre les negociacions per posar fi al conflicte que els enfronta des de fa mesos. Donald Trump assegura que les converses ja han començat, una afirmació que l'Iran nega categòricament.
3: Trump ha insistit que aquesta és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i ha criticat el seu silenci.
4: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
5: De moment, els Estats Units mantenen suspesos els atacs sobre territori iranià. A l'estret d'Hormuz, en canvi, un vaixell de càrrega ha rebut aquesta matinada l'impacte d'un projectil de procedència desconeguda.
0: I mentrestant, el nombre de morts pel terratrèmol de Veneçuela el dia de Sant Joan ja supera les 6.000 persones.
6: Són xifres actualitzades aquesta matinada per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més que l'anterior balanç, que datava del 24 de juliol. Diverses ONGs veneçolanes han exigit al govern que actualitzi també la xifra de desapareguts, que segons les dades oficials està estancada en 157 persones. Alguna d'aquestes entitats calcula que hi ha almenys 29.000 persones que no han estat localitzades des del dia del sisme.
0: Doncs encara parlant de balanços, 60 persones.
3: Han mort a Catalunya en accidents laborals durant la primera meitat de l'any.
5: Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina.
0: Roger Santaló.
22: Són el que s'anomena víctimes in itinere. N'hi ha hagut 17 durant la primera meitat d'aquest 2026, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquestes morts és per la dependència del cotxe i el mal estat de les carreteres.
23: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
22: El sindicat demana un pla de xoc per abordar la problemàtica de la sinistralitat. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un segon pavelló.
6: L'ha posat en marxa aquesta nit l'Ajuntament de Lleida per acollir les persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal esperant poder treballar en la campanya de la fruita.
0: Anem a Lleida, Júlia Albacar.
24: El pavelló 4 incorpora 169 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost i que sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la fira. Un dispositiu d'emergència que s'ha activat després que s'hagi duplicat el nombre de persones que han vingut per buscar feina als camps de fruita. Una situació, però, que algunes entitats asseguren que era previsible i lamenten que l'ampliació arriba tard. Sentim el portaveu de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac.
25: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
24: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix són les 7 i 22 minuts, al Matí de Catalunya Ràdio, vaga de vigilants.
3: De les zones verdes i blaves de Barcelona estaran en vaga a partir de dissabte. L'aturada serà tot el dia i afectarà tots els dissabtes que queden d'aquest any.
0: Més detalls també, Vicent Mifsud.
26: La vaga la convocà Comissions Obreres per la parada que van fer els treballadors el 2023. Llavors, l'empresa BCM va voler modificar les condicions de treball de la plantilla perquè també treballassin diumenges i festius. Un jutge va tombar la decisió, però el sindicat defensa que la sentència comporta el retorn del sou que els treballadors van deixar de percebre per la vaga. David Martínez és el delegat de Comissions Obreres a BCM.
27: Si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores. S'han fet reclamacions a l'empresa, però l'empresa no vol parlar amb nosaltres, no vol negociar.
26: Vicent Mifsud, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: urna funerària.
5: A Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'aquest objecte que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat.
0: València, Alba Barbosa.
2: La policia local ha fet una crida per les xarxes demanant que si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, s'hi posi en contacte. Per això acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase, l'oblit més inesperat. I és que el recipient el va trobar ahir al matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm quan va revisar les taquilles. Si no es localitzen els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més qüestions. Spider-Man.
6: Recapta en el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món. És el segon millor debut de la història del cinema.
0: Valèria Obereda.
7: Només té al davant Avengers Endgame del 2019. I si ens fixem en l'Odissea de Christopher Nolan, la seva recaptació des que es va estrenar fa 15 dies es queda en 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia del 2021, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge i va superar els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i dona per fet que coses apassionants estan per arribar. Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Locarno.
3: El Festival Internacional que acull aquesta població suïssa, un dels certàmens de cinema d'autor més prestigiosos del món, comptarà amb 5 produccions catalanes.
0: I a les 7 i 25 minuts gairebé anem als esports. Pau Dax, com estàs? Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Ferran Torres no descarta marxar del Barça.
8: El davanter valencià va assegurar ahir que el fet que clubs com el Paris Saint-Germain el vulguin és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
9: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar. Pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
8: Mentrestant, l'entrenador blaugrana Hansi Flick també va parlar ahir i va dir que cal esperar, tant per veure què passarà amb Ferran com perquè el club reforci la posició del nou, una carpeta on no perd l'esperança.
10: We have to wait.
11: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
10: And then we will see what happens.
8: Un Barça que presentarà avui el seu últim fitxatge a l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bisibu. Flick ha donat festa als seus jugadors fins dijous, quan tornaran a entrenar-se.
0: I el Madrid ven jugadors.
8: El club blanc traspassa Gonzalo García i César Palacios al Fulham, que entrena l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa. Gonzalo marxa per uns 40 milions d'euros i Palacios per 10. El Real Madrid es reserva el 30% d'una hipotètica futura venda i una opció de recompra preferent per tots els jugadors. Ahir també va parlar per primera vegada com a madridista Bernardo Silva, que s'incorpora als entrenaments. El migcampista portuguès va lloar la figura de Mourinho.
12: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño que creciendo lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
0: I pot caure una altra medalla.
8: Diris Tion, natació artística, als campionats aquàtics europeus de París. Tion nedarà a partir de les 9 del matí la final de solo tècnic per lluitar per la seva quarta medalla. Ja ha aconseguit el bronze en solo lliure femení, disputat ahir, i dues plates en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ahir les catalanes Txell Ferrer, Lilu Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata en la final del programa lliure per equips, on l'equip espanyol es va quedar a menys de 3 punts de l'or.
13: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
28: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
29: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
30: El 18 d'abril... de 1934.
29: I el número de la sort, el...
30: 10.
29: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
13: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Yeah. I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
1: Manu, què passa aquí amb el senglar? Em puc menjar els peus de porc o no?
4: Catalans, catalanes, Catalunya està en guerra. Hòstia. Coroneu a Verdarmau, sisplau. Gràcies, coroneu del Mau.
0: Aviam, president Illa, bon dia. Què és tot això? Què ha passat? Què està fent?
4: Acaben d'arribar notícies del front.
0: Home, del front, no.
4: I la situació és molt delicada.
14: Quin front? A veure, president, i expliqui'ns per què porta aquest casc militar que sembla el Gila.
4: Segons els meus homes desplaçats a Collserola, una mica es multiplica. Es multiplica i avança de manera implacable i inexorable, amenaçant l'estabilitat i la pau social que aquest govern havia aconseguit per Catalunya.
14: Molt bé. A veure, estic interpretant que l'enemic del que parla són els porcs senglars.
4: Afirmatiu, soldat. Molt agut.
14: Soldat.
0: Soldat.
4: Els nostres serveis d'intel·ligència han detectat un nou focus de pesta porcina africana. Perdó, no volem estigmatitzar ningú.
0: Bueno, no, és que es diu així, no pateixi, president, es diu així. Pesta porcina africana, PPA.
4: Ningú se senti, sí. Ningú se senti.
0: No, home, no.
4: No. Fes-ho, deixat de banda.
14: És un concepte científic.
4: Exacte.
14: És a dir, no...
4: I hem de tornar allà a la zona de Collserola. Aquesta és la conseqüència. L'altra vegada vam eliminar els líders del règim dels senguars.
14: Sí,
0: el règim dels senguars.
14: Però quins líders?
4: Però sembla...
0: El règim dels senguars.
4: Que han seguit operant a la zona... I s'ha tornat a expandir.
30: S'ha tornat a expandir.
14: Molt bé, anem... Gràcies, senyor Dalmau.
0: Gràcies, conseller.
14: Sí, va venir ahir el conseller Dalmau al matí de Catalunya Ràdio, va dir, cito, sabien... Sí. Va dir que s'havien de matar senglars sense complex.
30: Sense complex.
0: Sí. De manera desacomplexada.
14: De manera desacomplexada, exacte.
4: És així.
14: He citat, però he citat malament.
4: Sí, potser et podries mirar una mica els puixos que fem al matí.
14: Sí.
0: És que n'hi ha molts.
14: Ho he fet així de memòria una mica i no.
4: Els senglars són un perill per l'estabilitat a la zona i els hem d'exterminar, per tant, no tindrem compassió.
30: No tindrem compassió.
0: Aviam, tampoc no en fem un gran massa ara, d'aquesta història.
4: No. Senglars!
0: President, conseller.
4: Si m'esteu sentint...
14: Ara es dirigeix als senglars.
0: Sí, està bé, això.
14: Està mirant a càmera,
4: S'ha acabat el temps. S'ha acabat. En què governeu lliures per Collserola.
0: Amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: Els ministres de l'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per analitzar la situació a Ceuta. S'espera que tractin assumptes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió i mostrin la solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria. Tot això després que alguns dels socis de la Unió es desmarquessin d'una manera molt clara de Pedro Sánchez, però a les últimes hores el fet que el govern espanyol assegurés que la majoria de persones que van travessar la frontera ja tornen a ser en territori marroquí ha suavitzat d'alguna manera les crítiques. Tot això mentre el govern espanyol nega que els serveis secrets l'alertessin del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit això i també ha pujat el to contra el Marroc.
1: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
0: Es calcula que entre 3.000 i 5.000 migrants encara són pels carrers de Ceuta, un miler dels quals podrien ser menors d'edat, i això fa que els centres d'acollida d'adults i menors estiguin ara mateix saturats. Aquí, aquesta mitjanit, ha arrencat una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Ground Force fa, bàsicament, carregar i descarregar maletes i també alguna atenció a la facturació per Air Europa o Qatar Airways. Els convocants denuncien sobrecàrrega de treball, diuen que si l'empresa no cedeix, l'aturada serà indefinida, i això coincideix, evidentment, amb el moment de l'estiu en què hi ha més vols a l'aeroport del Prat. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat el pla d'inundacions en fase d'alerta per la previsió de tempestes intenses a partir d'aquesta tarda al nord-est, al prelitoral i al sud de Catalunya. Es demana extremar la prudència davant del risc, sobretot, de rius i rieres. Recordem una vegada més que aquestes crescudes són molt sobtades. Per tant, vigilar molt en aquestes zones del país, nord-est, prelitoral i sud de Catalunya. La pluja, però, té una part positiva, fa baixar el perill d'incendi. Per segon dia consecutiu, a Catalunya no tenim cap municipi en risc extrem d'incendi forestal. I una dada, ja que parlem d'altes temperatures, les morts per calor a Catalunya el mes de juliol han duplicat les de l'any passat. S'han enfilat fins a 544 persones. La immensa majoria són persones de més de 65 anys amb altres patologies prèvies, com deia Montse Soler, que és la presidenta de la Societat Catalana de Geriatria.
2: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions.
0: I a les... quan passen 3 minuts de 8:15, en esports, Pau Dax.
3: Bon dia. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana presenta avui l'extrem belga Jesse Visibu. Al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham d'Arbeloa. Iris Tió pot guanyar aquest matí la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística a la final de solo tècnic.
0: I mentrestant també val la pena que fem un cop d'ull al temps amb aquestes circumstàncies que dèiem ara mateix. D'una banda tenim xafogor, de l'altra banda tenim tempestes. En fi, què hem d'esperar? Gori Massip, bon dia.
4: Bon dia. Doncs el temps d'aquest dimarts ens porta a parlar novament d'inestabilitat a la tarda. De moment, aquest matí, alguns núvols baixos cap a la costa denoten aquesta humitat, aquesta xafogor, i a la tarda, atenció, s'entornem-hi amb tempestes que poden ser localment intenses, cap al Pirineu, Prepirineu més oriental sobretot, passant per tot el prelitoral fins a arribar a les Terres de l'Ebre i també la Catalunya central. A diferència d'ahir dilluns, avui les comarques de Ponent en quedarien força al marge. Precaució perquè poden acompanyades de ventades i també de calamarsa o pedra. La costa també es mantindrien al marge d'aquesta situació de tempestes, però no de la xafogor. Aquí la humitat continuarà sent molt elevada i, per tant, l'ambient pesat s'ha de mantenir.
0: Gràcies, Gori. Paciència, per tant, amb aquesta xafogor i amb aquest ambient pesat. De moment, repassem la mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs avui és un matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb alguns retards als trens. Per exemple, la demora d'uns 25 minuts que porta l'AVE que ha sortit de Figueres i que va cap a Madrid. També veiem retards a l'R15, en el primer tren que ha sortit de Reus cap a Barcelona i que va amb una demora de 10 minuts i també endarreriments d'uns 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. A l'aeroport del Prat, on avui ha començat la vaga dels treballadors dels serveis de terra, de moment no hi veiem retards destacables.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs les carreteres en general tranquil·les. A la P7 encara un carril tallat a Castellví de la Marca, al Penedès en direcció Tarragona per les tasques de retirada del camió accidentat ahir al matí que va provocar força en renou. A Barcelona, a la ronda Adal amb cua de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat entre Sant Gervasi i Vallcarca, sentit Besòs, per les obres de cobriment de la ronda que tallen un carril per sentit, i a la ronda litoral aturats entre Fòrum i la Barcelona a direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, l'Àgora, Vicent Sánchez, Joan Guirado, Marc Font Ribas i Montserrat Nebrera. Però de moment el que fem és un cop d'ull als diaris i comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades. Pau Bartrolí, Marc Presseguer, bon dia.
7: Bon dia.
0: La reunió europea d'avui sobre la crisi de Ceuta centra totes les portades dels diaris.
7: La Vanguardia parla de màxima tensió pel xoc migratori i considera que la crisi de Ceuta n'ha portat una altra, de diplomàtica.
8: En el seu editorial assegura que és preocupant que la majoria de països de la Unió Europea exhibeixin més desconfiança en Espanya que solidaritat.
7: Al periòdico, el columnista Ernesto Kaiser va un pas més enllà i parla d'una vendetta anunciada. Explica que la dreta i l'ultradreta europea no perdonen a Sánchez la regularització massiva de 500.000 migrants. I Kaiser també assenyala Trump, que ha utilitzat Espanya com a mirall del que pot passar als Estats Units si el Partit Demòcrata guanya els comicis.
8: L'Ara, per la seva banda, posa el focus en el paper d'Ursula von der Leyen. Publica que la presidenta de la Comissió Europea ha sortit a rescatar Pedro Sánchez, sobretot per rebaixar el fet que Ceuta hagi tornat a posar en evidència la desunió interna i comunitària en el tema migratori.
7: I el Mundo posa de manifest el que considera una contradicció de la Unió Europea. Per una banda, denuncia el paper de Marroc i al mateix temps continua donant ajudes a Rabat com a soci estratègic per gestionar la migració.
8: El País, en canvi, dedica l'editorial al sisè mes de conflicte entre els Estats Units i l'Iran. Diu que l'exasperant frivolitat de Trump només contribueix a allargar la incertesa i el caos econòmic i fa presagiar una perillosa extensió de la guerra si no s'arriba aviat a un acord.
7: L'ABC, de la seva banda, obre Montero i Zapatero, assegurant que es van unir 3 dies abans del cessament d'Avalos per fer més discreta l'entrada de l'expresident al ministeri i responsable del rescat de Plus Ultra. El diari ha tingut accés a correus electrònics exclusius que revelen fins a 8 reunions entre els dos.
8: I el Punt avui se centra en mantenir la cultura en temps de guerra. Ho fa amb l'exemple del Festival Frontera, Ucraïna. A l'editorial critica el procediment sancionador contra la directa per haver destapat informació sobre els policies espanyols infiltrats en moviments socials independentistes.
0: Dos quarts i 7 minuts de 8. Un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Bon dia.
9: Bon dia.
0: El rescat en mar endins i acaba detingut.
9: Salvament Marítim va emetre un avís per la presència d'un nedador a l'aigua mar endins a la zona del Port Olímpic i que no seguia les indicacions de tornar a terra. Van enviar una llanxa per rescatar-lo i un cop identificat, la policia va descobrir que el noi, de 23 anys, tenia pendent una ordre d'arrest dictada per un jutjat de Vigo i 7 antecedents per delictes relacionats amb maltractaments a l'àmbit familiar, desobediència, resistència i agressió contra un agent de l'autoritat. Evidentment, el van detenir. Ho explica La Voz de Galícia.
0: I atenció amb això. Un meteorit amb gust de pernil?
9: Bé, això ens ho hem inventat una mica. S'hauria de llepar i olorar.
0: Comencem bé, també, trobo.
9: El cas és que una família d'una petita localitat de Ciutat Real passejava pel camp, va veure una roca d'aspecte singular i grans dimensions, pesava 100 quilos i va pensar que li aniria bé per premsar i salar pernil. Després de veure una notícia a la tele sobre meteorits, van lligar caps i es van posar en contacte amb l'Institut Geològic i Miner d'Espanya. Els científics que van anar a fer acte de presència per confirmar-ho es van trobar el meteorit al pati on l'havien arrossegat amb una catifa. Es van endur una petita part per exhibir-la al Museu Geominer de Madrid i la resta es va quedar on era. Ho recull El Periódico.
0: I el Mundial del Futbol ressuscita Nino Bravo.
9: La mítica Un beso i una flor, estrenada al febrer de 1972 amb la veu prodigiosa del cantant de la Vall d'Albaida, ha tornat a les llistes d'èxit 54 anys després. Ha aconseguit el disc de platí i s'ha col·locat al número 71 de la classificació de vendes d'Espanya que elabora l'associació de productors ProMusicae. El motiu que se n'hagin disparat les vendes i les reproduccions en plataformes com YouTube o Spotify, on l'últim mes han augmentat més d'un 80% respecte a l'anterior, és clar. El tema ha estat una mena d'himne oficiós de la selecció espanyola i va sonar per megafonia després dels partits, incloent-hi la final contra l'Argentina i a les celebracions pel títol a Cibeles. Ho llegim a Regió 7.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
10: Un dia més hem de parlar sobre Ceuta i mirem cap a Itàlia. El Corriere della Sera titulen el duel entre Espanya i Itàlia i es fan ressò de les paraules d'ahir del ministre Álvarez, que va dir que Itàlia hauria d'aprendre d'Espanya pel control del flux migratori. Això, el Ministeri de l'Interior d'Itàlia ha contestat i ha dit que amb Meloni el nombre d'arribades està disminuint. El diari The Guardian es fa ressò de la polèmica sobre alliberar fins a 6.000 delinqüents de les presons del Regne Unit, perquè segons prediuen, les presons estaran plenes al mes de novembre. Aquest era el pla de l'antic primer ministre, però ara el nou primer ministre ha dit que, de moment, els violadors, els abusadors sexuals infantils i acusats d'altres delictes sexuals seran exclosos d'aquests plans d'alliberament. Acabem al New York Times, que en portada dedica un article a la brossa espacial que cau a la Terra. Cada vegada hi ha més deixalles al cel procedents de parts dels coets i de satèl·lits que s'envien, i això s'explicaria per la cursa frenètica entre governs i empreses com les d'Elon Musk per qui té més poder al cel. L'any passat, la Força Espacial dels Estats Units va emetre alertes per gairebé 820 objectes que entraven a l'atmosfera terrestre, mentre que fa 10 anys se'n detectaven poc més d'un centenar.
0: I pel que fa als diaris econòmics, es fan ressò de les dades de les matriculacions al juliol. Un de cada 4 cotxes comprats a l'estat espanyol són elèctrics o endollables. Tot i això, els híbrids convencionals són el tipus de vehicle preferit pels compradors. A l'Economista destaquen el programa Auto Plus, el pla del govern espanyol per subvencionar l'electrificació, ja té gairebé el 60% dels fons compromesos. A l'Expansió analitzen les inversions del sector immobiliari espanyol. L'aportació a nous projectes de construcció supera els 77.000 milions d'euros fins a l'any 2031. Gairebé la meitat es dedicaran a habitatge residencial, un 22% a habitatge assequible i un 14% a hotels. El diari destaca que l'encariment dels preus de l'energia, la construcció i el transport passen factura al sector immobiliari. I acabem amb 5 dies on destaquen un robatori de criptomonedes. Els hackers es van endur 60 milions d'euros en bitcoins en 3 quarts d'hora. El robatori ha generat alarma en tractar-se d'un atac contra el que es considerava un dels sistemes més segurs per guardar criptomonedes, les anomenades call cards, carteres fredes, on les claus digitals es desen sense connexió a internet.
11: Tres minuts i arribarem a 3:15. Continuem repassant la premsa al matí de Catalunya Ràdio. Ara, l'esportiva. Pau Dax, bon dia de nou.
3: Bon dia.

0: Hansi Flick mira al cel i espera que amb les llàgrimes de Sant Llorenç li caigui una estrella pel davanter centre, i és que passen els dies i l'opció de Julián Álvarez pinta negra com l'eclipsi solar del dia 12. Mentrestant, Ferran sembla que ha fet la carta astral i està acabant de decidir on jugarà. Llegim al Mundo Deportivo un titular amb declaracions del valencià a l'NBC. El Barça ha de demostrar que en vol. En els destacats, més missatges críptics de Torres. Vull prendre la decisió correcta, però encara no la sé. Anem amb l'esportiu i seguim parlant dels astres amb una peça que repassa casos històrics de grans jugadors de futbol que han jugat en equips modestos de la Lliga. L'últim cas, Aubameyang i el Depor aquest estiu. Falcao va fitxar pel Rayo, Bebeto i Mauro Silva també van aterrar al Deportivo als anys 90, Riquelme va portar la samarreta del Villarreal i el neerlandès Van Nistelrooy la del Màlaga. I acabem amb l'Ara, que obre la secció d'esports titulant 700 milions per mantenir el Barça a flor d'aigua. La notícia explica que el club necessita més finançament de Goldman Sachs per tancar l'exercici econòmic i també evitar que les obres del Camp Nou s'endarrereixin encara més. Tot plegat, diu la peça, amb manca de transparència per part del club, que des de fa 5 anys ja no fa un avançament de l'estat dels comptes als socis abans de l'agost.
1: I rematem el repàs a la premsa amb la premsa del cor, amb el Carlos San Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Sembla que no és un estiu fàcil per a la baronessa Thyssen. Després de la pneumònia que la va tenir ingressada unes quantes setmanes i que l'ha obligada a canviar d'hàbits, ahir arribava la gran bomba des d'un diari andorrà. El seu fill Borja estava en cerca i captura per morós. I això sí que no. Deixar el tabac per fa de baronessa moderna, però tenir un fill morós, no. Segons publicava l'Altaveu d'Andorra, l'hereu de la família Thyssen tindria un deute d'uns quants milions d'euros amb un banc del País dels Pirineus. I a la família no li ha faltat temps per desmentir la notícia. Bé, per desmentir-la potser no, però sí per matisar-la. És cert que Borja té algunes discrepàncies amb el banc per la manera de com tornar els diners, però està perfectament localitzable. De fet, està de vacances amb la seva família, segons publica l'Ola. Com a bon rendista, primer les devocions que les obligacions. O era al revés.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Crec que ens hem perdut.
6: Sí! Sort que he portat ametlles!
7: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams d'ametlles a 1,85 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: A punt d'arribar a 3:15 al matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia.
1: Va, qui fa anys avui?
11: Va, que aquesta t'agradarà.

0: Amaral, quants anys diries que fa, va?
1: Eva Amaral, 48.
0: L'has fet molt jove.
1: Sí?
0: Bueno, molt jove. A veure, ara sí. Que potser d'això ens enfadarà. No. Una mica més, 54.
1: 54. Pensava que era una mica més jove que jo. Mira, una mica més gran que jo.
0: Vinga, ara anem amb dos presidents. El primer, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Avui és l'aniversari de Zapatero.
0: Pobret.
1: Zapatero, 72.
0: 66.
1: Vaja.
0: I Barack Obama, president dels Estats Units i Premi Nobel de la Pau al 2009, en fa...
1: 72, repeteixo.
0: No. 65.
1: No, tampoc. No.
0: I acabem amb una actriu, ara duquesa, que t'agrada molt o no t'agrada gens,
1: sí?
0: Que és Meghan Markle.
1: Home, Meghan Markle. Meghan Markle, 40.
0: 45.
1: Ai, bueno, m'he costat,
0: no,
1: eh?
0: No, bé.
1: Vinga, i el santoral?
0: Avui és Sant Joan Maria Viner i és el patró dels rectors de la parròquia. També avui, si coneixeu alguna perpètua, doncs és Santa Perpètua, també és Sant Rubén, Sant Tertulià, Sant Eleuteri...
1: Sant Tertulià?
0: Sí.
1: Ah, mira, deixa'm un punt després.
0: Sí, Sant Eleuteri i Sant Agavi.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.

0: crida esperançada a organitzar agències col·lectives i moviments contrahegemònics. L'apocalipsi també ens l'hem de fer nostra. Pot ser un terreny fèrtil per imaginar un canvi positiu.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie La Mujer Danesa.
2: Una exespia danesa es retira a Islàndia buscant una vida tranquil·la, però la seva naturalesa ho fa impossible. L'edifici on viu es converteix en un camp de batalla, on cada situació quotidiana es transforma en una missió, i cada veí és un cas a resoldre, sovint amb mètodes poc convencionals. Missions que tenen com a eix l'ecologia, el masclisme o el racisme, tot passat pel sedàs de l'humor negre. La protagonista, interpretada per Trine Dyrholm, és magnètica. Té 6 capítols i és a Filmin.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
3: Els sons del matí.
4: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó.
5: Ara mateix, la majoria de joves que s'han quedat a Ceuta després d'emigrar des del Marroc es troben en barris perifèrics com ara el del Príncipe.
6: Están esperando que le lleven al centro menores.
7: Que no lo encuentro, no sé, que se ha muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
8: ¿Y salió de dónde?
7: De Marruecos, de Rabat. Vino a
9: Nadal. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
10: L'incendi ara està mateix un cas més estabilitzat, però que tardarà de distingir-se.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per abundants pluges a la zona nord-est del país. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Xarxa.
11: En sentit figurat, conjunt de coses o persones enllaçades entre elles. La ministra de Defensa, Margarita Robles, demana al Marroc que investigui qui hi ha darrere de les xarxes socials que compartien informació sobre com arribar a Ceuta. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, posa com una de les prioritats en la resposta europea el desmantellament de les xarxes de tràfic il·legal de persones. I tot plegat, mentre els menors que han arribat sols a Ceuta no tenen cap xarxa familiar que els empari.
1: Maleta.
11: Caixa amb nansa i tanca destinada a portar-hi roba i altres efectes. Aquests dies molts fan les maletes per marxar de vacances, però els treballadors que les traslladen als aeroports, a l'aeroport del Prat, han començat una vaga indefinida perquè asseguren que ja fa massa temps que arrosseguen una maleta massa pesant d'hores extres i manca de descansos, amb una càrrega de treball que diuen que és insostenible.
1: Ofegar-se.
11: Morir per no poder respirar. Més de la meitat dels menors que van perdre la vida ofegats al medi aquàtic entre el 2019 i el 2023 provenien de famílies migrades que patien un altre tipus d'ofegament, més en sentit figurat, l'econòmic. Així ho ha revelat un estudi de l'Institut de Medicina Legal que conclou que les famílies amb pocs recursos no es poden permetre cursets de natació per als seus fills i fa una crida a facilitar-los l'accés a aquest aprenentatge.
1: Després de les tres paraules, posem-hi tres xifres al dia amb la Sílvia Creus. 12.708.
2: Són els milions d'euros que ha guanyat nets el primer semestre del 2026 el banc HSBC, el més gran d'Europa. Aquesta xifra de beneficis representa un increment del 27,07% respecte al mateix període de l'any anterior. La companyia atribueix la millora de les xifres a l'absència d'extraordinaris negatius, així com uns ingressos nets més grans per interessos i també per comissions.
1: 90.000.
2: Són els dòlars que un noi de Portland ha obtingut per una samarreta de bàsquet que va comprar de segona mà per poc menys de 3 dòlars, concretament 2,61. El motiu és que la peça havia pertangut a Will Chamberlain, pivot de Los Angeles Lakers, a principis dels 70. Quan es va adonar de la troballa que havia fet, ho va compartir a les xarxes socials i de seguida van contactar amb ell des de la casa de subhastes Sotheby's, que va autentificar la samarreta i es va encarregar de trobar el millor postor.
1: 3.012,9.
2: Els metres que té exactament el cim acreditat com a 9.3.000 al Pirineu Català. És l'agulla sud de Malavasina, al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, el terme municipal de la Vall de Boí, i l'ha certificat l'equip de topògraf de Sostremetries, que fa anys que revisa les altituds dels pics dels Pirineus en els mesuraments que ha fet aquest mes de juliol passat. D'aquesta manera, Catalunya passa de tenir 12.3.000 a tenir-ne 13.
1: I ens falten les tres imatges amb el Carlos San Andrés, que de seguida repassarem les imatges del dia. Ara mateix falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí. A la primera imatge del dia, dues turistes asiàtiques al centre de la plaça Catalunya, totes dues amb ulleres de sol. Una beu aigua d'una ampolla, l'altra s'amaga del sol sota un barret. Al fons, una mare i una filla busquen refugi a l'ombra d'una de les estàtues de la plaça. És un exemple del nombre de turistes estrangers que visiten Catalunya. Les xifres continuen creixent i, segons els especialistes, encara no s'ha tocat sostre. El primer semestre d'aquest any ens han visitat més de 9 milions i mig de persones, que representa un 3,5%

0: 100% més respecte a l'any passat. De mitjana, cada turista es va gastar uns 1.300 euros durant la seva estada. Això és 11.800 milions d'euros en total. La tendència diu que els visitants cada cop gasten més i passen més dies a Catalunya, concretament 8 de mitjana. Catalunya és la segona comunitat més visitada, només superada per les Balears. I a la segona imatge, el llac de Brenets, a l'est de França, pràcticament buit. Veiem el fons de la llacuna i un embarcament que ha quedat inutilitzat pel baix nivell d'aigua. Carlos, ara sí.
1: Ara sí, doncs és una de les moltes conseqüències que està deixant la sequera a Europa. El volum de rius com el Rin o el Danubi han caigut un terç i el baix nivell està perjudicant el transport de mercaderies i de matèries primeres. Les altes temperatures i la falta de pluja han deixat al descobert bombes i vaixells de la Segona Guerra Mundial i han pes el Regne Unit a una situació alarmant amb una baixada del 75% del volum dels seus embassaments.
0: Gràcies, Carlos. I la tercera ens l'envien des de Girona. Una imatge típicament estiuenca, una de les petites cales de la Costa Brava, amb embarcacions que fondegen a una certa distància de la platja i que contrasta amb la sequera que viu a Europa. Què té d'especial això, Fèlix Martín?
2: Doncs si t'hi fixes bé, que en aquest blau transparent de l'aigua hi tornen a surar les boies de color groc que algú o alguns van destrossar fa uns dies entre Palamós i Mont-ras i que són el punt en el que, com a molt a prop de la costa, s'hi poden amarrar aquests vaixells recreatius. Això vol dir que els ajuntaments ja han posat boies noves i ara creuen els dits perquè les respectin i no les tornin a fer malbé.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
4: Les tasques d'extinció van bé.
5: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
3: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
3: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
5: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: Quan Àtila i els uns van irrompre...
7: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
3: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
7: Una hora d'història que us captivarà.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3Cat.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Repassem els titulars en 2 minuts amb Maria Fernández Noguera i Pau Bartolí. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea es reuneixen avui per analitzar la situació a Ceuta.
10: S'espera que tractin temes com el reforç de les fronteres exteriors de la Unió, alhora que mostraran la seva solidaritat amb Espanya per la crisi migratòria.
0: El govern espanyol nega, en canvi, que el CNI els alertés del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta.
11: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pujat el to contra el Marroc.
12: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
0: Es calcula que entre 3.000 i 5.000 migrants continuen encara als carrers de Ceuta.
10: Mentre els centres d'acollida d'adults i menors estan saturats.
0: I anirem en directe d'aquí uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio, mentre aquí, aquesta mitjanit, ha arrencat una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa Ground Force de l'aeroport del Prat.
11: Els convocants denuncien sobrecàrrega de treball. L'aturada coincideix amb el moment de l'estiu amb més vols a l'aeroport.
0: I Protecció Civil activa el pla d'inundacions en fase d'alerta per la previsió de tempestes intenses a partir d'aquesta tarda al nord-est, al prelitoral i al sud de Catalunya.
10: Tempestes que ja han fet que s'aixequés les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça. L'alcalde José Antonio Parache diu, però, que encara trigaran a apagar-lo.
13: L'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se. Vam calcular els 7 dies.
0: I les morts per calor a Catalunya el juliol dupliquen les de l'any passat i s'enfilen fins les 544 persones.
11: El gruix són de més de 65 anys amb altres patologies prèvies. Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria.
14: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, problemes de marejos, infeccions.
0: I a la taquilla, rècord de recaptació de la nova entrega de Spider-Man.
10: En el seu primer cap de setmana als cinemes ha arribat als 927 milions de dòlars a tot el món.
15: Bon dia. El temps d'aquest dimarts torna a mostrar-se força inestable. No encara, amb un matí de calma tensa, amb alguns núvols baixos cap a la costa, on es manté i s'ha de mantenir tot el dia aquest ambient xafogós, i nuvolades que, atenció, a partir de mig matí i migdia creixeran cap al Pirineu, Prepirineu, tota la serralada prelitoral, des de la serralada transversal, Ripollès, Garrotxa, Osona, arribant fins a les Terres de l'Ebre, passant també per la Catalunya central. ruixats que només 30 minuts poden deixar més de 20 litres per metre quadrat, en acompanyats de pedra o de fortes ventades. A diferència d'avui, d'ahir, l'Alt Ponent quedarien força al marge d'aquesta situació. Tot plegat amb calor. Calor de ple estiu no extrema, amb moltes màximes de 30 a 35 graus.
0: Repassem el trànsit a aquesta hora. Mariu García, que ens expliques, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs ja hi ha una incidència a la C31 a les costes del Garraf, tallada a Sitges en tots dos sentits a causa d'un accident a Barcelona. Aturats a la rondada, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que es fan de cobriment de la ronda. I a la ronda litoral, aturats entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, com el tenim, Maria Fernández Noguera?
9: Doncs mira, al matí hi ha alguns retards aquest matí als serveis de Rodalies i de Regionals de Renfe. Destaquen els 40 minuts de demora a l'R11 del tren que ha sortit a primeríssima hora de Barcelona-Sants cap a Portbou a causa d'una incidència en l'operativa. El tramvia de Barcelona, freqüències de pas alterades a les línies T1, T2 i T3 a causa de l'avaria d'un comboi. I mentrestant, a l'aeroport del Prat, on avui ha començat la vaga dels treballadors dels serveis de terra, de moment no hi estem veient retards destacables.

0: I aquesta hora, cada dia per arribar a les 8, sentim un oient del programa, o una oient, que vol dedicar una cançó a una persona especial. Si ho voleu fer, en el que queda de mes d'agost, envieu-nos una nota de veu al 636-360609. El 636-360609 és la que ha fet, per exemple, en Salvador.
1: Bon dia, des del Solsonès. Dedico aquesta cançó a les meves filles, Sheila e Irina. Els hi desitjo que puguin mantenir l'equilibri en els nous reptes que començaran al mes de setembre. La cançó es titula La bicicleta, interpretada per Shakira i Carlos Vives. Bon dia. Yeah!

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Tallada a la carretera de les Costes del Garraf, la C31 a Sitges, en tots dos sentits, a causa d'un accident a l'àrea de Barcelona, petites cues de la C58 de Montcada a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la C33 a Montcada, direcció Mollet per un vehicle avariat, i la ronda a dalt amb cua de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i entre Sant Gervàs i Vallcarca, sentit Besòs per obres.
1: Cimera d'urgència avui dels ministres de l'Interior europeus per tancar la situació a Ceuta. Fernando Grande Marlaska traslladarà als seus homòlegs el compromís en el control de les fronteres europees i defensarà la gestió de la crisi. Mentrestant, el govern espanyol nega que el CNI els avisés d'un moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, tanca files amb els serveis d'intel·ligència espanyols i exigeix al Marroc que investigui els fets. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a les tasques d'extinció. Protecció Civil torna a activar les restriccions d'accés a la zona després de comprovar que la situació continua inestable. Comença la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. L'empresa assisteix nombroses companyies, les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. El sindicat denuncia falta de personal i càrregues de treball insostenibles. Tornen les amenaces de tot el tram a l'Iran. El president nord-americà parla d'última oportunitat i assegura que les converses per arribar a un acord ja han començat. L'Iran, però, ho nega categòricament. Investiguen una agència de viatges de l'Escala per estafar unes 200 famílies i deixar-les sense viatges ni diners. Els Mossos ja han rebut fins ara, de moment, una vintena de denúncies. El titular de l'agència assegura que no pot operar a causa d'un impagament que l'ha deixat sense accés als turoperadors. Els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant quedaran tancats per l'eclipsi del 12 d'agost. Així ho han decidit els municipis de Cornudella i la Morera de Montsant davant la previsió d'un gran volum de gent que voldrà veure el fenomen i l'alt risc d'incendi a la zona. I Jordi Savall actua avui al Festival Pau Casals a l'Abadia Nord-Catalana de Sant Miquel de Cuixà. El festival el va crear el mateix violoncel·lista vendrellenc l'any 1950, mentre estava exiliat a Prata de Conflent. Amb les entrades exaurites, Savall tocarà aquest vespre acompanyat de l'orquestra Le Concert de Nacions.
3: Esports.
1: Pau, Tax, bon dia.
4: Bon dia. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana presenta avui l'extrem belga Jesse Bissibu. Al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham d'Arbeloa. Iris Tió pot guanyar aquest matí la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística en la final de solo tècnic.
1: Ens espera un matí de temps tranquil i xafegós a la façana costanera, a l'espera de més xàfecs i tempestes, que aquesta tarda descarregaran el Pirineu, el Prepirineu, el Prelitoral i a la Catalunya Central. Poden ser intensos i anar acompanyats de pedra i ventades, tot plegat amb calor de ple estiu.
0: Castelldefels avui.
5: Bon dia, avui és dimarts 4 d'agost. Comencem el dia repassant l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. La Bibleplatja tanca un mes de juliol amb una gran afluència de públic. La Bibleplatja Carme Romaní fa un balanç molt positiu del mes de juliol amb una elevada participació tant en el servei de préstec com en activitats familiars, culturals i de divulgació que s'han organitzat durant les primeres setmanes d'estiu. Obertes les inscripcions al concurs de fotografia Viu al Parc. Les persones aficionades a la fotografia tenen obertes les inscripcions per presentar les seves obres a una nova edició del concurs Viu al Parc. El termini de participació finalitza el 20 de novembre i el certamen repartirà 1.225 euros en premis. Castelldefels acollirà dissabte una nova campanya de donació de sang i plasma. El Centre Cívic Frederic Mompou serà l'escenari aquest dissabte 8 d'agost amb una nova jornada de donació de sang i plasma organitzada pel Banc de Sang i Teixits. Les donacions es podran fer a 2:15 del matí, a la 1 del migdia i de 4 de la tarda a 7:45 del vespre amb reserva prèvia. I a l'agenda del dia... Avui a les 7 de la tarda fins a les 8 del vespre, la Biblioplatja Carme Romaní acull una nova sessió dels dimarts astronòmics amb l'activitat Prepara't per l'eclipse de sol, a càrrec de Fora d'Òrbita, una proposta oberta a tots els públics per conèixer millor aquest fenomen astronòmic que es podrà observar aquest mes d'agost. I a partir de 9:15 del vespre, a la plaça de les Palmeres acull una nova sessió d'ImproShow, una proposta d'humor improvisat on el públic també forma part de l'espectacle. I fins aquí el Castelldefels avui. Més informació als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i als canals municipals. Molt bon dia!
3: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
12: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
13: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
14: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
13: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
3: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Què tal? Bon dia. Comencem Castelldefels Desperta. Us acompanyem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí en aquest 4 d'agost. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local. Al control tenim en Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Tenim per endavant dues hores de ràdio per posar-nos al dia de tot el que passa a Castelldefels amb informació i altres continguts que us anirem descobrint al llarg del matí. Així que quedeu-vos amb nosaltres.
1: Castelldefels Desperta.

0: I doncs per començar aquest dimarts 4 d'agost, doncs anem a fer un repàs d'aquesta nova graella que ens ha donat el que és el Teatre Plaza, perquè la tornada de vacances també és sinònim de tornar a omplir de teatres. Molts de vosaltres haureu començat el que són les vacances, però també en breu doncs s'acaben i començarà una altra vegada el que serà doncs al setembre i comença el curs escolar. Doncs això serà, doncs, com dèiem, un sinònim de tornar a omplir teatres, auditoris i sales de cultura, perquè tot torna a començar. I tot i que encara estem immersos en aquest estiu, com estem parlant, el Teatre Plaza ha presentat ja la seva programació. Serà la darrera del darrer trimestre la programació que han presentat, perquè així els espectadors puguin començar a reservar aquestes dades a l'agenda. Sota el lema Inspira, el Teatre Plaza i la Sala Margarida Xirgo han donat a conèixer una temporada que, entre els mesos d'octubre i desembre, reunirà teatre, musicals, concerts, monòlegs, cinema, dansa i també espectacles familiars. Aquesta és una oferta molt variada que torna a posar la cultura al centre de la vida de la ciutat. I el lema escollit enguany és Inspira. Vol retre homenatge a les directores d'arts escèniques de Castelldefels, reconeixement de la seva creativitat i la seva contribució al teixit cultural local. La temporada arrencarà el dia 2 d'octubre amb el musical The Jazz, un tribut a Chicago a càrrec de La Quarta Paret, que oferirà 3 funcions durant el primer cap de setmana del mes. A l'octubre també hi trobem una de les apostes més destacades de la temporada, Friends, The Musical Parody, una divertida adaptació musical inspirada en la popular sèrie de televisió que arribarà al teatre el dia 17 d'octubre. I els amants de l'humor també tindran diverses cites dins del cicle Castelldefels Comedy Stars, amb espectacles com Corta el cable rojo, Impro Horror Show i Nos vamos de viaje, protagonitzat per Santi Rodríguez, o No me toques el cuento, una proposta que inclourà dins de les activitats del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones. La música també tindrà un paper destacat. La programació inclou el concert de presentació del nou EP de Nereida Fau. Diferents actuacions de músics locals dins del cicle Castelldefels Escena, l'òpera Carmen, una petita història d'amor i concerts de jazz. I com és habitual, també tindrem el tradicional concert de Nadal, que aquest any anirà a càrrec de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, amb la soprano Marta Valero. I pel que fa al teatre musical, al novembre arribarà una altra gran producció, Dràcula, dirigida per Performing Arts, mentre que els més petits tindran el seu espai amb el tribut de Simba a Kiara, inspirat en l'univers del rei Lleó. I la programació no s'acaba aquí. La Sala Margarida Xirgo continuarà oferint projeccions de cinema durant tota la temporada, incloent-li sessions familiars en català, coincidint amb les festes de Nadal. En definitiva, en tenim una programació pensada per arribar a tots els públics, combinar grans produccions amb talent local, humor, música, cinema i espectacles familiars. I us volem recordar que les entrades ja es poden adquirir. Es fa a través, com sempre, de la plataforma Entràpolis. Així que si hi ha algun espectacle que us faci especial il·lusió, ja podeu anar programant les vostres agendes. I és un bon moment per començar a reservar lloc, perquè encara que l'estiu continuï, la temporada cultural ja escalfa motors.
1: Castelldefels Desperta.

0: I si sou d'aquests que no sortiu mai de casa sense la càmera, el mòbil a la butxaca, recordeu doncs que, com hem comentat al butlletí, ja està oberta una nova edició del concurs de fotografia Viu al Parc, que aquest any arriba a la seva 32a edició i torna a convidar els aficionats a la fotografia a captar la bellesa dels espais naturals del Garraf, Olèrdola i el Foix. Doncs, per aquells que no ho sapigueu, es tracta d'un certamen que ja està consolidat. Està organitzat conjuntament per la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Castelldefels i amb la col·laboració del grup de fotografia experimental de Castelldefels. De fet, la convocatòria acumula més de 3 dècades d'història i cada any reuneix desenes de participants que immortalitzen paisatges, fauna, patrimoni i moments de la vida als parcs naturals. En l'edició de l'any passat, per exemple, es van lliurar premis en 2 modalitats i les fotografies guanyadores van formar part d'una exposició oberta al públic a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. El concurs manté aquestes 2 categories. La primera, que és els parcs, que està dedicada a qualsevol fotografia que reflexi el patrimoni natural o cultural dels parcs del Garraf, Olèrdola o Ia del Foix. I la segona és la matinal, que premiarà les imatges que captin durant la matinal Viu al Parc, que està prevista per al pròxim 8 de novembre, al conjunt monumental d'Olèrdola. Cada participant podrà presentar fins a 3 fotografies per cadascuna de les modalitats, tant en blanc i negre com en color. I en total el certamen repartirà 1.225 euros en premis. La modalitat dels parcs otorgarà el primer premi de 375 euros, un segon de 200 i un tercer de 150. I pel que fa a la categoria la matinal, els guardons seran de 250, 150 i 100 euros respectivament. Doncs ja sabeu, les fotografies es poden presentar fins al dia 20 de novembre, o sigui que encara hi ha temps per apropar-se i fer unes quantes fotografies. I l'heu d'entregar abans de les 2 del migdia d'aquest 20 de novembre a la Regidoria de Cultura, que està situada a la Masia Can Roca de Baix. I com és habitual, doncs el concurs culminarà amb una exposició que reunirà una selecció d'obres participants. El veredicte del jurat i el lliurament dels premis tindran lloc ja el 3 de desembre. Serà a la sala Margarida Xirgo de la biblioteca i es farà doncs, justament coincidint amb la inauguració d'aquesta mostra que es fa tots els anys. I recordeu que és una molt bona oportunitat per descobrir diferents mirades sobre alguns dels espais naturals més emblemàtics del nostre entorn.
1: Castelldefels Desperta.

0: ara és el moment de mirar com tenim les carreteres en aquest dimarts. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i també els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Roger Serra.
1: Què tal? Molt bon dia. Doncs pel que fa a la xarxa viària més propera, la veritat és que parlem de molta calma. Esperem que sigui així almenys dues o tres setmanes. El mes d'agost es nota amb aquesta reducció del volum de circulació. Per tant, vies properes a Castelldefels força tranquil·les. Principals enllaços amb Barcelona, la veritat és que també van prou tranquils. Sí que van un pèl més lenta, aturades puntuals, l'autovia 2 des de la zona de Sant Joan d'Espí fins a Cornellà. Hi ha més volum de trànsit d'entrada a Barcelona. Això sí, una mica més lluny, sí que hauríem de saber que hi ha problemes a les costes del Garraf. Hi ha hagut uns despreniments, hi ha hagut una roca, i això afecta aquesta C31, com et deia. Això són les costes del Garraf, que les tenim puntualment tallades en tots dos sentits de la marxa. Per tant, si heu d'anar cap al sud, eviteu ara aquestes costes del Garraf, teniu altres alternatives, com poden ser l'autopista, la C32, és cert que és de pagament, o també la mateixa autopista AP7, segons com. Per tant, tingueu present aquesta incidència, despreniments, C31, costes del Garraf. Ara ens indiquen que tot just ara es dona pas alternatiu als vehicles, per tant, hi ha aturades en totes dues direccions. A banda d'aquesta incidència, a la resta de la xarxa viària, circulació còmoda i fluida.
0: Doncs moltes gràcies per aquesta informació que ens afecta de ple. Fins demà, Roger. Bon dia.
1: A reveure. Adéu-siau.

0: I després de veure aquesta mirada cap a les carreteres, que recordeu de consultar a veure com estan abans de sortir de casa si aneu cap a les costes del Garraf, volem recordar-vos que avui, que és dimarts, la mini deixalleria mòbil serà des de les 10 del matí fins les 12:50 al passeig de Pitort, també a l'avinguda de Màlaga, que és al barri de Can Bou. I per la tarda, de 4 de la tarda fins a les 6:50, en tenim la mini deixalleria al carrer Aragó, també la tenim al carrer Ginesta, que és a Gran Via Mar, i també a Plaça Catalunya, que és al barri del Centre. I també avui és el dia de treure els mobles i els trastos vells als barris de Bellamar, a Montmar Baix, que és a l'avinguda Diagonal cap a baix, i al Centre. Recordeu deixar-los al carrer entre les 8 del vespre i les 10 de la nit, i només aquests dies que corresponen a cada zona.
1: Castelldefels Desperta.

0: I segurament haveu escoltat doncs, que el nostre castell últimament doncs, té moltes notícies i no només per aquestes notícies que tenen a veure amb les espectacles o les portes obertes que n'hi ha, sinó que s'ha trobat una tomba que per ara es creu que és una tomba romana del castell i això ens obre una nova finestra al passat de la nostra ciutat. Perquè sí que és cert que quan pensem en el castell de Castelldefels, sovint la primera imatge que ens ve al cap és la fortificació medieval que domina el turó, i que s'ha convertit en un dels grans símbols de la nostra ciutat, però sota aquestes pedres hi ha una història molt més antiga, una història que continua apareixent gràcies a la feina dels arqueòlegs. I és precisament una nova excavació la que ha permès descobrir una troballa que pot aportar molta informació sobre els primers habitants d'aquest indret. Es tracta d'una tomba romana d'inhumació amb restes d'una persona adulta que podria tenir doncs, a prop de 2.000 anys d'antiguitat. La descoberta s'ha produït durant una intervenció arqueològica impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels. També ha sigut gràcies al suport del grup de recerca històrica de Castelldefels, conegut amb el nom de GREIC, i ha sigut dirigida per l'arqueòleg Pere Lluís Artigas. I la importància d'aquesta troballa no és només trobar una tomba, sinó que entendre el que ens explica sobre com era la vida al turó de Castelldefels fa molts segles. Perquè abans que assistís al castell medieval, aquest espai ja era un lloc habitat. Al mateix turó hi havia una vila romana, una casa de camp de grans dimensions vinculada a l'activitat agrícola i ramadera que es va construir sobre un assentament ibèric anterior. És a dir, el turó de Castelldefels és en realitat un espai on s'han anat superposant diferents capes de la història. Primer els pobladors ibèrics, després els romans, més endavant l'època medieval i finalment el conjunt patrimonial com el coneixem avui. Aquesta nova tomba aporta informació especialment interessant perquè ens parla no només dels vius, sinó també de com els romans enterraven els seus morts. La sepultura estava coberta amb tegulae, unes grans rajoles romanes utilitzades habitualment en construccions i també en enterraments. Ara els especialistes estudien si la cobertura seguia el sistema conegut com a doble vessant, formant una mena de petit taulat sobre el cos, una tipologia molt habitual en altres jaciments romans del territori. I també un altre element que ha despertat interès dels investigadors és l'orientació de la tomba. El cos estava col·locat en direcció est-oest, amb el cap orientat cap a ponent i els peus cap al llevant, coincidint justament amb la sortida del sol. Justament el que sembla és que aquesta orientació pot aportar pistes sobre les creences, els rituals de la persona enterrada, tot i que els arqueòlegs mantenen la prudència i esperen els estudis antropològics, arqueològics i arqueològics per poder extreure unes conclusions definitives. També el que és significativa és l'absència d'objectes funeraris. No s'ha trobat cap aixovar i acompanyant de les restes. És una característica habitual en molts enterraments d'aquest període. Així que ara mateix els treballs entren en una fase d'estudi. Una antropòloga especialitzada analitzarà les restes òssies per determinar aspectes com l'edat, el sexe o les característiques de la persona enterrada, mentre que l'equip arqueològic estudiarà els materials recuperats al voltant de la tomba per intentar concretar-ne la cronologia. I si apareix una de les grans i aquí apareix una de les grans preguntes que planteja aquesta descoberta. Quan es va fer exactament aquest enterrament? Els primers estudis dels fragments de ceràmics trobats a la zona, especialment peces de terra sigil·lada, una ceràmica que és romana de gran qualitat, apunten a una possible cronologia entre la segona meitat del segle I, després de Crist, i inicis del segle II. Si aquesta datació es confirma, estaríem davant d'un enterrament especialment antic i d'una troballa molt singular al nord-est de la península. Però els investigadors també contemplen una altra possibilitat, que la tomba sigui una mica posterior, de finals del segle II o inicis del segle III, una època en la que aquest tipus d'enterraments amb coberta de teules ja eren més habituals. Aquesta descoberta també ajuda a entendre millor l'organització de la vila romana. En el món romà, les zones d'enterrament sempre se situaven fora de l'espai habitat. Per tant, trobar una tomba permet als arqueòlegs identificar els límits de l'antiga vila i entendre com estava distribuït aquest espai de fa gairebé 2.000 anys. A més, la troballa connecta amb altres testimonis romans que ja coneixíem el castell. Un dels més importants és la làpida funerària trobada l'any 1989 a la rectoria i dedicada a Gai Trocina Sinedecmo i Valeria Aliné, una parella romana que va viure en aquest entorn al voltant de l'any 100 després de Crist. Ells eren liberts, és a dir, antics esclaus alliberats, que van aconseguir una certa posició econòmica en aquesta zona del litoral català. La nova tomba també podria correspondre a una persona contemporània d'aquella època o fins i tot relacionada amb aquell mateix entorn social, tot i que encara hem d'esperar aquests estudis definitius. I és aquesta la part precisament més important i més interessant de l'arqueologia. Una petita troballa sota terra pot obligar-nos a mirar d'una altra manera justament l'espai que creiem conegut. El castell de Castelldefels no és només una fortificació medieval, és un autèntic llibre d'història on encara queden moltes pàgines per descobrir, perquè cada excavació, cada pedra, cada resta trobada permet reconstruir una mica més el passat de la ciutat i entendre qui vivia i com es relacionava amb el territori. Així doncs, és una descoberta que recorda cada vegada es per trobar una nova història de Castelldefels, només cal mirar uns metres sota terra.
1: Castelldefels desperta.

0: I ara és el moment de veure el temps que ens espera. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia. Situació meteorològica marcada a hores d'ara per la tranquil·litat. Sí que algunes restes de núvols, però poc importants, però amb perspectives d'inestabilitat. I és que a partir de migdia, de nou creixement de nuvolades que acabaran descarregant xàfecs acompanyats de tempesta en alguns sectors de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu més oriental, comarques més interiors de Girona i fins i tot també a d'altres punts de la serralada prelitoral i àrees properes, com dèiem, xàfecs acompanyats de tempesta que puntualment poden descarregar amb intensitat forta, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit, i que també puguin anar acompanyats de calamarsa o de pedra, amb temperatura en general sense grans canvis, per tant encara ambient molt càlid arreu i xafogós, sobretot en punts de la costa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

Doncs deixem una mica el castell i justament també quan parlem de Castelldefels no només ens ve al cap el que és el nostre castell, que és el més emblemàtic, sinó que sovint pensem també en la seva platja. El passeig marítim també és un de les imaginaris que tenim sobre Castelldefels i també els espais naturals que envolten la nostra ciutat. Però aquest estiu la gastronomia local també s'ha convertit en protagonista gràcies a un reconeixement que posa el focus en un dels seus espais més singulars. Doncs és que el restaurant Punta Roca, situat al Port Ginesta, ha estat inclòs entre els 25 millors guinguetes o xiringuitos d'Espanya, segons la selecció publicada per la revista gastronòmica Tapas Magazine, un rànquing que reconeix algun dels establiments més destacats del litoral estatal per la seva proposta culinària i també la seva ubicació davant del mar. La notícia ha estat recollida per diferents mitjans, entre ells La Ciutat, que destaca aquest espai del litoral del Garraf com un dels 4 establiments catalans que han entrat en aquesta selecció gastronòmica. El que fa especial Punta Roca no és només la seva cuina, sinó també l'entorn. Està situat en una zona privilegiada de Port Ginesta, ofereix unes vistes molt singulars sobre el Mediterrani, amb els penya-segats del Garraf com a taló de fons. Un paisatge que converteix l'experiència gastronòmica en molt més que un simple àpat davant del mar. La proposta del restaurant està gestionat pel grup Tiburón i se centra especialment en els productes del mar, amb una oferta basada en peixos, marisc i plats tradicionals mediterranis. Segons destaca el rànquing, aquest tipus d'espai han anat guanyant protagonisme en els últims anys perquè combinen gastronomia, paisatge i una experiència vinculada al territori. I és que el litoral del Baix Llobregat també ha estat present en aquesta selecció. A més de Punta Roca, el llistat inclou altres establiments catalans com el Kawai de Gavà al Mar, que el tenim molt aquí a la vora, al costat nostre, vinculat al cuiner Òscar Manresa, i altres referents de la costa catalana com el Xiringuito Escrivà a Barcelona i la Pelosa a Roses. Però en el cas de Castelldefels, aquest reconeixement posa en valor una zona que sovint passa desapercebuda, però que té un gran potencial, i és la costa del Garraf. Es tracta d'un espai on la gastronomia conviu amb un entorn natural marcat pels penya-segats, les cales, les vistes al mar Mediterrani. No sé si heu estat, però l'entorn és únic. És meravellós. Jo us recomano que feu un passeig per justament per aquí, perquè és un lloc meravellós. Però més enllà del reconeixement gastronòmic, aquesta notícia també ens recorda que la ciutat compta amb una oferta molt diversa vinculada al mar. Castelldefels no és només una destinació de sol i de platja, sinó que també un lloc per trobar propostes culinàries que busquen diferenciar-se a través del producte, l'entorn i l'experiència. Així doncs, és un exemple més de com la gastronomia es converteix en un element de promoció de territori i un atractiu més per als veïns, veïnes i visitants que durant l'estiu busquen gaudir de la ciutat des d'una altra perspectiva, asseguts davant del mar amb un paisatge del Garraf com a protagonista.

I no volem deixar de parlar del que seria la gastronomia perquè en tenim més informació al respecte. I és que Castelldefels també continua guanyant pes com a punt d'atracció gastronòmica, però també empresarial. En aquest cas, la notícia arriba vinculada a un dels noms més coneguts del món de l'esport, que és el Lionel Messi. La cadena argentina El Club de la Milanesa, especialitzada en aquest plat tradicional argentí, ha anunciat la seva arribada a Europa amb l'obertura del seu primer establiment al costat del restaurant que el futbolista té a Castelldefels. La companyia ha iniciat un ambiciós pla d'expansió internacional amb una inversió prevista de prop de 6 milions de dòlars, que inclou noves obertures a l'Argentina i també 4 nous locals a Espanya. El desembarcament europeu començarà a Catalunya, on la marca preveu crear una xarxa de 5 restaurants. La tria de Catalunya no és casual. Des de l'empresa expliquen que han apostat per aquest territori perquè la milanesa ja forma part de la cultura gastronòmica local, fet que facilita la seva introducció entre el públic. I aquesta expansió arriba aproximadament un any després que Lionel Messi entrés com a soci de la companyia, l'any 2025, coincidint amb el moment en el que la cadena començava a plantejar el seu creixement fora de l'Argentina. L'obertura del nou establiment a Castelldefels reforça encara més el paper de la ciutat com un espai atractiu per noves propostes gastronòmiques. En els últims anys, el municipi ha anat consolidant una oferta cada vegada més diversa, especialment vinculada al litoral, la restauració i el turisme. Per la cadena argentina, aquest primer pas a Europa serà també una prova de mercat abans de continuar ampliant la seva presència al continent. La companyia compta actualment amb una important capacitat de producció al seu país d'origen i prepara una nova planta industrial a El Tigre, que permetrà multiplicar la seva producció. Per tant, més enllà de l'anècdota de la vinculació amb Messi, l'arribada del Club de la Milanesa suposa la incorporació d'una proposta gastronòmica internacional a Castelldefels, una ciutat que continua sumant nous atractius i que cada vegada té més presència en el mapa gastronòmic.

0: l'acció urbana més important que té actualment Castelldefels. Per entendre la importància d'aquesta actuació, cal mirar enrere. Durant dècades, Can Aymerich va ser una pedrera dedicada a l'extracció de pedra. Un cop va finalitzar aquesta activitat, l'espai va quedar degradat i durant molts anys es va utilitzar principalment com a aparcament de camions allunyat de l'ús ciutadà. Ara aquell espai industrial es convertirà en un gran parc metropolità que canviarà completament la imatge d'aquesta entrada a la ciutat. I en realitat no està només plantejat que sigui només un jardí. El projecte està pensat perquè esdevingui un nou punt de trobada per famílies, esportistes i per persones de totes les edats que tinguin ganes de viure al parc. Està pensat que hi hagi àmplies zones verdes, camins per passejar, per córrer, també espais de descans, també jocs infantils, pistes esportives, una àrea per gossos, un amfiteatre a l'aire lliure i fins i tot un pump track, que és un circuit especialment dissenyat perquè bicicletes, patinets i patins puguin circular, doncs, aprofitant aquests desnivells de terreny que ja de per si té la pedrera. Una de les característiques més singulars és que el projecte aprofita, doncs, aquesta forma natural d'antiga pedrera i en lloc d'eliminar aquest relleu existent, els arquitectes l'han integrat dins del disseny del parc amb grans talussos i tobogans, miradors i també recorreguts que oferiran una nova perspectiva sobre l'entorn. Aquesta es tracta d'un model de recuperació ambiental que cada vegada és més habitual en grans ciutats europees i és convertir antics espais industrials en zones verdes que millorin la qualitat de vida dels veïns i les veïnes i ajudin també a adaptar les ciutats als efectes aquests del canvi climàtic. Així doncs, aquest nou parc formarà part de la xarxa de parcs metropolitans de la AMB, que és una infraestructura verda que connecta desenes d'espais naturals i urbans de l'àrea metropolitana de Barcelona. I l'objectiu és incrementar aquesta biodiversitat, reduir l'efecte illa de calor i també oferir més espais de lleure a la ciutadania. El projecte també respon a una demanda històrica de molts veïns. Des de fa anys reclamaven recuperar aquest espai per un ús públic després d'haver estat durant tant de temps ocupat per activitats industrials. Si es compleixen els terminis previstos, les obres tindran una durada aproximada de 7 mesos, de manera que el nou parc podria obrir les portes durant la primavera del 2027. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, també ha volgut compartir aquest pas endavant a través de les xarxes socials i ha destacat l'adjudicació de les obres perquè representa un nou impuls per un dels projectes estratègics de la ciutat. Manu Reyes ha subratllat que la recuperació de Can Aymerich permetrà transformar un espai degradat en un gran pulmó verd destinat al lleure, l'esport i la convivència dels veïns. L'escoltem.
1: Estic a Can Aymerich. Això no serà un parc, serà el nou pulmó verd de la nostra ciutat. Quan vaig assumir l'alcaldia de Castelldefels, això era un pàrquing de camions, un espai infrautilitzat que hem recuperat perquè ho puguin gaudir tots els veïns de la nostra ciutat. Hem fet un projecte participatiu obert a tothom. Plantarem arbres, molt important. Millorarem la gestió de l'aigua en aquesta zona. Hi haurà un espai esportiu, un espai infantil i un espai per a gossos. I també hi haurà una zona d'amfiteatre on es puguin fer xerrades de sensibilització mediambiental. La bona notícia és que aquest projecte ja està adjudicat per l'àrea metropolitana de Barcelona. A final de setembre començarà l'obra. Què et sembla? T'agrada aquest futur parc? o prefereixes que tornin els camions a

0: a Can Emèric.
1: Així que, després d'haver escoltat a l'alcalde Manu Reyes amb aquestes paraules sobre la, a la xarxa social sobre el que és el pròxim parc, doncs, davant d'aquesta adjudicació a Castelldefels, deixa enrere una llarga etapa de planificació administrativa i entra ja finalment en aquesta fase que és més visible del projecte, que és la construcció del parc, que aspira a convertir-se en un nou referent ambiental i social del municipi. Recordem que serà un espai que canviarà completament la fisionomia d'una antiga pedrera per donar pas a un nou punt de trobada per la ciutat, guanyant així més natura, més zones d'esbarjo i una millor qualitat de vida per tots els veïns i també per totes les veïnes.
2: Castelldefels desperta.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
2: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopó, la historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.

Doncs justament amb aquesta transformació de Castelldefels doncs, anem transformant la nostra ciutat, però no només d'aquesta manera es transforma la ciutat, sinó que també hi ha altres tipus de petits canvis doncs, que poden anar transformant el que és la vida dels veïns i les veïnes. I és perquè hi ha novetats també en altres àmbits, com per exemple en la freqüència dels nitbus. Resulta que l'àrea metropolitana de Barcelona també ha reforçat el servei de nitbus, no només amb el parc, sinó que també ens ajuda amb aquest tipus de canvis. I és perquè la principal novetat, sí que és cert que ha sigut que s'ha creat una nova línia, que és la N21, que dona servei per primera vegada a Gavà Mar i a Sant Climent del Llobregat, però en aquest sentit Castelldefels també surt beneficiada perquè doncs, té una millora dins de les seves connexions nocturnes, ja que pot connectar justament amb aquesta nova línia. Recordem que a partir d'ara les línies N14 i la N16 que uneixen Castelldefels amb Barcelona durant la nit augmenten la seva freqüència de pas. En el cas de la N14 i els autobusos passen cada 15 minuts en lloc de cada 20. Això serà durant tot l'any. I la N16 també reforça el seu servei i a l'estiu, entre el mes de maig i el mes de setembre i els dissabtes i vigílies de festiu de la resta de l'any també es redueix aquesta espera també només a 15 minuts. Aquesta és una millora que facilita els desplaçaments de les persones que treballen de nit i també d'aquelles que surten a gaudir de l'oci nocturn. I així que les persones que necessiten moure's en transport públic doncs, tenen aquestes noves freqüències i aquesta nova línia. I recordem que és un servei el de nitbus que continua creixent perquè segons les dades d'AMB durant el 2025 es van registrar 10,7 milions de viatges, que això és un nou rècord històric que representa un increment del 6% respecte a l'any anterior. I si comparem amb el 2023, la demanda ha crescut prop d'un 24% i això és una mostra de que cada vegada més persones opten pel transport públic també durant la nit. Cal recordar, a més, que el Nitbus disposa del servei de parada a demanda, que està especialment pensat doncs, per millorar la seguretat de les dones i dels menors d'edat. És a dir, que es permet baixar més a prop del lloc de destinació sempre que ho demanin. I també tota la flota incorpora càmeres de videovigilància i és una mesura que, segons AMB, ha contribuït a reduir notablement els incidents. I justament amb aquesta notícia arribem ja a les 9 del matí.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 9 del matí. Us informa Òscar Callau. Comencem aquest espai informatiu amb una connexió amb l'equip viari.
2: Hi ha poques complicacions ja a aquesta hora, però queden encara retencions a la Ronda de la Barcelona entre Roquetes i la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat, també a Vallcarca, en sentit Besòs, per les obres de cobriment de la Ronda, que tallen un carril a banda i banda. També algunes aturades a l'autovia 2 a Cornellà, direcció Barcelona, i la Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta, sentit Llobregat.
1: Reunió d'urgència avui dels ministres de l'Interior europeus per tractar la situació a Ceuta. Fernando Grande Marlaska traslladarà als seus homòlegs el compromís en el control de les fronteres europees i defensarà la gestió de la crisi. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va fixar posicions ahir elogiant la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i remarcant que cal fer més per protegir les fronteres externes. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'un moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, tanca files amb els serveis d'intel·ligència espanyols i exigeix al Marroc que investigui els fets. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en les tasques d'extinció. Protecció Civil torna a activar les restriccions d'accés a la zona després de comprovar que la situació continua inestable. Protecció Civil activa el pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de tempestes intenses a partir d'aquesta tarda al nord-est, al prelitoral i al sud de Catalunya. Es demana que s'extremi la prudència davant el risc de crescudes sobtades de rius i rieres. La pluja, però, també fa disminuir el perill d'incendi. Per segon dia consecutiu, no hi ha cap municipi a nivell màxim del Pla Alfa. Tornen les amenaces de Donald Trump a l'Iran. El president dels Estats Units parla d'última oportunitat i assegura que les converses per arribar a un acord ja han començat. L'Iran, però, ho nega categòricament. Comença la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. L'empresa assisteix nombroses companyies a les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. El sindicat denuncia falta de personal i càrregues de treball insostenibles. Tornen a posar les cales de Palamós a la Costa Brava les boies que uns desconeguts van sabotejar la setmana passada i que fixen els límits d'accés als vaixells recreatius. Des de l'Ajuntament demana més respecte als usuaris de les embarcacions, més controls als Mossos i agents rurals, i avui presentaran una denúncia pels danys. I avui arrenca Palamós el So de Cobla. El festival arriba a la desena edició amb una programació que reivindica les noves sonoritats. Entre la programació destaca la cobla amb so de dona o obeses amb la cobla Berga Jove. La inauguració anirà avui a càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
3: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
4: Bon dia. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana presenta avui l'extrem belga Jesse Bisibu. Al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham d'Arbeloa. I Iris Tió pot guanyar la seva quarta medalla a l'Europeu de Natació Artística en la final de solo tècnic que ha començat fa uns minuts.
1: Meteorològicament es preveu un matí de temps tranquil i xafogós a la façana costanera, a l'espera de més xàfecs i tempestes que aquesta tarda descarregaran el Pirineu, el Prepirineu, el Prelitoral i a la Catalunya Central. Poden ser intenses i anar acompanyades de pedra i ventades, tot plegat amb calor de ple estiu.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
6: Renault,
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
11: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
12: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
11: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
5: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs ja que passen uns minuts ja de les 9 del matí, encetem aquesta segona hora del Desperta i en els pròxims minuts volem parlar d'un servei que especialment durant l'estiu doncs esdevé un suport essencial per a moltes persones grans i és la teleassistència. Així que després farem un repàs per alguns temes de la Festa Major, que ja sou l'hora, perquè ja la tenim molt, molt a prop, i farem un repàs de les notícies en general. Comencem.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs com estàvem parlant, justament quan parlem de teleassistència, és fàcil imaginar-nos, doncs, el primer que ens ve a la ment és aquell dispositiu de que és un botó vermell que moltes persones grans porten penjat al coll o bé al canell. Però aquest servei fa temps que va deixar de ser només un recurs així com per actuar només durant una urgència. Avui la teleassistència s'ha convertit en una eina de seguiment i prevenció que acompanya les persones usuàries en el seu dia a dia. I durant els mesos d'estiu, quan les altes temperatures poden posar en risc la salut de la gent gran o aquest suport que encara es reforça més amb un contacte més freqüent i personalitzat. La cap del Servei d'Atenció a la Dependència i la Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, la Iolanda Moragas, ens explica que aquesta manera de treballar ja forma part del model de teleassistència des de fa anys. L'escoltem.
1: El programa Parlem D és un programa que el tenim actiu des del 2015 de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal, que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. El Parlem D s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes d'actualitat o de circumstàncies puntuals com ser al seu moment l'apagada general.
0: L'objectiu és anticipar-se als problemes abans que apareguin. Per això, els professionals contacten de manera periòdica amb les persones usuàries i fan un seguiment de la seva situació i així adapten l'acompanyament i les necessitats de cadascú, fomentant doncs, que es pugui continuar vivint amb autonomia i també amb la seva seguretat dins de casa seva. Així ens ho resumeix la Iolanda Moragas.
1: El canvi, una mica de xip que hem de tenir tots una mica respecte al Servei Local de Teleassistències. No és prémer el botó i allà on actuo, sinó que tenim tot un ventall de possibilitats d'actuació que van molt més enllà d'això, d'aquesta reacció, no? De ser tan reactius i, per tant, despleguem totes aquestes actuacions preventives que, per una altra part, també ens dona i ens deixa la tranquil·litat de que són molt ben acollides per les persones, molt ben valorades per les persones i en definitiva molt útils perquè el Servei Local de Teleassistència és un servei amb que les persones grans hi confien i, per tant, tot el que ve del Servei Local de Teleassistència és molt ben acollit. I totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els dona molta seguretat.
0: Tenen diverses actuacions durant tot l'any, però una de les més destacades justament ara, en aquesta època de l'any, és la que acompanya doncs, la prevenció davant de les onades de calor. Les trucades serveixen per recordar hàbits tan senzills com beure aigua sovint, evitar sortir durant les hores centrals del dia, mantenir la llar fresca o bé utilitzar els refugis climàtics disponibles al municipi, si cal. Un dels consells especialment importants doncs, per a les persones grans o amb problemes amb la salut. Així ens ho comentava la Iolanda Moragas. L'escoltem.
1: Protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar, busca, no? Buscar espais. L'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Refresca, abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. Nosaltres el que li diem és això, et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor, és algo que no sentim tots, però també se'n parla molt a tots els mitjans, amb els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions amb relació perquè pugui, no?, estar molt més segura i amb millors condicions.
0: L'estiu també és un període en el que s'intensifiquen les recomanacions per prevenir possibles estafes o robatoris. Els professionals recorden que a les persones usuàries que no facilitin dades personals a desconeguts, que desconfiïn de visites inesperades al domicili i que, davant de qualsevol situació que generi dubtes, utilitzin el seu dispositiu de teleassistència abans de prendre una decisió. Així ens ho explicava la responsable del servei. Escolteu.
1: Davant del dubte, prem el botó. No és, vull dir, no passa res. No passa res per prem el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació de que no és tan greu i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer. Eh? Nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses, no? Però davant del dubte sempre s'ha de premer el botó.
0: Més enllà de la seguretat, la teleassistència també contribueix a combatre la soledat no desitjada. Durant l'estiu, moltes rutines canvien. Familiars i veïns que marxen de vacances i hi ha persones que passen més hores soles. En aquests casos, el contacte regular amb professionals ofereix escolta, suport emocional i una tranquil·litat de saber que hi ha algú pendent del seu benestar. Així ens ho explicava la Yolanda Moral.
1: Nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos i a lo millor truque doncs, 2-3 cops o un cop al dia, una estoneta per poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, de que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per el que el motiu era només mantenir una conversa. A vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit, no? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està, no vol, no, dir-te que es truque perquè necessita parlar una estona amb algú, però ja veus, no, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del servei local de teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin.
0: Aquest seguiment també aporta confiança a les famílies, que saben que encara que estiguin fora o no puguin visitar els seus familiars amb tanta freqüència, sempre hi ha un equip professional que vetlla pel seu estat, que pot intervenir ràpidament si es detecta qualsevol incidència. És per això que ens ho explica quin és el paper per les famílies la responsable del servei, Yolanda Moragas.
1: El servei local de teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no? Servei local de teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora i no passa res i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al servei local de teleassistències de si hi ha circumstàncies, no?, amb la vida de la seva, del seu familiar, usuària del servei local de teleassistències, que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. Doncs mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el servei local de teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport.
0: Doncs la teleassistència s'ha consolidat així amb un servei que va molt més enllà de les simples emergències. Combina tecnologia, prevenció i proximitat per ajudar aquestes persones grans a mantenir la seva autonomia, reduir situacions de risc i oferir suport tant als usuaris com les seves famílies. Un recurs que, especialment durant l'estiu, esdevé una peça clau per protegir aquests col·lectius més vulnerables.
2: Castelldefels desperta.

0: I el que és l'estiu no només és canvis per aquestes persones que són usuàries de teleassistència, sinó que l'arribada de les vacances, també sobretot les vacances escolars, signifiquen doncs, més temps lliure pels infants i els adolescents. Però també comporta un augment de les hores davant del mòbil, la tauleta o els videojocs. Aquesta és una situació que preocupa els professionals perquè quan desapareixen les rutines del curs també és més fàcil que augmenti l'ús de les pantalles. De fet, aquesta tendència ja es reflecteix en les dades del Centre Spot de la Diputació de Barcelona, especialitzat en l'atenció a joves amb conductes addictives. Actualment, més de la meitat dels casos que atén estan relacionades amb pantalles i durant l'últim any les demandes de tractament han crescut un 15%. La cap d'intervenció de drogodependències del Centre Espot de la Diputació de Barcelona, Gemma García, ens explica que aquest increment respon en gran part a la presència constant dels dispositius digitals en la vida dels més joves. L'escoltem.
1: Sí, mira, actualment nosaltres al Centre Espot de la Diputació de Barcelona, com saps, tractem el tema d'addicció tant de drogues com de pantalles per a adolescents i joves. I en aquest moment, concretament amb el programa de les pantalles, el que hem observat és que bueno, estem incrementant molt els casos de demanda de tractament de pantalles. S'ha incrementat respecte a l'any passat amb un 15%. Vale? Actualment ja el tema de les pantalles suposa un 50,5% dels casos que tenem. I el que estem veient és que prioritàriament la demanda principal és de nois, principalment, sobretot per tema de videojocs i també estem observant un increment important del joc d'apostes online i més o menys amb una edat d'inici de tractament aproximadament cap als 15 anys. I respecte a les noies, és una minoria, estem en un 17,5% de casos de noies i principalment el tema és l'ús problemàtic de les xarxes socials.
0: Els especialistes coincideixen que la tecnologia no és un problema en si. El repte és aprendre a fer-ne un ús equilibrat. Per aquest motiu, coincidint amb l'estiu, l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya ha posat en marxa una campanya de desconnexió digital per ajudar les famílies a reduir el temps de pantalla sense renunciar als beneficis de la tecnologia. L'entitat aposta per recuperar espais de jocs, converses i activitats compartides, especialment durant les vacances. Així ens ho explica la presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya, Anna Plans. L'escoltem.
2: L'infància que necessita no és tecnologia, sinó les seves necessitats tenen a veure amb tenir temps, amb tenir jocs, amb tenir relacions reals, amb tenir converses i, per tant, ja sabem que la infància el joc, el jugar és un dret, per tant, omplir la infància de joc lliure, de moviment, de creativitat i de relacions doncs, és molt important per nosaltres. I basem aquesta campanya doncs, sobretot en orientada en aquest sentit, no? De tenir en compte, doncs, de donar eines a les famílies doncs, per aquesta desconnexió digital, no? Per cuidar el cervell, per dir d'alguna forma, que per nosaltres tu ja saps que és molt important, no? El tenir cura del cervell de, doncs, precisament de les persones més vulnerables, que en aquest cas és la infància.
0: Una altra de les claus de la campanya és el paper dels pares i de les mares. Els experts recorden que els hàbits digitals també s'aprenen a casa i que establir límits, compartir estones sense pantalles o acompanyar els fills en l'ús de la tecnologia pot marcar una gran diferència. Aquesta és una de les recomanacions que destaca Anna Plans. L'escoltem.
2: Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa, no? Per introduir doncs, els mòbils i acompanyar. No? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no? Cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment l'estem guanyant si no tenen xarxes socials. No? També és molt important acompanyar, no? hablar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen Adolescència Lliure de Mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que, mentre que no hi hagi una regulació, doncs ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu.
0: Per facilitar aquesta tasca, la campanya incorpora eines pràctiques perquè cada família pugui analitzar els seus propis hàbits. Entre elles hi ha el denominat Tecnotest, que permet valorar com és la relació amb les pantalles de casa i proposa objectius realistes per avançar cap a un ús més saludable. Així ens ho explica Anna Plans. L'escoltem.
2: Aquest Tecnotest és una forma de que les famílies puguem veure quin ús estem fent d'aquesta tecnologia, perquè ja sabem que el principal òrgan educatiu és la vista i que els nostres fills i filles es fixen en nosaltres. Per tant, una bona forma de començar a tenir en compte aquesta campanya d'estiu és pensar nosaltres mateixos, veure quin ús n'estem fent, fer aquest Tecnotest i després d'aquí ens sortirà un pla digital per l'estiu, que aquest pla pot ser un pla digital familiar, per exemple, nosaltres adjuntem tot això que t'estic dient, són recursos que nosaltres regalem, no? Per exemple, que pot ser aquesta guia, pot ser tenir un pàrquing de mòbils i tablets, pot ser tenir activitats, organitzar alguna activitat estiuenca, enriquir els sopars familiars, vull dir, fer aquest pla digital, no? I també el pla digital a nivell personal, no? Tant personal com familiar, no? Veure nosaltres quins reptes saludables volem dur a terme.
0: La iniciativa també ofereix orientacions sobre el temps de pantalla recomanat segons l'edat i inclou nombroses propostes per substituir una part del temps digital per activitats lúdiques, creatives o bé familiars. Així ens ho resumeix la presidenta de l'associació.
2: Tenim diferents recomanacions segons les edats, els primers anys, no, aquests 30 minuts, després els 6 als 12 aquesta hora màxim i després dels 7 i dels 12 en endavant hi ha les dues hores. No? També compartim les senyals d'alerta de les quals les famílies també tenen que estar a punt. I moltes idees, no? Moltes idees i jocs, que és aquesta guia que ha estat avalada per la Societat Espanyola de Neurologia i que de vegades, les famílies no tenim recursos, no? I a mi també m'agradaria donar un missatge de que l'important no és fer-ho tot perfecte, no? Sinó que sumar petits canvis, petites decisions quotidianes que fan que equilibrar les pantalles amb més joc i més vincle familiar.
0: Els responsables de la campanya insisteixen que no cal fer grans inversions ni organitzar activitats extraordinàries. Moltes alternatives passen simplement per sortir al parc, jugar en família, llegir, cuinar, plegats, o aprofitar els equipaments i els espais públics disponibles a cada municipi. Així ens ho explica Anna Plans. L'escoltem.
2: Qualsevol família penso jo que es pot adaptar perquè tenim des de jocs de vocabulari, històries inventades al saló de casa, jocs d'aigua senzills amb recipients, no? I joguines a la banyera, per exemple, manualitats amb material reciclat, jocs de taula. Vull dir que realment són jocs molt fàcils, no? I després també moltes vegades les famílies diuen ai, pues no totes les famílies tenen el mateix temps i els mateixos recursos. I jo penso que, i pensem des de l'associació, que reconèixer aquesta desigualtat és important, no? Perquè per això nosaltres tot el que proposem, i tu saps molt bé que ens coneixes molt bé, són de cost zero, no? I que es poden fer en espais petits. Per tant...
0: Doncs els especialistes també posen el focus en un altre aspecte. Les plataformes digitals i les xarxes socials estan dissenyades per captar i retenir l'atenció durant el màxim de temps possible. Aquesta característica pot tenir un impacte encara més gran en els infants i els adolescents, ja que el seu cervell continua desenvolupant les capacitats d'autocontrol i presa de decisions. Per això, l'Anna Plans defensa que la responsabilitat ha de ser compartida entre famílies, administracions i empreses tecnològiques. L'escoltem.
2: El cervell adolescent encara està madurant i especialment sensible doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre. Estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps. No? És molt diferent no? de quan ens trobàvem, no vam començar doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no? A través, per exemple, de l'escroll infinit. No? I com que tu has dit molt bé no, la importància no, de conèixer aquesta persona en el cervell dels adolescents i de la infància, no? Perquè clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no? Davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i sobretot evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència, vull dir, el tema, nosaltres quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui raspallada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys.
0: Els experts coincideixen que les pantalles continuaran formant part de la vida quotidiana de tots, però recorden que l'estiu és un bon moment per recuperar hàbits que sovint queden en un segon pla durant el curs, que és conversar sense interrupcions, compartir activitats, jugar, sortir a l'aire lliure i dedicar més temps a la convivència familiar. Petits canvis que poden contribuir a construir una relació més sana i equilibrada amb la tecnologia des de la infància.
3: Castelldefels Desperta.

0: És el moment de saber el temps que ens espera per avui, així que connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia. Situació meteorològica marcada a hores d'ara per la tranquil·litat. Sí que algunes restes de núvols, però poc importants, però amb perspectives d'inestabilitat. I és que a partir de migdia, de nou creixement de nuvolades que acabaran descarregant xàfecs acompanyats de tempesta en alguns sectors de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu més oriental, comarques més interiors de Girona i fins i tot també a d'altres punts de la serralada prelitoral i àrees properes, com dèiem, xàfecs acompanyats de tempesta que puntualment poden descarregar amb intensitat forta, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit, i que també puguin anar acompanyats de calamar-se o de pedra, amb temperatura en general sense grans canvis, per tant encara ambient molt càlid arreu i xafogós, sobretot en punts de la costa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Doncs ara anem a parlar doncs, del que ja s'acosta, que ja queden pocs dies perquè arribi la festa major, perquè ara tenim per part dels castellers doncs, que han obert la pinya a tothom abans de la festa major, justament doncs, perquè hi hagi més gent que se n'apropi a viure la festa des d'aquest altre punt de vista, perquè la festa major no s'entén sense castell. Recordem que cada 15 d'agost la plaça de l'Església es converteix en l'escenari d'una de les cites més emblemàtiques del calendari festiu, una tradició que forma part de la identitat de la ciutat i que enguany arriba amb un objectiu molt clar i és sumar totes aquestes noves persones a la colla. Els castellers de Castelldefels, coneguts popularment com els Grocs, aprofiten la celebració del seu 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels per impulsar la campanya La Colla és per tu. Una invitació oberta perquè qualsevol veí o veïna pugui descobrir des de dins què significa formar part del món casteller. Per aconseguir-ho, la colla ha organitzat dos assajos oberts, els dies 7 d'agost a les 9 del vespre i l'11 d'agost a les 7 de la tarda, a la seu de l'Agrupació de Cultura Popular. I no es tracta d'exhibicions, sinó autèntics assajos en el que qualsevol persona pot acostar-se, conèixer el funcionament d'una colla i, sobretot, començar a formar part de la pinya de cara a la Diada Castellera de la Festa Major. I és que els castells són molt més que una tradició catalana. Són una mostra de cooperació, confiança i treball en equip. Cada construcció necessita desenes de persones perquè sigui possible, des dels qui formen la pinya fins als infants que coronen el castell fent d'enxaneta. Tothom hi té un paper imprescindible. La història dels castellers de Castelldefels també és història de la recuperació de la cultura popular a la ciutat. Recordem que la colla va néixer l'any 1982, coincidint amb la creació de l'Agrupació de Cultura Popular, en un moment en què Castelldefels començava a recuperar moltes de les seves tradicions després de la recuperació democràtica. Aquells primers anys van ser de creixement constant, convertint-se en una de les entitats culturals més actives del municipi. Durant la dècada dels 90, la colla va viure una primera època d'or, assolint els nous millors registres fins a aquell moment i participant fins i tot en la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992. Posteriorment van arribar anys complicats amb una important davallada de l'activitat que gairebé provoca la desaparició de la colla a mitjans dels anys 2000, però els castells també són perseverança. I gràcies a un grup de castellers que va mantenir viu el projecte, la colla va tornar a actuar l'any 2008 i des d'aleshores no ha deixat de créixer. Primer de tot, recuperant els castells de 6 pisos, després els de 7 i dels darrers anys assolint fites que semblaven impensables, com descarregar la torre de 7 o de 4 de 8. Precisament aquest és un dels moments més il·lusionants que viu ara mateix la colla. Escoltem el Jan Melero de l'Associació Castellera que parla del moment actual de la colla.
1: Doncs aquest any estem probablement en el moment més dolç de la colla, en un cim d'una onada, no? Venim d'una gran temporada de l'any passat i enguany, per qui no ho sàpiga, és any de concurs. El concurs de Tarragona és un esdeveniment que es fa cada 2 anys a Tarragona, cap a l'octubre, i és una data molt important per nosaltres. No, ja no tant per la competició, sinó perquè és la gran festa del món casteller i és el nostre gran moment i, per tant, estem aprofitant aquesta onada que ve del 2025 per fer un gran concurs i just abans del concurs tenim aquesta festa major i per tant també és una gran oportunitat per introduir gent de Castelldefels a la colla, més que no pas a diades, per exemple, que anem a altres jocs de Catalunya. Llavors és una gran oportunitat per viure la festa major des del principi fins al final amb els castellers, que és una forma molt, molt maca de fer pinya i de realment participar a la festa.
0: Doncs, com explica en Joan Melero, la colla arriba a aquesta festa major en un dels millors moments de la seva història recent. Després dels èxits aconseguits la temporada passada i amb una mirada posada en el concurs de Castells de Tarragona, la cita bienal del món casteller. Per això consideren que aquesta festa major és la millor oportunitat perquè nous castellers s'incorporin abans a aquest gran repte. Així que un dels aspectes que més vol remarcar la colla és que no cal tenir experiència. Tampoc una edat determinada ni una condició física concreta. En un castell hi ha lloc per tothom. A la pinya hi conviuen infants, joves, adults i gent gran. Cadascú aporta el que pot. I totes les posicions són igual d'importants perquè l'estructura sigui segura. Escoltem com ens ho deia en Jan Melero. L'escoltem.
1: Tothom... però tothom en el sentit més ampli que pugui tenir la paraula tothom. És a dir, aquí des del nen més petit, que encara no pot pujar perquè no té la capacitat motora, però que està molt emocionat per poder-hi pujar i l'any que ve ja podrà començar, fins a la persona més gran que ja només pot donar suport des de fora la pinya, passant per persones d'aquí, persones d'allà, persones de totes les edats, altures... Tothom té el seu lloc sempre a una colla castellera. Tant una colla castellera i en general la cultura popular, però especialment els castells, són molt més que la pròpia manifestació cultural, no? Com deies tu, hi ha valors que són intrínsecs al fet d'haver de fer castells en grup, no? El fet de que una sola persona no pot fer un castell, i valors que representen molt pel col·lectiu i que t'enganxen. Un cop ets dins és molt complicat que puguis sortir-te, diguem, sempre que és una secta, perquè una vegada has entrat a la gran família castellera i és molt complicat sortir-ne. Doncs això, compromís, perseverança, autosuperació, treballar en equip, infinits, no?, valors aquests de la cooperació, a part dels tradicionals, que són força, equilibri, valor i seny, que aquests són més tècnics, doncs hi ha tots aquests valors.
0: Doncs, com l'escoltàvem, més enllà de la tècnica, destacar els castells destacant, doncs, perquè transmeten valors com el compromís, la cooperació, la confiança, la superació personal, el treball en equip. Uns valors que assegura que fan que moltes persones acabin considerant la colla com una autèntica família. De fet, els castellers de Castelldefels continuen sent una de les colles amb més trajectòria del Baix Llobregat, malgrat que hi va haver experiències anteriors al territori. La colla de Castelldefels és la més antiga que encara continua activa. Al llarg dels seus més de 40 anys d'història ha superat etapes molt diferents, des de moments d'expansió fins a períodes en què pràcticament només es podia aixecar pilars durant la Festa Major i la Diada Nacional. L'escoltem.
1: Aquí al Baix Llobregat va haver una primera colla a finals dels anys 40, principis dels 50, a Gavà, que és allà els xiquets de Ramprunyà, que era una colla de persones que venien de baix a treballar a la roca, i bueno, va tenir pocs anys de durada i després ja va aparèixer la nostra colla castellera, que és la més antiga, que continua activa. Nosaltres hem tingut moments molt bons i moments molt dolents. A Castelldefels i al Baix Llobregat és complicat fer cultura popular i és complicat fer castells. Llavors, durant una època, bé, vam estar del 82, que ens vam fundar, fins al 90 o així, en un moment de creixement, del 90 al 94 aproximadament, en un moment molt bo també, on vam arribar a fer els millors castells del segle XX per nosaltres, i després va començar una certa davallada a partir del 95, que es va allargar fins al 2006, on quasi no vam poder fer castells, i només feien pilars per Festa Major i per la Diada Nacional. I a partir d'aquí, doncs, un grup renovat de persones va reprendre el projecte casteller.
0: Des del retorn de la colla el 2008, els assajos, la incorporació de noves camises i el treball constant han permès tornar a situar els grocs entre les colles més destacades del seu nivell. Els darrers anys han arribat a construccions històriques que fins feia poc semblaven molt llunyanes. Així ens ho explica l'evolució de la colla castellera, doncs, en Jan Valero. L'escoltem.
1: I a partir del 2008, doncs, vam anar creixent. I tot just abans de la pandèmia vam tenir un moment molt, molt dolç també, on vam carregar per primer cop la Torre de Set, que és un castell molt important per nosaltres, i vam començar a fer intents del 4 a 8. I tot just tornant de la pandèmia, després també una època, l'època més propera a la pandèmia, que també va ser molt dura, doncs ja cap al 2023 vam retornar aquests reptes i finalment l'any passat vam poder aconseguir descarregar tant la Torre de Set com el 4 a 8, cosa que ens enorgulleix enormement, no? La veritat que era un somni per tothom, perquè era un repte, semblava superllunyà, i finalment els vam aconseguir en un mes de diferència, simplement gràcies al treball i l'esforç l'any passat, i aquest any doncs, ja ens he repetit els dos, o sigui que estem molt contents.
0: Per això els assajos oberts d'aquest mes d'agost tenen una importància especial. L'objectiu és que les persones que s'incorporin ara puguin conèixer el funcionament de la pinya abans de participar tant en la Diada de la Festa Major com en el concurs de Tarragona. I no es tracta només d'assistir a veure castells, sinó d'entendre com es construeixen i també viure'ls des de dins. Escoltem el Jan Valero com ens ho explica els assajos oberts de tothom.
1: Acostumem a fer-los, el que passa aquest any hem volgut donar-li bastanta més notorietat amb tot això de la campanya de la Colla és per tu, que és una campanya que, com he dit, comença a la Festa Major i s'allarga fins al concurs. És una campanya contínua per tal d'aconseguir suficients suports de la gent de Castelldefels, tant per Festa Major com pel concurs. Llavors, doncs els assajos aquests oberts, al cap i a la fi, simplement són assajos últims assajos nostres, per tant ja ho tenim tot bastant preparat i és el moment perfecte perquè la gent s'incorpori i prengui el primer contacte amb la colla, prengui el primer contacte amb la pinya, és molt important per tal que el dia que vingui a ajudar, el dia 15 a l'actuació o més tard al concurs vingui a ajudar, doncs ja tingui coneixement de com ajudar. Si no fem pinya tant en el sentit

0: una tradició que s'ha mantingut viva durant dècades i que cada 15 d'agost reuneix a centenars de persones a la plaça de l'Església, habitualment amb la participació dels xicots de Vilafranca, com a colla convidada. I és precisament aquesta experiència la que la colla vol compartir amb els nous castellers, perquè veure un castell impressiona, però formar-ne part és una vivència completament diferent. Sentir com la plaça esclata d'alegria quan una construcció es descarrega amb èxit és una sensació que molts castellers descriuen com única. Escoltem en Jan Melero com ens explica aquest sentiment de ser part de la colla castellera.
1: Doncs sí, la Diada Castellera de fet és un dels actes, per dir-ho d'alguna forma, dels més antics de la nova festa major democràtica que va sorgir a partir del 1978. De fet, ja es feia abans que els propis castells de Castelldefels estiguessin en actiu. Per tant, és una diada amb força trajectòria. És una diada molt xula, el 15 d'agost per la tarda, el dia de la patrona de Castelldefels, i com sempre més o menys ens acompanyen més o menys una o dues colles, i hi ha una que sempre repeteix molt sovint i ve cada any, que és els xicots, i enguany estem sols amb ells. O sigui que tenim el cartell habitual de la festa i ens agrada molt compartir amb ells la plaça. És molt fàcil, és molt fàcil. I a més, és molt agraït, és molt agraït. Una vegada t'has ficat dintre una pinya i es descarrega el castell i sents l'eufòria que senten tots els seus companys, veus la celebració en equip, en grup, aquell crit de la plaça, quan es descarrega un castell i tothom para i crida i celebra, és molt maco, és molt maco. I enganxa, i enganxa. Ui, doncs el sentiment aquest d'entrar a una plaça plena de gent i veure com la gent t'espera, sobretot quan s'entra amb els pilars caminant, com és el cas de la Festa Major, que veus com apareix una... Sobretot si vas fora del pilar, si vas a dins ajudant a la pinya és més complicat, però quan vas fora del pilar i veus el pilar passar i tu vas darrere d'ell, vas darrere del pilar i entres a una plaça on t'estan esperant, és superxulo.
2: Castelldefels avui. Castelldefels desperta.

doncs, després d'haver parlat doncs, dels castells de, que, bueno, que tindran lloc de la Festa Major, recordem, els dies 7 i 11 d'agost són els assajos oberts a tothom doncs, que permetran doncs, formar part d'aquesta campanya de la Colla Ets Tu dels castellers. I també ara volem parlar ja de Festa Major, perquè si hi ha una cita que cada estiu transforma completament Castelldefels, és aquesta, sense dubte, la Festa Major. Encara queden dies perquè arrenqui oficialment, però la ciutat ja ha començat el compte enrere i ja ho té pràcticament tot preparat per viure aquestes quatre jornades plenes de música, cultura popular, tradicions, activitats familiars, esports i molta participació ciutadana. De fet, abans que arribi el cap de setmana del 15 d'agost, ja es començarà a respirar ambient de festa. Aquest cap de setmana tindran lloc les primeres activitats prèvies organitzades per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, que un any més tindrà un paper fonamental en l'inici d'aquesta celebració. Recordem doncs, que el dissabte 8 d'agost, ben d'hora al matí, arribarà la cursa d'orientació Garigot, una proposta que combina esport i descobert de la ciutat. I al vespre, a les 10, serà el torn d'un dels actes més emblemàtics dels darrers anys, que és la Llegenda del Garigot, un espectacle de teatre, foc, música i cultura popular que cada estiu reuneix centenars de persones a la plaça del Garigot del Parc de la Muntanyeta. És una representació que precisament aquests dies encara busca persones de totes les edats que vulguin formar-ne part com a

0: actors, actrius o figurants. Així doncs, si en teniu ganes de formar-ne part, podeu anar a la pàgina web de l'Ajuntament, que és castelldefels.org. Doncs allà trobareu el que és la notícia de la llegenda del Garigot i també hi trobareu doncs, un botó doncs, que us portarà justament doncs, per poder omplir amb les vostres dades aquest formulari per poder formar part doncs, com a actor, actriu o figurant dins de la llegenda del Garigot que tindrà lloc el dissabte 8 d'agost. L'endemà, diumenge 9 d'agost, continuarà aquest preludi festiu amb una de les grans cites de la cultura popular, que és la Diada Castellera, que justament hem estat parlant, perquè a la plaça de serà la plaça de l'Església. I recordem doncs, que aquest any els castellers de Castelldefels no només conviden a la ciutadania a gaudir de les construccions castelleres, sinó que amb el lema La colla és per tu han posat en marxa aquesta campanya per incorporar nous membres i recorden que qualsevol persona i pot participar sense necessitat d'haver fet mai castells. De fet, una de les claus dels castells és precisament fer pinya i per això animem a tothom a acostar-s'hi, donar un cop de mà i descobrir doncs, que des de dins la festa major es viu d'una manera diferent. I també doncs, aquesta és una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana. Recordem, com hem fet fa uns minuts, que els dies 7 i 11 d'agost han programat els assajos oberts perquè totes aquelles persones que tinguin curiositat i puguin fer el primer pas i conèixer la colla abans d'aquesta festa major. I serà dijous 13 d'agost quan el centre de la ciutat començarà a omplir-se definitivament de festa. El tradicional pregó es farà des del balcó de l'Ajuntament, com és tradició, i anirà aquest any a càrrec de Piqueres i de la Coral Marinada, dues propostes molt vinculades a la vida cultural de Castelldefels. Abans del pregó, però, hi haurà una de les principals novetats d'aquesta edició i és que l'Ajuntament farà la recepció oficial de les primeres penyes de la Festa Major, una iniciativa que s'estrena aquest any amb l'objectiu de fomentar encara més la participació ciutadana i crear nous espais de convivència i d'identitat festiva. La música tornarà a ser un dels grans atractius del programa. Durant 4 dies hi haurà actuacions repartides en diferents escenaris de la ciutat perquè cada públic trobi el seu espai. A la plaça de l'Església actuaran Ginestà, Los Toreros Muertos, l'espectacle Opus Nova de Càmera Bacacis o un gran tribut als èxits musicals de diferents dècades. Mentrestant, el Parc de la Muntanyeta acollirà alguns dels concerts més multitudinaris amb actuacions com les de Detalles, Chenoa i el grup Vesta, guanyador dels nous talents del 2026, i el grup Lo Más Pop. A la plaça Neus Català tampoc hi faltarà la música amb un tribut a Camela, un concert d'havaneres i diferents actuacions repartides al llarg del cap de setmana. Però la Festa Major és molt més que música. El programa manté moltes de les activitats que any rere any omplen els carrers de famílies. Divendres serà una jornada especialment pensada per als més petits amb espectacles infantils, tallers, la tradicional plantada de gegants, activitats relacionades amb aigua sostenible i la posterior baixada dels gegants fins al centre de la ciutat. A la nit arribarà també un dels actes més multitudinaris i esperats de la Festa Major i és la tradicional paella popular que tornarà al Parc de la Muntanyeta. La cita serà divendres 14 d'agost a les 9 del vespre fins a 11:15 de la nit i el preu és de 5 euros per participant. Així que les persones que vulguin assistir ja poden adquirir els seus tiquets de manera anticipada a través de la plataforma Entròpolis. I després del sopar de la festa continuarà amb un bingo musical al concert del grup Lo Más Pop, convertint aquest espai en un dels grans punts de trobada de la nit de divendres. Dissabte 15 d'agost, la diada de Festa Major, la tradició prendrà encara més protagonisme. Durant el matí hi haurà la Festa de l'Escuma, el gran tobogan aquàtic de l'Splash Slide, i al migdia la processió de la Festa Major recorrerà els carrers del centre amb la participació de les entitats de cultura popular, la Colla Nova de Bastoners i diverses colles convidades. I si hi ha una jornada especialment esperada, és també la del diumenge 16 d'agost. A la tarda arribarà el Holi Doli Festival, una proposta inspirada en la tradicional festival de colors de l'Índia, que en els darrers anys s'ha convertit en una de les cites més multitudinàries de la Festa Major. Música, animació i milers de bosses de pols de colors biodegradables transformaran el parc de la Muntanyeta. I amb això doncs, arribem ja al final d'aquestes dues hores de ràdio. Ens despedim fins demà. En Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Us he parlat jo, la Zeneida Martín, i m'acomiado fins demà. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres, i us deixarem amb el magazín matinal. Així som amb la nostra companya Ana López.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 10 del matí. L'ocupació continua en rècords a Catalunya al juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol a Catalunya. Reunió aquest matí dels ministres de l'Interior europeus per abordar la crisi de Ceuta. El ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, defensarà la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez i intentarà desactivar les crítiques de la majoria d'estats. 17 migrants han mort mentre intentaven arribar a empastar a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Només dos ocupants de l'embarcació han sobreviscut i han pogut ser rescatats al sud de Mallorca. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en les tasques d'extinció. Protecció Civil ha tornat a activar les restriccions d'accés a la zona després de comprovar que la situació continua sent inestable. Comença la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. L'empresa assisteix nombroses companyies a les terminals T1 i T2, com Air Europa o Qatar Airways. El sindicat denuncia falta de personal i càrregues de treball insostenibles. Tornen les amenaces de Donald Trump a l'Iran. El president nord-americà parla d'última oportunitat i assegura que les converses per arribar a un acord ja han començat a l'Iran, però ho nega categòricament. Tornen a posar les cales de Palamós a la Costa Brava les boies que uns desconeguts van sabotejar la setmana passada i que fixen els límits d'accés als vaixells recreatius. Des de l'Ajuntament demanen més respecte als usuaris de les embarcacions, més controls als Mossos i agents rurals, i avui presentaran una denúncia pels danys. I avui arrenca a Palamós el So de Cobla. El festival arriba a la desena edició amb una programació que reivindica les noves sonoritats. Entre la programació destaca la cobla amb so de dona o obeses amb la cobla Berga Jove. La inauguració anirà avui a càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
3: Esports.
2: Audax, bon dia.
4: Bon dia. En marxa la final de solo tècnic femení de l'Europeu de Natació Artística a París, on Iris Thió ja ha nedat i té ara el millor temps. Ja han nedat les altres favorites, l'alemanya Clara Bleyer i la bielorussa Kandoshka, que, per tant, Iris Thió es podria endur l'or. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana presenta avui l'extrem belga Jesse Bissibu. I al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham d'Arbeloa.
2: I el temps a partir del migdia, les nuvolades guanyaran protagonisme i durant la tarda els ruixats i les tronades podran ser intenses al Pirineu, Prepirineu, al prelitoral i a les comarques de Catalunya Central. Es pot repetir alguna calamarsada o pedregada. La xafegó es mantindrà un dia més, sobretot a prop del mar.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Més de 1.300 joves han participat aquest any a les activitats de la nit, una altra moguda, un programa que entre els mesos de maig i juliol ha omplert les nits de Castelldefels d'esport, lleure i accions socioeducatives. Les dades confirmen el creixement d'una proposta cada cop més arrelada entre el jovent del municipi. La iniciativa va començar el passat 2 de maig i es va acomiadar el 31 de juliol. Després de 3 mesos d'activitats esportives, lúdiques i de proximitat adreçades als joves de la ciutat, la programació esportiva es va clausurar el dissabte 25 de juliol amb una gran nit de tornejos al CEM Can Roca, mentre que les darreres activitats d'oci es van desenvolupar fins al 31 de juliol. Els castellers de Castelldefels celebren una nova diada castellera de festa major a la plaça de l'Església. A motiu del 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular, la colla també organitza dos assajos oberts perquè qualsevol persona pugui descobrir el món casteller. Aquesta setmana, l'assaig a la seu de l'Agrupació de Cultura Popular tindrà lloc el 7 d'agost a les 9 de la nit. I l'humor improvisat s'ha convertit en una de les grans apostes del Palm Market. Cada dimarts, la plaça de les Palmeres es transforma en un escenari on el públic deixa de ser un simple espectador per convertir-se en part de l'espectacle, amb funcions diferents i repetibles cada setmana. És tot de moment. Més notícies locals d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
8: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: RadioCastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
10: Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí estamos en Castelldefels. Així som. ¿Puede uno hacer de su propia experiencia una novela, explicarlo y atraer pues la atención de mucha gente? Pues la respuesta es que sí. Y entre esa capacidad lo ha conseguido Jordi Agustí, es un compañero, de la, una de las escuelas de Sol, la Castelldefels, y ha escrito un libro, La vida es una maravillosa sincronicitat, el va presentar a la dia darrera, el dia de Sant Jordi, i va ser amb nosaltres per explicar-los a què consisteix, com dèiem, aquesta novel·la que posa nom a una vivència personal d'ell. El Jan Molero és el president de l'Agrupació de Cultura Popular i ens explicarà la primera de les activitats que tenen moltes, moltes en aquesta propera festa major de l'entitat. És la representació de la llegenda del Garigot. Han començat les inscripcions per participar a un dels concursos de fotografia sobre medi ambient més interessants i més destacats. Es tracta del concurs de fotografia Viu al Parc Paco Ávila des de l'Àrea de Cultura. Ens explicarà els detalls. Parlant de literatura, també farem balanç del primer mes de juliol, el primer mes d'enguany de la Biblioteca La Platja, amb la bibliotecària Olga Pató. I l'Antoni García és el president de l'Agrupació de Persones Donants de Sang, no només de Castelldefels, sinó del Baix Llobregat. Arriba una propera campanya i ens donarà més detalls. I a l'estiu cal tenir més aquest any en totes aquestes onades de calor que estem tenint. S'ha de tenir molta protecció solar, s'ha d'anar molt en compte amb els efectes de la calor i també del sol sobre la nostra pell. La doctora Fortuño és una de les dermatòlogues de l'Hospital de Viladecans i ens parlarà de la cura que han de tenir sobretot les persones més joves. Comencem, welcome!

0: El passat 17 de gener, Jordi Agustí va presentar el llibre La vida és una meravellosa sincronicitat. El va presentar aquí a la Sala Margarida de Xirgo i ell, bueno, em dedico, és company de l'Escola Bressol, aquí a Castelldefels. Aquí, na Jordi, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs mira, ara estic a la llar de Can Vinader, però abans he estat a Gran Via Mar, abans a Can Aymeric, o sigui, porto ja 16 anys.
0: Ets educador, doncs,
1: sí,
0: no?
1: Sí, d'Escola Bressol.
0: D'Escola Bressol. Sí. És la teva primera novel·la, aquesta?
1: És la primera novel·la, sí.
0: I què és el que va fer, doncs, posar-te mans a l'obra i escriure-la?
1: Doncs mira, em vaig trobar que tenia temps, perquè per circumstàncies de salut estava de baixa, i bueno, vaig començar a escriure. I bé, és una cosa que sempre m'havia cridat l'atenció, sempre m'havia agradat, però mai m'havia plantejat fer una novel·la. I bueno, per una sèrie de circumstàncies em vaig decidir a començar, no tenia el tema, i en una trobada amb una parella d'amics, aquí a Os Petiscos de Margarita, ens vam trobar, vam acabar prenent alguna cosa, sopant junts, i bueno, doncs és una parella que jo havia tingut el seu fill, el gran i el petit, a l'escola. El gran ja té 18 anys. I aquesta dona va dir una frase que vaig pensar, vale, aquesta és la idea. I res, vaig començar, també, bueno, volia que... És un llibre que no és que sigui ben bé autobiogràfic, però hi ha molta cosa de la meva vida, professional i personal. Hi ha una banda de nens de primera infància, nens de 0-3, que hi ha certes anècdotes en el llibre que són reals, i després l'experiència d'haver viscut la malaltia d'Alzheimer amb la meva sogra durant 12 anys en una residència, i bueno, doncs, tot el dia a dia i la vida dels avis en la residència, i també això ho volia una mica reflexar i poder parlar de col·lectius vulnerables com són els avis i són els infants petits, i bueno, fer una mica de reivindicació i posada en valor d'aquests col·lectius.
0: Precisament dos tipus de col·lectius que normalment s'infantilitzen molt. Mm. Els nens petits són nens petits, la gent gran és gent gran, però no sé per què que es tendeix moltes persones a infantilitzar-los, és a dir, tu no saps el que dius, el nen no tens experiència, és molt petit, no saps el que et fas, i a la gent gran també a tractar-la doncs, com si fossin tontos, no? O si fossin aquests nens petits que ja han crescut, ja són grans, i els hem de una mica d'ordenar la vida.
1: Jo sempre penso que, primer de tot, són persones amb drets. Són persones amb totes les lletres. De fet, a la presentació ho vaig dir, en mayúscula, subratllada o en negrita. I aleshores mereixen un respecte i un tracte com a persones que són. Els uns són molt petits i tenen molt per aprendre i una inexperiència molt gran, però una innocència que els fa molt potents i encara no estan, per dir-ho d'alguna manera, contaminats de tot el que la societat ens demana que fem i que siguem i que estem. I això també ho reflexo molt en la història de la novel·la. I els avis i àvies, que són persones que tenen un recorregut vital molt gran, molta experiència, cadascú en la seva història personal i en la seva història professional. I jo he tingut l'oportunitat i la sort de conèixer molts, i la gran majoria tenen una història molt potent. Tothom té una història potent, no? Que és la seva. Però bueno, te n'adones... Fins que no ho vius, no ets conscient, no? De que de vegades estàs davant d'un avi o d'una àvia que inclús ha tingut un càrrec molt important i que a dia d'avui està en una residència i que sembla que sigui una persona... Pues,
0: amb menys valor, no?
1: Sí, per dir-ho malament i ràpid, que ja no vale, no? Que no és útil a la societat. Però és que aquesta persona ha portat moltíssim, no? I com aquesta, qualsevol altra, encara que hagi fet una professió, diguéssim, de menor reconeixement. Però és gent que té una trajectòria, una història, i mereix un respecte, i són persones.
0: Però el llibre es diu La vida és una meravellosa sincronicitat. Uh-huh. On entra la sincronicitat aquí, en aquests dos col·lectius, en la història?
1: Les sincronicitats entren perquè també és un fenomen que a mi em crida molt l'atenció des de sempre, i ho he volgut també ubicar dintre de la història. Començant perquè el fet d'escriure la pròpia novel·la ja va ser una sincronicitat per aquesta trobada que et comentava abans amb aquesta parella, que dit sigui de pas, em van donar la idea i jo vaig començar a escriure, ells no sabien que jo estava escrivint, i el dia que la vaig acabar, justament la meva parella i jo ens els vam tornar a trobar al mateix lloc on ens els havíem trobat per primera vegada, i els hi vaig poder dir, avui he acabat d'escriure una novel·la i la idea me la vas donar tu i va ser en aquell lloc. I per arrizar el rizo aún más, això va ser a l'agost, pues a primers de setembre em van dir que me la publicaven, vaig trobar editorial, i jo anava caminant pel carrer i una hora després de saber que tenia editorial que publicava la novel·la, me'ls vaig trobar pel carrer una altra vegada. Aleshores, és un fenomen que, bueno, qui més qui menys és capaç d'identificar en la seva vida situacions que sempre diem que curiós, no? I sobretot diem que casualitat, no? I les casualitats no existeixen. De fet, són diferents de la sincronicitat, no? I la sincronicitat és un fenomen que, bueno, és com que havia d'estar en aquell lloc en aquell moment perquè passés allò, no? I bueno, jo això ho he volgut reflexar molt en la novel·la. I bueno, és una mica, ja et dic, el motiu és que és un fenomen que a mi sempre m'ha atret molt, que cada vegada hi crec més, i crec que és com que hi ha un fil invisible que si el seguim més des de la intuïció que des de la ment, ens porta coses, o ens pot portar coses molt positives i molt xules de viure. I per mi ha estat així.
0: Per tenir consciència d'això, s'ha d'estar atent.
1: Sí.
0: Els detalls, no? Perquè si no estàs atent, tu mai hauries pogut veure aquesta sincronicitat, el fet de que aquesta parella te la trobes, et dona l'idea de fer el llibre, te la tornes a trobar en el mateix lloc, tens editorial i passen a totes aquestes circumstàncies.
1: Sí, i sobretot atent, i jo diria que, perquè jo també vaig aprenent sobre això, no? Aleshores, jo diria que sobretot obert a allò que succeeix sense posar, sin un empeño en nada concreto, no?
0: De dir, bueno,
1: a veure què és el que m'ofereix aquesta situació i aquest moment concret i present, i viure-ho, gaudir-ho també, i en la mesura del possible, i estar obert, a veure què, a veure què passa aquí, no? I parlant de sincronicitats, a la Diada de Sant Jordi, aquí a la plaça de l'Església, ho poso en els agraïments de la novel·la, ho poso, no? Que, a la nota d'autor, perdó. Que qui no se l'ha llegida i comenci a llegir-la, sobretot l'anècdota de lo de Hollywood, és la sincronicitat més curiosa que hi ha hagut al llarg de tot aquest procés, no? Que és la Diada de Sant Jordi, aquí de Castelldefels. La meva parella i jo vam anar i ens vam trobar a una parella que també són amics i que tenen tres nenes. Una de les nenes inspira un personatge de la novel·la. I, a més, jo la poso com a guionista de cinema i ens vam trobar a la plaça, vam estar xerrant i va passar un grup de criatures d'uns 10 anys, perquè aquesta nena ara en té 7, i la van saludar i li van dir «Nos vemos en Hollywood». I jo em miro la meva parella, que ella ja sabia una mica la trama i els personatges i tal, i li vaig dir «No m'ho puc creure, o sigui, m'estic pessigant perquè això no pot estar passant, o igual sóc jo, que ja estic tan ficat en la història que m'ho estic imaginant, però no, realment això passó, no? I què probabilitat havia que estéssim allà en aquell moment, que ens trobéssim aquesta parella amb les nenes, que passés un grup de nens per allà i li diguessin això, no? Aleshores, això està a la novel·la. Nos vemos en Hollywood, ho vaig incorporar, perquè és que era tan genial que no podia deixar passar. I bueno, pues...
0: aquesta és la teva primera novel·la, però tu ja havies escrit coses abans, segur, no?
1: Coses per mi, coses que, bueno, que sempre m'havia cridat l'atenció escriure i coses que he repescat ara amb els anys. Hi ha coses que llegeixo, algunes m'agraden i d'altres que penso, madre mía, vaya cosa escrito. I així com a relat així llarg, és el primer i espero que no sigui l'últim.
0: Quina ha estat la influència de la teva feina en l'elaboració de la novel·la, si és que l'ha tingut?
1: N'ha tinguda molta. Primer de tot, la part humana. Jo, és una novel·la escrita molt des del cor, amb una vessant humana molt important. El fet principal i el que a mi em fa sentir més orgullós ja no és tant que l'hagi escrit jo i que me l'hagin publicat a mi, o sigui, no sóc jo com a escriptor, com a autor, com a autor, com a escriptor encara em sona com massa gros, no? Com a autor, no, o sigui, per mi el rellevant no és això, sinó el fet de que parla de persones i de que parla d'aquests dos col·lectius vulnerables. I, bueno, pues, clar, jo porto 25 anys treballant a l'Escola Bressol i jo he après molt de les criatures. M'agrada situar-me molt amb ells com a igual en quant a persona, després jo tinc el meu rol i la meva funció i ells la seva, no? Però jo sento i m'agrada que ells sentin que allà són persones que estan relacionant-se i que tenen coses a aprendre i a compartir en comú. I per això té el, la meva professió té un pes molt important, a més de que hi ha anècdotes reals de nens i nenes que existeixen de veritat i el que jo relato en, aquesta, en aquests capítols ha passat de veritat. I això m'emociona i em fa sentir molt, molt orgullós, no? Ja no tant d'haver-ho escrit jo, sinó d'haver-ho viscut. Això m'omple molt.
0: Té aquest valor afegit, no?
1: Sí, sí. Per mi és una novel·la molt de cor. Jo sempre, alguna vegada que m'han preguntat, però... I la novel·la... perquè quan la lea, digo, mira, digo, és una novel·la que és per a que tengas el corazón calentito quan la leas. I té un trasfons cru, perquè l'eix transversal de la novel·la és cru, perquè va del dret a una mort digna i de l'eutanàsia, però hi ha una part que és, pues, això, molt humana, molt tendra, divertida, hi ha, bueno, una, hi ha elements de música, de menjar... Bueno, jo he intentat que fos, pues, com és la vida misma, no? Que té de tot.
0: Estàs preparant una segona, ja?
1: Ara mateix l'estic traduint al català, que em fa molta il·lusió, també, la traducció al català. I sí que tinc idea d'una segona, tinc una mica una idea així de boceto, més o menys, de lo que serà la segona novel·la, sí. Sí. Amb un perfil també humà, sí. Otro tema, diferent, però sí, sí, amb un perfil humà, no? I d'experiències també que jo he pogut viure, poder-les posar en una història que no tindrà a veure amb mi, però bueno... Bueno, suposo que quan tothom escrivim, parlem, etc., posem coses nostres, no? I, sí, hi ha alguna cosa, sí, hi ha un projectito ahí ja.
0: Bueno, pues espero que ens ho presentis també quan s'acabi de publicar.
1: Oh, sí, encantat.
0: Enhorabona per aquest llibre, aquesta primera novel·la, per venir a explicar-lo aquí, Jordi.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres, igualment.
0: Tot ho va per ser ja a les llibreries, eh? La vida és una meravellosa sincronicitat.
1: Sí, està a llibreries, està també a través de la distribuïdora que està associada a l'editorial, Círculo Rojo, i la distribuïdora és libros.cc, que allà es pot fer la compra online, i en llibreries també.
0: Doncs que venguis molts llibres.
1: Moltíssimes gràcies,
0: que
1: un plaer.
0: Que vagi molt bé, gràcies. I també bon dia.
2: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: un paper predominant a la festa major d'estiu i altres activitats que es celebren a Castelldefels, el té com és habitual l'Agrupació de Cultura Popular. Per això és amb nosaltres el president d'aquesta entitat, Jan Monero. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Perquè hi ha aquest pròleg que ja és tradicional de la festa major d'estiu, com és la llegenda del Garigot, aquest cap de setmana.
1: Doncs sí, com sempre ja estem pràcticament enfocats a la festa major, queden escasses setmanes. I ja comencem aquest cap de setmana doncs, amb, com deies tu, el pròleg o l'aperitiu de la festa major. Sempre fem ja des de fa 32 anys, aquest any farà 32 anys, és la llegenda del Garigot, l'espectacle que explica com va arribar a Castelldefels i per què es va quedar el nostre drac.
0: Mm. I és, normalment també és una festa que presenta novetats any rere any.
1: Sí, i tant. Com sempre hem anat afegint activitats i enguany l'activitat nova d'aquest primer cap de setmana de Festa Major és l'activitat
0: d'orientació,
1: això que organitzen els castellers per fer una mica d'activitat social i d'apropament a la ciutadania a través d'altres àmbits que no siguin estrictament el fet casteller.
0: I en què consisteix aquesta orientació, doncs?
1: Doncs bé, és una activitat lúdico-esportiva on s'han d'anar buscant, et donen un mapa i tu has de trobar els punts, hi ha uns punts marcats al mapa i has de trobar els punts quan passes tals marques i després així fas com que has, o sigui, tens la seguretat de que has marcat tots els punts.
0: I qui pot participar?
1: Doncs
0: i
1: bé,
0: com es pot fer?
1: Està obert a tothom, el que passa que ara ja tenim tancades les inscripcions perquè ja aquest dissabte ja s'havia de tancar, però està obert a tothom, tant públic familiar com públic més especialitzat esportiu. I la idea és això, apropar els castells des d'una activitat no castellera a la ciutadania.
0: En quant a l'exhibició de la tradicional, com deien, llegenda del Garigot, a quina hora hi ha un detall lloc?
1: Doncs la llegenda, com sempre, a la plaça del Garigot, que està al parc de la muntanyeta, allà on són les fonts, a les 10 del vespre. Mm. I després, diumenge, tenim altres activitats també, com són el vermut de festa major, que posem una miqueta d'aperitiu a l'agrupació i l'obrim a tothom, al públic, perquè pugui conèixer les nostres activitats. I també a l'edifici de la República fem la diada castellera de la vigília, que és la diada petita de festa major, la prèvia, per anar escalfant motors de cara a la gran festa major que ens ve per davant la setmana que ve.
0: Per això són els assajos dels castellers?
1: I tant. Mm. Enguany, com ja vam parlar la setmana passada, estem fent una campanya molt important de comunicació a nivell casteller per fer una crida a la ciutadania, que és una campanya que s'allargarà des d'ara de Festa Major fins al concurs, el 3 d'octubre, perquè creiem que va molt lligat una cosa amb l'altra, i evidentment per poder fer uns grans castells calen uns grans assajos abans, i és per això que fem una crida a la ciutadania, no tan sols que ens acompanyin les diades castelleres, sinó també els assajos. En aquest cas, divendres que ve tindrem el primer assaig especial, serà a les 9 del vespre, al nostre local com sempre, i dimarts en farem un altre, el darrer, en aquest cas a 7:45 començarà, també doncs, per acabar a ajustar totes aquelles coses que calguin per poder fer grans castells.
0: En aquest cas, el públic assistent està això de públic, no? No pot participar.
1: Bueno, sí, també es pot.
0: També, sí.
1: Sí. És una
0: la
1: mica...
0: pinya.
1: Es pot fer des de qualsevol de les... Al final, l'activitat castellera és una activitat que permet modular perfectament quina és la implicació que vol agafar cada persona. Si una persona decideix venir a veure només, és totalment convidat, però si també decideix venir a donar un cop de mà, doncs també li agrairem.
0: Parlarem la setmana vinent de més activitats relacionades amb la Festa Major, on vosaltres participeu. Però després de la Festa Major feu doncs, un parèntesi vacacional.
1: Exacte, després de Festa Major bueno, ens quedaran aquests 4 dies de més intensitat del 13 al 16 amb totes les activitats típiques de Festa Major de cada any. I després doncs, sí, ja tenim un parón de vacances de 15 dies que hem merescut perquè al final no només la celebració de la pròpia festa sinó també la preparació implica un gran esforç, sobretot humà, i s'ha de reconèixer que és un esforç que és totalment altruista, doncs cap persona de l'agrupació rep, no cobra ni res, no? És un fet pel fer pel poble, no? És molt maco, però també cansa, en certa manera, i va bé tenir unes vacances després de la festa major, i després ja encarem el setembre i l'octubre molt posats en la mirada castellera amb el concurs, i també en quant a gegants ja posant la mirada cap a la trobada gegantera al Baix Llobregat, que serà el quart cap de setmana d'octubre, si no vaig equivocat, i altres fites així destacables. I abans de tornar a mirar cap a festa major d'hivern. Sí, és que no parem, no parem. Una darrere l'altra. Que...
0: No, stop. Quina és la vostra fita de cara al concurs? Què és el que intentareu?
1: Doncs bé, és complicat de dir. No, bueno, encara falten molts assajos, no, pel concurs. De moment, per la festa major, sí que sembla que ja es va aclarint una possible actuació somiada, no? O la que ens agradaria, a veure si és possible. Sobretot dependrà dels assajos aquests que fem tant aquest dimarts com el divendres, com el dimarts següent, per acabar de definir quin serà el programa que portem a la festa major. I depenent de com surti la festa major, doncs podrem somiar més o menys de cara al concurs. Al final, la nostra colla és una colla que li agrada molt el concurs i sempre ha anat al concurs al 100% o al 120%. Llavors, no s'ha d'esperar menys dels castells de Castelldefels.
0: Doncs la setmana que ve ja en comptem amb tu perquè ens expliqui la resta d'activitats que altres seccions de l'agrupació posaran a l'abast de tothom amb aquesta festa major.
1: I tant, moltes gràcies.
0: Doncs a tu, molt bon dia.
1: Molt bon dia.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 11. Reunió aquest matí dels ministres de l'Interior europeus per abordar la crisi de Ceuta. El ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, defensarà la gestió que ha fet el govern de Pedro Sánchez i intentarà desactivar les crítiques de la majoria d'estats. 17 persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Només dos ocupants de l'embarcació han sobreviscut i han pogut ser rescatats al sud de Mallorca. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que les tempestes que han caigut a la zona han ajudat en les tasques d'extinció. Protecció Civil torna a activar les restriccions d'accés a la zona després de comprovar que la situació continua inestable. Tornen les amenaces de Donald Trump a l'Iran. El president dels Estats Units parla d'última oportunitat i assegura que les converses per arribar a un acord ja han començat. L'Iran, però, ho nega categòricament. Almenys una vintena de vols afectats per la vaga indefinida dels treballadors dels serveis de terra a l'aeroport del Prat. Diverses operacions s'han hagut de suspendre i algunes més han marxat sense les maletes. El personal de l'empresa Ground Force es queixa de falta de personal. L'ocupació continua en rècords. A Catalunya, el juliol, hi consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol a Catalunya. Els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant quedaran tancats per l'eclipsi del 12 d'agost. Així ho han decidit els municipis de Cornudella i la Morera de Montsant davant la previsió d'un gran volum de gent que voldrà veure el fenomen i l'alt risc d'incendi a la zona. La seqüela de Barbie en perill per culpa d'una disputa salarial. Warner no està disposada a pagar el sou que reclamen els seus dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling, segons publica The New York Times. Ara fa 3 anys, Barbie es va convertir en un èxit de taquilla amb una recaptació de prop de 1.500 milions de dòlars.
2: 3CAT Info.
1: Titulars d'esports.
3: Medalla d'or per Iris Thion al solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mix lliure. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana fa oficial la cessió de Ter Stegen a l'Ajax i presenta avui l'extrem belga Jesse Bisibu. Al Madrid, Gonzalo García i César Palacios marxen al Fulham de l'extècnic blanc Álvaro Arbeloa.
1: I pel que fa al temps, a partir del migdia, les nuvolades guanyaran protagonisme i durant la tarda els ruixats i les tronades podran ser intenses al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i comarques de la Catalunya central. Es pot repetir alguna calamarsada o pedregada. L'aixafogor es mantindrà un dia més, sobretot prop del mar.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. 49 penyes donaran vida a la primera edició de les penyes de Festa Major. Aquesta nova figura de les penyes de Festa Major debuta amb una gran acollida ciutadana, sumant 49 penyes i 1.009 participants inscrits. El període d'inscripció, que va finalitzar el passat 31 de juliol, confirma l'interès de veïns i veïnes per implicar-se activament en una iniciativa que vol reforçar la participació, la convivència i el sentiment de pertinença a la ciutat. La tomba trobada al castell reescriu la història de l'antiga vila romana. Les intervencions arqueològiques posen a la llum una inhumació romana única al turó del castell, obrint noves hipòtesis sobre els rics orígens de la vila i els costums funeraris del territori. L'arqueòleg director dels Tabals, Pere Lluís Artigas, s'encarregarà de l'estudi del material ceràmic trobat a l'estrat, mentre que una antropòloga especialitzada analitzarà les restes òssies per determinar el sexe, edat i característiques de la persona enterrada. Aquest dissabte 8 d'agost, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. Des de 2:15 fins a la 1 del migdia i de 4:15 a 8, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la al Centre Cívic Frederic Mompou. La donació de sang, recordem, és un acte imprescindible per garantir l'assistència sanitària en els hospitals cada dia. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, nosaltres. Molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Ja han començat les inscripcions.
1: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32... la 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
0: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
1: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi... concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... no té quasi cap sistema digital. És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... com a ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el Parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són tres parts en un. I després hi ha una altra modalitat que és en qualsevol instantània. Bueno, el dia 8 de novembre es fa la matinada al parc, que és la festa del parc, al castell, al conjunt monumental de l'Horda, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per a les activitats que es fan dintre de la matinal del Parc del Garraf i Olèrdola i el Fos, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes dues modalitats.
0: Uh-huh. És un concurs en el qual participen, sens dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
1: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil jurat per triar i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sènior de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i el parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
1: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya, i és gent que té bastant arrelada al territori, no? La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a l'Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ, no? Que és, i a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foig, totalment verda, i era que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això no me lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
0: clar.
1: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
1: Sí, des de parc de patrimoni, per, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc. Inclús a vegades se presenta fotos de restaurants que tenen el tema tot el parc a taula. O sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest, de veritat, que et permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample. Sí.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
1: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, als diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui, bàsicament tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Si hi ha algun interessat, que, bueno, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
0: Molt bé. Doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats. Una, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb el parc, i l'altra, pròpiament, de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs, doncs, que cuida la Diputació de Barcelona. I nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
1: I aquest, només comentar, perquè ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que fa l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dintre de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: Molt bé, doncs inscripcions obertes, i es tancaran precisament
1: el 20 de novembre.
0: El 20 de novembre.
1: El 20 de novembre, a les 2 de la tarda, tanquen la inscripció, jurat, i ja i jurament de premis el dia 3.
0: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia, i en aquest cas amb el ull posat als diferents, a aquests 3 parcs, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: Molt bon dia.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.

0: Doncs, com sempre, amb la intenció d'acostar la cultura també als Jocs Esbarjo, en aquest cas a la nostra platja, arriba un cop més la biblioteca a la platja. Aquest mes de juliol es va inaugurar, com és habitual, continuarà també aquest mes d'agost i ja doncs, tenim algunes dades de com han anat les coses aquest mes de juliol i per explicar-nos aquestes dades amb nosaltres, Olga Pato, bibliotecària. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Recordem una mica doncs, quin era el leitmotiv aquest any de la Biblioteca a la Platja.
1: Doncs aquest any, la veritat que el leitmotiv ha sigut el tema de l'eclipsi, o sigui, ha triomfat. Hem tingut moltíssima gent assistents, sobretot als dimarts astronòmics. Totes les activitats que han fet l'Associació Astrofels, una meravella. Està tothom molt pendent de què passarà el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi, i la veritat és que molt bé. A part d'això, Hores del Conte, també hem tingut les activitats que fa el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que això agrada moltíssim als nens, i la veritat és que estem molt contents perquè hem tingut una molt bona assistència.
0: Recordem que la biblioteca a la platja des de fa un temps s'instal·la en el passeig marítim.
1: Correcte.
0: Al costat del Parc del Mar.
1: Oi? Exacte. Estem en el passeig marítim 133 i bé, tenim el que és el mòdul, on tenim el fons bibliogràfic, i després tenim una pèrgola on fem algunes activitats i també posem jocs de taula per adults i per infants.
0: Es pot llegir també la premsa diària?
1: Correcte. És el que té més èxit, diguéssim. Premsa diària, les revistes, que tenim allà una petita selecció i molt bé, la veritat és que molt bé.
0: I també, evidentment, es poden emportar en préstec documents
1: sí.
0: que es tenen allà a la biblioteca.
1: Exacte.
0: Evidentment, és molt més reduït que la biblioteca de Montserrat de Curado.
1: Sí, és una petita selecció i bé, li donem l'opció que si no troben el títol allà, doncs que sempre poden pujar aquí a la biblioteca Ramon Fernández Jurado. Correcte.
0: Quin és l'horari de la biblioteca a la platja, Olga?
1: Doncs mira, és de dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja. Sí.
0: Les activitats es fan en un horari determinat també?
1: Sí, sempre és a les 7 de la tarda. Sí, perquè clar, si no seria impossible per la calor, però sí, a les 7 de la tarda.
0: Doncs parlem de dades. Quin ha estat durant aquest mes de juliol l'assistència en general a la biblioteca a la platja?
1: Doncs mira, podem dir que hem tingut 1.612 assistents a la Biblioplatja, i en concret a les activitats només 571, que està molt bé, la veritat. A veure, passa com cada any. La primera setmana és més fluixeta, perquè encara la gent no s'acostuma, però després ja comença a incrementar l'assistència i la veritat és que molt bé. Per exemple, el dia de la Maga Melanie vam tenir 140 persones i el dia de l'eclipsi 78. O sigui que molt bé.
0: Pel que fa també a l'assistència, que us estaves explicant l'assistència a les activitats, en concret, quanta gent ha participat?
1: Sí, doncs com et comentava, 571 és un públic molt familiar, llavors venen molts nens, la veritat. Han vingut 222 nens, però 362 adults. O sigui que molt bé en general.
0: Quines dades podem comentar més, Olga, al respecte?
1: Pues la veritat és que ara mateix només aquestes, la d'assistència i assistència a activitats, perquè com que el còmput de préstecs és juliol i agost, no les tindrem fins a principis de setembre, segurament. O sigui que serien aquestes.
0: Mm. Recordem que la Biblioteca a la Platja, clar, és una proposta doncs, que crida l'atenció a molta gent per primera vegada, però imagino, Olga, que hi ha gent ja molt fidel a les vostres activitats.
1: Sí, et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van fer la visita, o gent que va passejant des de Gavà fins a Castelldefels, i que no s'esperaven trobar una biblioteca i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
0: Pel que fa respecte al que sabeu d'altres anys, i comptant, evidentment, en que teniu un fons reduït documental allà per raons d'espai, però quin és el gènere que més agrada de les persones usuàries de la Biblioteca La Platja? Potser la novel·la?
1: La novel·la, però també el llibre infantil. Sí, sí, sí. Tenim novel·la en català-castellà i també una miqueta en francès i anglès. Però el llibre infantil sí que té molt préstec, perquè és que passen molts usuaris infantils.
0: Recordem que un es pot emportar doncs, el llibre, però també el pot llegir allà com la premsa diària, no?
1: Exacte, sí, sí, sí. Poden llegir-lo allà, a fora, tenim la pèrgola, unes cadires amb unes taules molt maques i sí, poden fer ús de la lectura allà, molt bé.
0: Doncs Olga Pato, des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquestes dades, unes dades que valoreu positivament, de molta afluència durant aquest mes de juliol a la Biblioteca La Platja.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Olga. Que vagi molt bé. Ja farem el recompte final al mes de setembre de com ha anat aquest mes d'agost, que normalment també es manté l'afluència, més o menys. No?
1: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que sí.
0: Gràcies, que vagi molt bé, Olga.
1: A tu, bon vosaltres. Dia.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.
0: Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. Els ministres de l'Interior europeus estan reunits per abordar la crisi migratòria a Ceuta. El ministre Fernando Grande Marlaska defensa la gestió que ha fet el govern espanyol i reclama una resposta coordinada i solidària d'Europa davant les crítiques de la majoria d'estats. 17 persones han mort mentre intentaven arribar en pastera a les costes de les Illes Balears després de 15 dies a la deriva. Només dos ocupants de l'embarcació han sobreviscut i han pogut ser rescatats al sud de Mallorca. L'ocupació continua en rècords a Catalunya. El juliol hi consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol a Catalunya. Almenys una vintena de vols afectats per la vaga indefinida dels treballadors dels serveis de terra a l'aeroport del Prat. Diverses operacions s'han hagut de suspendre i algunes més han marxat sense les maletes. El personal de l'empresa Crown Force es queixa de falta de personal. El Consell de Garanties Estatutàries qüestiona la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge que s'està tramitant a la Cambra Catalana. Segons aquest òrgan consultiu, la proposició de llei, impulsada pels comuns, vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa i altres preceptes legals. Des d'avui ja es poden demanar les ajudes del Pla Auto Plus per comprar vehicles elèctrics o híbrids. Les subvencions, que poden arribar als 4.500 euros, es poden demanar directament a la web habilitada pel govern espanyol. Tornen les amenaces de Trump a l'Iran. El president nord-americà parla d'una última oportunitat i assegura que les converses per arribar a un acord ja han començat. L'Iran, però, ho ha negat categòricament. La Guàrdia Urbana de Barcelona impulsa un pla contra el consum de droga a la via pública i als punts de venda. Preveu una inspecció estricta dels 200 clubs canàbics de la ciutat i més controls de trànsit amb test de drogues en zones d'oci. I Jordi Savall actua avui al Festival Pau Casals a l'Abadia Nord-Catalana de Sant Miquel de Cuixà. El festival el va crear el mateix violoncel·lista vendrellenc l'any 1950, mentre estava exiliat a Parada de Conflent. Amb les entrades exaurides, Savall tocarà aquest vespre acompanyat de l'orquestra Le Concert de Nations.
2: Esports.
1: Audax, bon dia.
3: Bon dia. Medalla d'or per Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la nedadora barcelonina després d'aconseguir ahir el bronze en solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Ferran Torres no descarta deixar el Barça i Flick confia que Deco fitxi un davanter centre. El club blaugrana fa oficial la cessió de Ter Stegen a l'Ajax i presenta avui l'extrem belga Jesse Bissibu. El Barça femení ha aterrat a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip, la davantera brasilera Caroline Nicoli. Arriba del Manchester City i és l'incorporació més cara de l'equip culer amb un preu de traspàs d'1,5 milions d'euros.
1: Tarda de ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, al Prelitoral i a les comarques de la Catalunya Central, que poden ser en aquests punts fortes. Es pot repetir alguna calamarsada o pedregada. La xafegor es mantindrà un dia més, sobretot a prop del mar.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Més de 1.300 joves han participat aquest any a les activitats a la nit, una altra moguda, un programa que organitza l'Ajuntament de Castelldefels i que entre els mesos de maig i juliol ha omplert les nits de Castelldefels d'esport, lleure i accions socioeducatives. Les dades confirmen el creixement d'una proposta cada cop més arrelada entre el jovent del municipi. Dissabte 8 d'agost, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. De 9:45 a la 1 del migdia i de 4 a 8:15, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la al Centre Cívic Frederic Mompou. La donació de sang és un acte imprescindible per garantir l'assistència sanitària en els hospitals cada dia. I impreixó, un nou protagonista del Palm Market, l'humor improvisat, s'ha convertit en una de les grans apostes del Palm Market. Cada dimarts, la plaça de les Palmeres es transforma en un escenari on el públic deixa de ser un simple espectador per convertir-se en part de l'espectacle amb funcions diferents i irrepetibles cada setmana. És tot de moment. Més informació ja en el decurs de l'informació de la ONA. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Doncs aquest proper dissabte 8 d'agost, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. Per conèixer els detalls, amb nosaltres Antoni García, que és el president de l'Associació de Donants del Baix Llobregat, per suposat, a Castelldefels també. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Una nova campanya molt important, oi? Per què és tan important donar sang?
1: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma, per descomptat en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades. Si se'n recordeu, en plena si broma, fa uns anys hi havia un polític que deia que estava molt content, que eren 100 milions, ara són més de 8 milions, vull dir que es necessita això diàriament, més de 1.000 bosses.
0: Habitualment les campanyes que es fan aquí a Castelldefels tenen bons resultats de participació, oi?
1: Sí, no es podem queixar. Aquí a Castelldefels, durant tots els darrers anys, hem passat ben bé de 1.100 donacions perquè comptem amb una petita xarxa de donants molt important. A banda de la captació que es fa el segon dissabte de cada mes al Frederic Montpou, comptant amb espai per plasma, la sang, lavabos, espais per si venen nens acompanyats d'adults i podem fer una mica de guarderia i tot això. Tenim també dues escoles, que és els Pins i el Frank Gual, que fan un programa que hi ha de la Generalitat i Departament de Salut i d'Ensenyament que es diu Anem a l'Escola, per exemple, i fan una tasca molt important. No per res, el Frank Wall ja porten 7 edicions i els nens de 5è i 6è fan el cartell, ajuden al catering, emboliquen els papàs, per exemple, el meu papà anirà a donar sang, i el teu? I llavors hem aconseguit xifres molt importants, per exemple, quasi la meitat de les donacions que fan aquests jocs, tant els Pins com el Franguan, són nous de nens que van per primera vegada. Inclús hi ha l'anècdota de que molts nens, quan fan 18 anys i poden donar i han fet altres campanyes altres anys, van a col·laborar en la mateixa campanya, no? I també tenim la universitat, que és un foc molt important de gent jove. Ara, la darrera campanya, que només va ser pel dematí per coses logístiques, de 42 donacions, 25 eren nous. Vull dir que importa que la gent vagi assolint aquest repte i que vegi que és una cosa normal com, no sé, anar de festa o anar a la platja, no?
0: Qui pot donar sang? Quins són els requisits de les persones donant de sang?
1: Bueno, ja no es pot, els requisits mínims són tindre 18 anys, passar més de 50 quilos i fins als 70 anys actualment. Fins fa ben poc només era fins als 65. Per això que hem comentat al començament, cada vegada vivim més, tenim més salut i la gent pot donar sang durant més temps.
0: A banda de la donació de sang, també es crida la donació de plasma sanguini. En aquest cas és una donació doncs, que tradicionalment es fa des de fa però pocs anys.
1: Bueno, sí, resulta que sí, això de plasma, repetint una mica, cada vegada són més persones, cada vegada hi ha més necessitats i degut a tot això mundialment, abans es buscava sang d'altres països de l'estranger, però per les seves necessitats ja no les podem assolir. Llavors, repte, assolir sang dels mateixos donants, que té molta més avantatge perquè el plasma es pot donar cada 15 dies, perquè en plan broma és l'aigüeta que quan es cremem o tenim una ferida, però això es recupera de seguida i es pot donar cada 15 dies, però clar, necessitarem un espai com el Montpou, gràcies a moltes tasques que s'han fet, tenim un espai adequat per poder recollir plasma cada 15 dies.
0: En aquest cas, recordem, la campanya arribarà el 8 d'agost, de 9:45 del matí a 1 del migdia i després de la tarda també des de les 4 fins a 8:45. Però cal que les persones donen reservin hora, oi?
1: Sí, no, bueno, pel tema de la sang, bàsicament es fa una infraestructura important, arriben 7-8 lliteres i no hi ha cap problema. A més, a vegades, simple en broma, arribo jo i pel motiu que sigui, per una quarantena, perquè no he fet el temps precís, no puc donar sang. Llavors, aquests 10-15 minuts quedarien buits. Si ve una persona que no té temps, per no quedar buida la llitera, l'agafem. A més, l'equip normalment sanitari és molt eficient i no hi ha gaire demora i aprofitem aquest espai. Sí que fa falta el plasma, perquè el plasma és quasi una hora, perquè no és per assustar, es treu tota la sang en paquets, que es diu, es torna l'hemoglobina a les plaquetes, es queda el plasma i aquest procés dura una hora. Això sí fa falta reservar temps.
0: I on es pot fer aquesta reserva, Dora?
1: Bueno, gràcies a totes les tecnologies actuals, hi ha una plataforma que és una pàgina web i unes aplicacions, inclús el mateix donant ja té aquesta aplicació normalment, i el banc de sang, els escrits, quan fer un protocol d'arribada, de donar les dades personals per si hi ha hagut, perquè quan es dona la sang, al cap d'uns dies s'envia una analítica completa, inclús pels nous, que gràcies també s'estan afegint col·lectius àrabs, pakistanis i altres entitats, on es fa un protocol i aquí s'envia al cap d'uns dies el resultat, l'analítica, el grup sanguini, si és per primera vegada, i al cap d'uns dies que la sang s'ha fet servir en un hospital qualsevol de Catalunya o fes falta a la resta del país. Llavors, ja queda registrat i envien un avís, com si fos tipus incendi, no? De que a proper temps hi ha aquesta captació. Llavors, la gent, gràcies, tenim el món pou fidelitzat, el segon dissabte de cada mes, ja ho saben, no? A banda, també campanyes extres, com fa aquí la biblioteca, o a l'Ànec Blau, o a la universitat, o a les escoles. Vull dir que tenim unes 20-25 campanyes a l'any per poder anar. Si un dia no podem anar a un lloc, podem reservar a un altre.
0: Doncs la propera, aquest dissabte 8 d'agost, hi haurà una següent als pocs dies, oi?
1: Sí, després a cap de pocs dies hi ha una altra, que això s'avisa normalment, ja dic, la gent ja té aquesta aplicació o pot entrar directament a les webs i demanar aquesta informació.
0: Doncs esperem que sigui positiva la recaptació, que molta gent s'acosti al centre de Frederic Mompou. Repetim l'horari, de 9:45 a 1 del migdia i de 4 a 8:15 de la tarda. El centre cívic Frederic Mompou s'ha instal·lat aquesta unitat del banc de sang i teixits per donar sang, aquest acte imprescindible, com deia en Antonio, per garantir l'assistència sanitària als hospitals cada dia.
1: Val, moltes gràcies. Un petit privilegi. Sí. A veure si algun dels donants voldria ser delegat o voluntari per, diguéssim, difondre la feina que estem fent nosaltres. No fa falta ser donant de sang, pot ser qualsevol persona, igual que hi ha altres entitats que tenen els seus voluntaris.
0: Doncs dit queda. Moltíssimes gràcies, Antoni García, president de l'Associació de Donants de Sang de Castelldefels i del Baix Llobregat. Que vagi molt bé aquesta nova recaptació.
1: Vale, moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: L'Hospital de Viladecans i l'entitat Volibum Castelldefels han posat en marxa la iniciativa La pell té memòria. Protegeix-la avui pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. És una iniciativa que se posa en marxa per tercer any consecutiu des del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans. Doncs precisament parlem des d'aquest Servei de Dermatologia amb la doctora Yolanda Fortuño. Què tal? Molt bon dia, doctora.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: El que es pretén és conscienciar sobretot a la gent més jove dels perills de prendre el sol sense protecció.
1: Sí, correcte, correcte. A veure, l'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no?, quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental. Doncs una mica la intenció seria aquesta, no? Copiar o imitar aquest model que ha estat d'èxit, però amb el tema de la protecció del sol.
0: Vaja, les previsions són alarmants perquè vostè diu que al voltant del 2040 se situa el càncer de pell com el segon en incidència global, per davant fins i tot el càncer de còlon i el de pulmó.
1: Correcte, correcte. Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient el dia a dia, aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge, amb accés directe a quiròfan, 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell, amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Vostè, com a responsable de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, va impartir dues conferències al Prat, però també aquí a Castelldefels, i van assistir moltes persones, la qual cosa vol dir que hi ha un interès creixent per la cura de la pell.
1: Sí, però he de dir que les persones que van assistir sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, eh? Sembla que tenim com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
1: Però sí que... I és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, de que arribi aquesta informació a tothom.
0: Clar, és per això justament que en aquesta campanya participa l'entitat Boliboom, un club de voli platja relata Castelldefels. El voli platja, evidentment, és salut, és esport, però és un tipus d'esport que es practica a l'aire lliure i, evidentment, doncs, vol conscienciar, sobretot, el col·lectiu que més participa en aquest esport, com és la gent jove, de tenir cura de la pell. Quines mesures preventives haurien de prendre de tothom en general, doctora?
1: Sí, a tothom en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs, vostè ha estat treballant a la construcció... Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar, a partir del mes d'abril a octubre, ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4, a ple estiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si era una persona més blanca, fer servir un 50, si era una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
1: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, que estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és l'adient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat, això és molt difícil, de fet hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu, això és que no s'ha posat quantitat suficient, i és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor, però en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació. A part del protector solar, mesures de protecció física com els barrets, no? Els parasols, ulleres de sol, això també és molt recomanable. Sobretot en els nadons. Un nadó per sota dels 6 mesos no es pot exposar directament al sol. Tot i que tenim protectors solars que ja són segurs a partir del naixement, a partir dels 0 mesos, diguéssim, l'ideal és que el bebè estigui protegit directament del sol, doncs amb parasols, barrets... Entre els 6 mesos i 3 anyets, l'ideal sempre seran també les mesures físiques, no? Amb parasols, barrets, ulleres, però en aquests casos, a més es pot posar crema de protecció solar de tipus mineral, que són protectors per pells molt sensibles i per pells de nadons.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions que hem de tenir en compte per protegir-nos del sol, doncs, davant aquestes xifres que han constatat els professionals de la salut en el terreny de la dermatologia. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans.
1: Gràcies a vosaltres per fer-me participar i poder ajudar a difondre el missatge. I la nostra intenció serà fer una gran escalada i que podem arribar a totes les escoles i a tots els instituts de la mateixa manera que es va fer amb la higiene bucodental. És la nostra intenció i a veure si ho aconseguim.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
1: Gràcies, bon dia. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
4: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
5: Castelldefels, així som.

0: La patronal catalana SECOT ha publicat un informe amb 38 mesures sobre factors demogràfics, socials i laborals per avançar cap a un mercat de treball sostenible. La SECOT fa una crida a obrir un debat rigorós i compartit entre administracions, agents socials, empreses i ciutadania per afrontar els reptes demogràfics i laborals del país. Tal com explicava el president de la SECOT, Xavier Panés, el que està en joc no és només la capacitat de les empreses de créixer, sinó la del país per sostenir pensions, sanitat, educació, serveis socials i, en general, tots els serveis públics en el futur. Doncs parlem ara d'aquest informe. En Pere Ejarque ha estat el coordinador d'aquest dossier i el responsable d'intermediació laboral de la SECOT. Molt bon dia, senyor Ejarque.
1: Molt bon dia.
0: D'aquestes 38 propostes, Què és el que es pretén amb aquest informe? I primer de tot, com es va elaborar? A partir de quin diagnòstic?
1: Bé, aquest informe el vam elaborar perquè, l'hem elaborat, vaja, perquè hi ha un neguit que recorre la majoria d'empreses que tenim associades amb nosaltres, és que els falta personal. Teníem aquesta alarma, aquest indicador, i a partir d'aquí va ser el tret de sortida per plantejar-nos de dir què passa. I doncs, a partir d'aquest què passa, hem elaborat l'informe que, com bé dèieu al començament, ataca diferents fronts, per dir-ho d'alguna manera, i a partir d'aquesta diagnosi, després en desglossem 38 propostes que, insistim, des del començament són propostes doncs, per començar-ne a parlar. Si heu llegit l'informe, doncs veureu que són propostes molt diverses, que giren entorn a diferents eixos i que pensem doncs, que és responsabilitat de tots, i quan diem de tots és de tots, empreses, ciutadania, agents socials, administració, doncs, de començar a parlar de coses que en algun punt doncs, potser són incòmodes o que volem anar posposant, però que ens sembla que són urgents de parlar-ne, d'afrontar-les i de buscar solucions consensuades.
0: Les empreses necessiten personal, però hi ha la contradicció de que l'atur juvenil se situa actualment, segons l'informe de vostès, en un 18,1%, molt per sobre de la mitjana europea.
1: Sí, l'atur, i en aquest cas l'atur juvenil, és una de les coses que més ens preocupa i que més ens ocupa. Sí que és veritat que es podria parlar d'aquesta paradoxa, de dir com és que si a les empreses els falta personal, doncs hi ha aquest índex d'atur i més específicament d'atur juvenil. Doncs una primera resposta és que és probable que aquestes persones doncs, els sigui difícil incorporar-se a un lloc de treball doncs, perquè els falta la formació adequada, perquè doncs, no tenen les competències que requereixen les empreses, perquè, bé, etcètera, aquí podríem començar a parlar-ne, però és una de les paradoxes que reflecteix l'informe, doncs, que molt sovint hi ha col·lectius doncs, que no treballen i que el que ens hem de plantejar és que per què no ho fan. Llavors, per això, algunes de les mesures que nosaltres proposem en l'informe giren al voltant de l'orientació professional, que per nosaltres és molt important, giren al voltant de la formació, que per nosaltres és molt important, i giren al voltant del reforç i l'adaptació de competències.
0: Vostè assenyalen 7 grans reptes, com la població, que Espanya i Catalunya creix per la immigració i que la població activa puja lentament i afronta un envelliment accelerat.
1: Sí, és evident. Catalunya i Espanya creix demogràficament arran de l'arribada de persones estrangeres. Això és un fet que no només constatem nosaltres, sinó que és un fet doncs, que tots sabem que és així. A nosaltres ens agrada parlar en aquest sentit de palanques demogràfiques, perquè en l'informe també fem esment a l'àmbit de la natalitat, que és un dels altres àmbits que a nosaltres ens ocupa i ens preocupa. Tenim una de les natalitats dels índexs de natalitat més baixos, ja no d'Europa, sinó que del món, i pensem que fem poc, en aquest sentit, fem poc perquè aquest índex sigui millor. I també parlem, evidentment, de la immigració i de la seva gestió, que per nosaltres també és molt important. També parlem, evidentment, de l'envelliment. Som conscients que cada vegada l'esperança de vida, per sort, és més llarga, però això és evident que també té unes repercussions en el mercat i més particularment en les pensions. Per això deia que mirem d'afrontar tots aquests reptes de manera multifactorial, perquè són reptes que estan interrelacionats entre si, en som conscients, i sabem que solucions fàcils no n'hi ha, però justament perquè aquestes solucions fàcils no hi són, és el motiu pel qual ens hem de remengar tots plegats per mirar de trobar aquest mínim comú denominador per començar a treballar-hi.
0: Clar, vostès assenyalen en relació amb el tema que comentava de l'envelliment, que cada cop hi ha menys treballadors per jubilat i la sostenibilitat del sistema de pensions està en risc, augmenta la pressió també en aquest sentit per allargar la vida laboral.
1: Segur. El debat sobre la jubilació no l'hem obert nosaltres. És un debat que és obert i que pensem que s'ha d'afrontar. Pensem que s'ha d'afrontar perquè de casuístiques n'hi ha moltes. Nosaltres també ens trobem amb persones doncs, que no els fa gaire gràcia la idea de jubilar-se a l'edat que s'han de jubilar doncs, perquè volen continuar actius, perquè més enllà de les connotacions salarials que pugui tenir això, doncs, també forma part de la vida de les persones, la feina. En molts casos és un eix central de la vida d'aquestes persones. En qualsevol cas, pensem doncs, que hi ha fórmules doncs, perquè aquest decalatge entre l'edat de jubilació i l'esperança de vida doncs, es pugui gestionar d'una manera més eficaç.
0: També han canviat, tornant de nou als joves, la percepció que tenen sobre què els pot donar ells al mercat laboral perquè prioritza la flexibilitat i no només l'estabilitat, que això ha canviat també respecte a anys enrere. En aquest sentit, vostès diuen que la gestió del talent multigeneracional és clau per a la competitivitat. A què es refereixen quan parlen de talent multigeneracional?
1: Doncs ens referim a que les empreses conviuen persones de diferents generacions i, per tant, hi conviuen persones amb diferents valors i, per tant, les empreses han de ser capaces de gestionar aquests valors diferents doncs, per anar tots a la una. Això no és senzill, doncs, perquè vostè ara ho parlava. Segurament la feina era l'eix central o ha estat l'eix central de moltes persones al llarg de la seva vida. Això per moltes persones de les generacions joves ja no és així. Compatibilitzar, trobar punts comuns entre persones de diferents generacions és ara també, ho ha estat sempre, i ara potser més que mai, un dels reptes que tenen els departaments de gestió de persones, de recursos humans de les empreses. Per tant, no és un repte senzill i també les empreses aquí doncs hi tenen un paper rellevant.
0: També aborden aquestes 68 propostes el tema de la digitalització. En quin sentit? En quina direcció?
1: La digitalització no ha vingut ara. Fa anys que la tenim convivint entre nosaltres. I els últims anys la irrupció de la intel·ligència artificial, ens sentim a parlar a tot arreu, doncs és també una realitat amb la qual hem de conviure. Per nosaltres és important que aquesta intel·ligència artificial s'incorpori de manera habitual al dia a dia de les empreses. És molt important. És molt important perquè no podem girar l'esquena a aquesta revolució que s'està esdevenint i és important perquè en lloc de ser-ne personatges passius el que volem ser és personatges actius amb la intel·ligència artificial. Això ens suposa un repte molt, molt, molt, molt important i confiem que siguem capaços de gestionar-lo de la manera adequada.
0: Molt bé. Ara, amb aquestes 68 propostes, quina és la idea des de SECOT? Establir reunions, perquè, clar, això no, el que vostès volen és que s'implanteixin solucions, no només al tema de la teoria. A partir d'ara, què tenen pensat fer?
1: Per nosaltres, la presentació d'aquest informe ha estat només el punt de sortida, el punt de partida. Què volem dir amb això? Nosaltres tenim tota una campanya dissenyada per mitjà de la qual volem fer difusió de l'informe, volem fer difusió de les nostres propostes i volem que aquestes propostes puguin ser debatudes, insisteixo, ho deia a l'inici, per tots els actors implicats. Això vol dir, evidentment, les empreses, això vol dir, evidentment, la societat civil, vol dir els agents socials, vol dir també les administracions. Per tant, empeny aquest informe, donar a conèixer aquest informe, com avui estem fent molt bé amb vostès, i bé, doncs mirar de parlar d'aquestes 38 mesures amb totes aquelles entitats, agents, persones que s'hi sentin interpel·lades, per mirar de trobar, insisteixo en aquesta idea, denominadors comuns per tirar endavant, perquè en el fons el que tenim, també com deia el president de la SECOT, és un repte de país, més enllà d'un repte de les empreses, que també és un repte de país.
0: Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos, per ampliar-nos, doncs per resumir-nos aquestes 38 propostes d'aquest informe elaborat per la SECOP, per la patronal catalana. Gràcies, Pere Jarque, coordinador de l'informe i responsable d'intermediació laboral de la SECOP.
1: Moltes gràcies a vostès i que tinguin un bon dia.
0: Bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 4 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. La Bibiloplatja supera els 1.600 usuaris durant el seu primer mes d'activitat. Bon balanç del primer mes de funcionament de la Biblioplatja de Castelldefels. El servei gestionat per la Biblioteca Ramon Fernández Jurado ja ha superat els 1.600 usuaris i ha registrat una elevada participació en les activitats programades aquest estiu, especialment relacionades amb l'astronomia i l'eclipse solar del pròxim 12 d'agost. La llegenda del Garigot ultima els preparatius per tornar a ser protagonista de la Festa Major. L'agrupació cultural popular de Castelldefels ja ho té gairebé tot a punt per la nova representació de la llegenda del Garigot. L'espectacle, una de les cites més tradicionals de la Festa Major, tornarà aquest dissabte a la plaça del Garigot i donarà tret de sortida a una setmana plena d'activitats i de cultura popular. L'Hospital de Viladecans impulsa la prevenció solar davant l'augment dels casos de càncer de pell. L'Hospital de Viladecans impulsa la prevenció solar davant l'augment dels casos de càncer. La dermatòloga doctora Fortuny alerta d'una part important del dany causat pel sol es produeix abans dels 20 anys i recorda que la protecció solar ha de formar part dels hàbits quotidians des de la infància. Castelldefels acull dues noves campanyes de donació de sang i plasma aquest mes d'agost. El Banc de Sang i Teixits reforça la captació de donants aquest estiu amb dues jornades previstes a Castelldefels. Les campanyes arriben en una època especialment complicada per mantenir les reserves, ja que durant els mesos de juliol i agost les donacions poden disminuir fins un 20% a causa de les vacances i la calor. Comencem.

0: La Biblioplatja de Castelldefels fa un balanç molt positiu en el seu primer mes de funcionament. El servei que depèn de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado ha registrat una elevada afluència de públic tant en les activitats programades com en els serveis de lectura i de préstec. Enguany, una de les propostes amb més èxit ha estat la programació dedicada a l'astronomia i a l'eclipsi solar previst per al pròxim 12 d'agost. Les activitats dels anomenats dimarts astronòmics organitzades amb la col·laboració de l'associació Astrofel han despertat un gran interès entre els assistents. Ho explica Olga Pato, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. L'escoltem.
1: Doncs aquest any, la veritat que el leitmotiv ha sigut el tema de l'eclipsi. O sigui, ha triomfat. Hem tingut moltíssima gent, assistents, sobretot als dimarts astronòmics. Totes les activitats que han fet l'associació Astrofels, una meravella. Està tothom molt pendent de què passarà el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi, i la veritat és que molt bé. A part d'això, Hores del Conte, també hem tingut les activitats que fa el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que això agrada moltíssim als nens, i la veritat és que estem molt contents perquè hem tingut una molt bona assistència.
0: Ubicada al Passeig Marítim número 133, la Biblioplatja ofereix molt més que un espai de préstec de llibres. Els usuaris també poden trobar premsa diària, revistes, jocs de taula per a infants, per a adults. Escoltem l'Olga Pato com ens ho especifica.
1: Estem en el Passeig Marítim 133 i bé, tenim el que és el mòdul, on tenim el fons bibliogràfic, i després tenim una pèrgola on fem algunes activitats i també posem jocs de taula per adults i per infants. Premsa diària, les revistes, que tenim allà una petita selecció, i molt bé, la veritat és que molt bé. Li donem l'opció que si no troben el títol allà, doncs que sempre poden pujar aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
0: Les dades d'assistència confirmen la bona acollida del servei. Durant el primer mes, la Biblioplatja ha rebut de 1.600 visitants i prop de 600 persones han participat directament en activitats organitzades. Algunes de les propostes vinculades a l'eclipsi o als tallers familiars han registrat xifres destacades d'assistència. Escoltem l'Olga Pato com ens comenta l'assistència a la Biblioplatja.
1: Podem dir que hem tingut 1.612 assistents a la Biblioplatja i, en concret, a les activitats només, 571, que està molt bé, la veritat. A veure, passa com cada any. La primera setmana és més fluixeta perquè encara la gent no s'acostuma, però després ja comença a incrementar l'assistència i la veritat és que molt bé. Per exemple, el dia de la Maga Melanie vam tenir 140 persones. I el dia de l'eclipsi, 78. O sigui que molt bé. Et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà.
2: Uh-huh.
1: Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van fer la visita, o gent que va passejant des de Gavà fins a... Bueno, fins aquí, fins a Castelldefels, i que no s'esperaven trobar una biblioteca i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
0: La Biblioplatja no només s'ha consolidat com un recurs habitual als usuaris de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, sinó que també s'ha convertit en un punt d'interès per a persones que visiten Castelldefels durant l'estiu i que descobreixen l'equipament de manera inesperada. Pel que fa als hàbits de lectura, la novel·la continua sent el gènere més sol·licitat pels usuaris adults, mentre que els llibres infantils mantenen una gran demanda gràcies a l'elevada presència de famílies que visiten aquest equipament durant l'estiu. Escoltem l'Olga Pato com ens ho comenta.
1: La novel·la, però també el llibre infantil. Sí, sí, sí. Tenim novel·la en català-castellà i també una miqueta en francès i anglès. Però el llibre infantil sí que té molt préstec, perquè és que passen molts usuaris infantils. Poden llegir-lo allà, a fora, tenim la pèrgola, unes cadires amb unes taules molt maques i sí, poden fer ús de la lectura allà, molt bé.
0: La biblioplatja romandrà oberta durant tot el període estival, combinant el servei de lectura i de préstec amb una oferta d'activitats culturals i divulgatives que s'han consolidat com un dels atractius de l'estiu a Castelldefels. La llegenda del Garigot ja escalfa motors. L'agrupació de cultura popular de Castelldefels ultima aquests dies els preparatius d'una nova edició de l'espectacle que explica l'arribada del drac Garigot a la ciutat i que any rere any s'ha convertit en una de les cites més emblemàtiques de la Festa Major. La representació tindrà lloc aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça Garigot, al Parc de la Muntanyeta. Ho explica Jan Molero, representant de l'agrupació de cultura popular de Castelldefels.
2: Doncs sí, com sempre ja estem pràcticament enfocats a la Festa Major, queden escasses setmanes i ja comencem aquest cap de setmana doncs, amb, com deies tu, el pròleg o l'aperitiu de la Festa Major. Sempre fem ja des de fa 32 anys, aquest any farà 32 anys, és la llegenda del Garigot, l'espectacle que explica com va arribar a Castelldefels i per què es va quedar el nostre drac. Doncs la llegenda, com sempre, a la plaça del Garigot, que està al Parc de la Muntanyeta, allà on són les fonts, a les 10 del vespre.
0: La llegenda narra la història del Garigot, el drac de Castelldefels, i la lluita entre les forces del bé i del mal per protegir el poble. Amb una posada en escena que combina teatre, foc, música i cultura popular, l'espectacle ha esdevingut una de les tradicions més arrelades de la Festa Major i enguany arribarà a la seva 32a edició. Més enllà de la representació, l'Agrupació de Cultura Popular també ha organitzat altres activitats per als pròxims dies, entre les quals destaca el tradicional vermut de Festa Major i la Diada Castellera de Vigília. Jan Molero explica algunes de les propostes programades i també la campanya que els castellers de Castelldefels mantenen activa per captar nous membres de Per la Colla. L'escoltem.
2: Diumenge tenim altres activitats també, com són el vermut de Festa Major, que posem una miqueta d'aperitiu a l'agrupació i l'obrim a tothom, al públic, perquè pugui conèixer les nostres activitats. I també a l'edifici de la República fem la Diada Castellera de la Vigília, que és la diada petita de Festa Major, la prèvia, per anar escalfant motors de cara a la gran Festa Major que ens ve per davant la setmana que ve. Enguany, com ja vam parlar la setmana passada, estem fent una campanya molt important de comunicació a nivell casteller per fer una crida a la ciutadania, que és una campanya que s'allargarà des d'ara de Festa Major fins al concurs, el 3 d'octubre, perquè creiem que va molt lligat una cosa amb l'altra, i evidentment per poder fer uns grans castells calen uns grans assajos abans, i és per això que fem una crida a la ciutadania, no tan sols que ens acompanyin les diades castelleres, sinó també els assajos. En aquest cas, a divendres que ve tindrem el primer assaig especial, serà a les 9 del vespre, al nostre local com sempre, i dimarts en farem un altre, el darrer, en aquest cas a 7:45, començarà també doncs, per acabar a ajustar totes aquelles coses que calguin per poder fer grans castells.
0: La campanya busca apropar el fet casteller a la ciutadania i animar nous veïns i veïnes a participar tant en els assajos com en les actuacions de la colla. Amb la llegenda del Garigot, les activitats populars i les propostes castelleres, l'Agrupació de Cultura Popular enceta una setmana intensa que servirà per començar a viure l'ambient de Festa Major de Castelldefels. Els dermatòlegs alerten de l'augment dels casos de càncer de pell i insisteixen en la necessitat de reforçar la protecció solar des de la infància. La doctora Fortuny, dermatòloga de l'Hospital de Viladecans, centre de referència per Castelldefels, recorda que bona part dels efectes de la radiació ultraviolada es manifesten anys després. De fet, l'Organització Mundial de la Salut adverteix que l'exposició excessiva al sol durant la infància i l'adolescència augmenta el risc de desenvolupar càncer de pell a l'edat adulta. Escoltem la doctora Fortuny.
3: L'alerta ve de la mà de que bueno, fa els últims anys els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental, doncs una mica la intenció seria aquesta.
0: La preocupació dels especialistes arriba en un moment en el que els diagnòstics continuen augmentant. Segons explica la doctora Fortuny, la implantació d'un sistema de diagnòstic precoç mitjançant imatges dermatològiques ha permès detectar i tractar molts més casos a l'Hospital de Viladecans. L'escoltem.
3: A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: L'OMS recorda que la radiació ultraviolada és la principal causa dels càncers de pell i que els seus efectes són acumulatius al llarg de tota la vida. Per aquest motiu, els experts insisteixen en que la protecció solar no s'ha de limitar als dies de platja o a les vacances d'estiu. L'escoltem.
3: El que hem de tenir en compte és que El sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir. O el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció. Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell.
0: Entre les principals recomanacions, els especialistes aconsellen evitar l'exposició solar durant les hores de màxima radiació, buscar espais d'ombra i utilitzar fotoprotectors adequats. En aquest sentit, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris recorda que la protecció davant del sol s'ha de combinar amb l'ús de crema solar i amb mesures físiques de protecció.
3: Les recomanacions són evitar a partir del mes d'abril a octubre ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a ple estiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si era una persona més blanca, fer servir un 50, si era una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
3: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és l'adient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat, això és molt difícil, de fet hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu, això és que no s'ha posat quantitat suficient, i és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor, Però, en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria posar el protector solar cada 2-3 hores i, si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació.
0: La conscienciació és precisament un dels objectius de la xerrada sobre salut dermatològica que s'han dut a terme a Castelldefels. La voluntat ara és arribar a tota la població, especialment als infants i adolescents, a través dels centres educatius, les entitats esportives i les activitats de lleure.
3: Les persones que van assistir, sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, eh? Sembla que, no?, que tenen com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
3: Però sí que, i és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, que arribi aquesta informació a tothom.
0: L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris recorda que els menors de 3 anys han d'evitar l'exposició solar directa i prolongada i que els nadons de menys de 6 mesos s'han de protegir preferentment amb roba, gorres i ombra. Uns hàbits que, segons els experts, són claus per reduir el risc de patir càncer de pell en el futur. Castelldefels tornarà a acollir aquest mes d'agost dues campanyes de donació impulsades pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya. La primera tindrà lloc aquest dissabte 8 d'agost al Centre Cívic Frederic Mompou, on els ciutadans podran donar tant sang com plasma. La segona serà el dimarts 11 d'agost a la plaça Neus Català, davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, i estarà dedicada exclusivament a la donació de sang. Les dues iniciatives formen part de la campanya d'estiu del Banc de Sang, una època especialment delicada per mantenir les reserves dels hospitals. Les vacances i els canvis d'hàbits fan que les donacions puguin disminuir fins un 20% durant els mesos de juliol i agost. Ho explica Antoni García, president de l'Associació de Donants de Sang del Baix Llobregat.
4: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma, per descomptat, en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades. Si se'n recordeu, en planes i broma, fa uns anys hi havia un polític que deia que estava molt content que eren 100 milions, ara són més de 8 milions, vull dir que es necessita això diàriament, més de 1.000 bosses.
0: Malgrat aquesta dificultat estacional, Castelldefels manté des de fa anys una important xarxa de donants que contribueix a garantir les reserves de sang. A la ciutat es duen a terme campanyes periòdiques i també iniciatives de sensibilització amb la participació de centres educatius i de la comunitat universitària.
4: Aquí a Castelldefels, durant tots els darrers anys hem passat ben bé de 1.100 donacions perquè comptem amb una petita xarxa de donants molt important. A banda de la captació que es fa el segon dissabte de cada mes al Frederic Mompou, comptant amb espai per plasma, la sang, lavabos, espais per si venen nens acompanyats d'adults i podem fer una mica de guarderia i tot això, tenim també dues escoles, que és els Pins i el Frank Gual, que fan un programa que hi ha de la Generalitat i Departament de Salut i d'Ensenyament que es diu Anem a l'Escola, per exemple, i fan una tasca molt important. No per res, el Frank Wall ja porten 7 edicions i els nens de 5è i 6è fan el cartell, ajuden al càtering, emboliquen els papàs, per exemple, el meu papà anirà a donar sang, i el teu? I llavors hem aconseguit xifres molt importants. I també tenim la universitat, que és un foc molt important de gent jove. Ara, la darrera campanya, que només va ser pel dematí per coses logístiques, de 42 donacions, 25 eren nous. Vull dir que importa que la gent vagi assolint aquest repte i que vegi que és una cosa normal com, no sé, anar de festa o anar a la platja, no?
0: Des del Banc de Sang recorden també que la donació de plasma és avui tan necessària com la de sang. Del plasma s'obtenen medicaments essencials per a milers de pacients, especialment les immunoglobulines utilitzades en tractaments relacionats amb el sistema immunitari. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats a partir del plasma durant tota la seva vida, mentre que més de 4.000 reben transfusions de plasma cada any. Tot i això, les donacions actuals no cobreixen tota la demanda existent. Una vegada feta la donació, els participants reben una analítica completa i passen a formar part de la xarxa de comunicació del Banc de Sang, que avisa dels pròxims punts de captació disponibles al municipi i a la comarca.
4: Quan fem un protocol d'arribada, de donar les dades personals per si hi ha hagut, perquè quan es dona la sang, al cap d'uns dies s'envia una analítica completa, inclús pels nous, que gràcies també s'estan afegint col·lectius àrabs, pakistanis i altres entitats, on es fa un protocol i aquí s'envia al cap d'uns dies el resultat, l'analítica, el grup sanguini, si és per primera vegada, i al cap d'uns dies que la sang s'ha fet servir en un hospital qualsevol de Catalunya o fes falta a la resta del país. Llavors, ja queda registrat i envien un avís, com si fos tipus incendi, no? De que a proper temps hi ha aquesta captació. Llavors, la gent, gràcies, tenim el món pou fidelitzat el segon dissabte de cada mes, ja ho saben, no? A banda, també campanyes extres com fa aquí la biblioteca o a l'Ànec Blau o a la universitat o a les escoles. Vull dir que tenim unes 20-25 campanyes a l'any per poder anar. Si un dia no podem anar a un lloc, podem reservar en un altre.
0: A més de captar nous donants, l'entitat també busca persones disposades a col·laborar en la difusió de les campanyes i en les tasques de sensibilització entre la ciutadania.
4: Algun dels donants voldria ser delegat o voluntari per, diguéssim, difondre la feina que estem fent nosaltres. No fa falta ser donant de sang, pot ser qualsevol persona, igual que hi ha altres entitats que tenen els seus voluntaris.
0: La jornada de donació de sang i de plasma del dissabte 8 d'agost tindrà lloc al Centre Cívic Frederic Mompou, de 9:45 del matí a la 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8:15 del vespre. La segona campanya se celebrarà el dimarts 11 d'agost de 5 de la tarda a 9 del vespre a la plaça Neus Català. Per participar-hi cal tenir entre 18 i 70 anys, passar més de 50 quilos, trobar-se en bon estat de salut i portar un document identificatiu. També es recomana hidratar-se bé abans i després de la donació i no acudir-hi en dejú.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 4 d'agost, de Castelldefels. La Biblioplatja supera els 1.600 usuaris durant el seu primer mes d'activitat. Bon balanç del primer mes de funcionament de la Biblioplatja. El servei gestionat per la Biblioteca Ramon Fernández Jurado ja ha superat els 1.600 usuaris i ha registrat una elevada participació en les activitats programades aquest estiu, especialment relacionades amb l'astronomia i l'eclipse solar del pròxim 12 d'agost. La llegenda del Garigot ultima els preparatius per tornar a ser protagonista de la Festa Major. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels ja ho té gairebé tot a punt per a la nova representació de la llegenda del Garigot. L'espectacle, una de les cites més tradicionals de la Festa Major, tornarà aquest dissabte a la plaça del Garigot i donarà tret de sortida una setmana plena d'activitats i de cultura popular. L'Hospital de Viladecans impulsa la prevenció solar davant l'augment dels casos de càncer de pell. L'Hospital de Viladecans impulsa la prevenció solar durant l'augment dels casos de càncer. La doctora Fortuny alerta que una part important del dany causat pel sol es produeix abans dels 20 anys i recorda que la protecció solar ha de formar part dels hàbits quotidians des de la infància. Castelldefels acull dues noves campanyes de donació de sang i plasma aquest mes d'agost. El Banc de Sang i Teixits reforça la captació de donants aquest estiu amb dues jornades previstes a Castelldefels. Les campanyes arriben en una època especialment complicada per mantenir les reserves, ja que durant els mesos de juliol i agost les donacions poden disminuir fins un 20% a causa de les vacances i la calor. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la CNI de Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.
2: A fons.
3: Quan pensem en les grans festes de Castelldefels, segurament ens venen al cap la Festa Major, les Festes del Mar, però hi ha un altre calendari festiu que, any rere any, omple de vida els diferents barris de la ciutat i que té un ingredient molt especial, la implicació directa del veïnat. Aquest estiu hem viscut les festes de Vistalegre, Can Roca, Lluminetes i tot just acabem de viure també les de Baixador. Encara ens quedarà posar el punt final amb les festes dels Canyars al setembre. Avui volem parlar del valor d'aquestes celebracions, de la feina que hi ha al darrere i del paper que tenen, un paper molt important que tenen les associacions veïnals perquè aquestes festes continuïn ben vives. Per això ens acompanyen ara als estudis l'Àlex Ortega i la Imma Amat, tècnics de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels. Àlex, Imma, molt bon dia, benvinguts.
4: Bon dia. Gràcies.
3: Doncs comencem amb aquest gran tema, aquestes grans festes de barri, les festes majors de cadascun dels barris de diversos dels barris de la nostra ciutat. Però quan parlem de festes de barri, exactament de què estem parlant? Quin paper tenen dins del calendari festiu de la nostra ciutat?
4: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio. De verdad, es entrañable.
3: I com és l'organització d'aquestes festes? Perquè estan les entitats darrere, però també hi ha la col·laboració de l'Ajuntament des de l'àrea de cultura.
4: Sí.
5: Sí, l'Ajuntament... el que ajuda és a implementar una mica la idea que tenen els barris, el tema logístic, l'electricitat, etc. Però qui fa la feina realment són els membres del barri per se. Aleshores, simplement intentar complir amb les necessitats que tenen i això perquè proposen grans idees per les seves festes i és dur-les a terme.
3: Mm-hmm. Per què és tan important? Imma, ja ens estaves explicant, no?, la importància que tenen aquestes festes de barri. Estem parlant d'identitat pròpia, de cohesió social. Per què és tan important també que cadascun dels barris mantingui la seva essència? Perquè si mirem cadascuna de les festes, ara de seguida anirem comentant, no? Però cadascuna té la seva personalitat.
4: Sí. Bueno, crean comunidad, ¿no? Nos ayudan a conocernos, a compartir espacios, a reforzar los lazos entre vecinos. Castelldefels es una ciudad diversa y dinámica y las fiestas de barrio reflejan esa riqueza humana y cultural y el sentimiento de pertenencia y orgullo de la ciudad. Muy importante.
3: I aquesta coordinació que parlàvem, que qui assumeix el pes de les festes és l'entitat veïnal, una entitat que també quan arriba el moment de començar a organitzar-les fa una crida perquè més veïns i veïnes s'assumin, precisament quan la setmana passada parlava amb l'Àlex Agramunt, que és de l'Associació Veïnal de Baixador, m'explicava aquesta crida i com doncs, sempre al final s'anaven sumant persones que posaven el seu granet de sorra per contribuir a que siguin una realitat. Des de l'Ajuntament, Àlex, també m'explicaves aquesta col·laboració, aquesta ajuda que es fa perquè es pugui mantenir vives les festes, però en quin moment comença aquesta coordinació? En quin moment? I a més, és que tenim unes festes que es van repetint cada any. Tenim aquests barris, 5 barris, que les organitzen. L'any passat sí que és cert que va haver un barri que no les va poder celebrar. Enguany, per sort, s'han pogut recuperar. Com és aquesta coordinació? En quin moment es comencen a organitzar? Perquè després passen molt ràpid i sembla que hi ha molta feina darrere invisible, no?
5: Sí, efectivament, Estefania. Comencem a principis d'any, ja ens donen les seves propostes de calendari i comencem a afinar una mica el programa i el que es pot dur a terme a principis d'any. Ja ens posem en contacte i ja mantenim el contacte fins que la festa de barri es compleix, s'assoleix i es fa. Mm-hmm.
3: O sigui que realment ara al setembre ens arribaran les festes de Canyars i sí. Res, en pocs mesos ja tornareu a tenir sobre la taula per la preparació de l'any vinent. Sí, molt bé. Sí. Doncs amb això fem una mica de recordatori, fem memòria, perquè les festes d'enguany, com cada any, comencen amb les festes de Vista Alegre, van ser les primeres que ens van arribar. Imma, que si fem memòria ara d'aquestes festes, què ens destacaries de les de Vista Alegre?
4: Pues mira, en todas ha sido una participación masiva, todos muy contentos, los vecinos, pero ya no solo los vecinos de ese barrio, que se juntan vecinos de todos los barrios de Castelldefels, o sea que es realmente bonito. Y la fiesta de Vista Alegre, bueno, con su presidente Iván Morales, que bueno, también pues la implicación fue brutal, ¿no? Estábamos también con el tema del tiempo, de la ola de calor, bueno, esto ha sido todo el verano, ya lo sabemos, ola de calor tras ola de calor.
3: Hasta está marcando
4: las tías. Entonces sí que es verdad que logísticamente el ayuntamiento pues apoya, ¿no?, en pues una infraestructura, una logística, y este año pues hemos querido cuidar más a esa ciudadanía pues poniendo cosas extras como carpas y demás, ¿no? Y nos lo han agradecido y todo el mundo muy, muy contento. Uh-huh. Y esto, la fiesta de Vista Alegre, pues se hizo como el año pasado, en el mismo espacio, y muy bien, todo el mundo feliz.
3: Perquè per això són les festes. A més, ara estava recordant que precisament ahir vaig parlar amb Polítiques d'Igualtat sobre els punts lila, i ara no sé si no vaig equivocada perquè em va comentar que també s'havia iniciat aquest any una col·laboració a Vista Alegre amb això, en el sentit simplement de que les festes han de ser festes i sempre segures i per gaudir-les, com
4: ens estaves dient, Imma. Bueno, ya lo sabéis, en todas las fiestas, fiestas del mar, fiestas mayores, pues el punt lila es muy importante, y fiestas de barrio no puede ser menos también, ¿no? O sea, tenemos que, bueno, ser comprometidos con todo.
3: Uh-huh. Amb això passem a les següents festes. Alexa, ens toca parlar de les de Can Roca, que són les que estàvem mencionant que tornaven després d'un any sense celebrar-se. Per tant, una cosa més per alegrar-nos, no?, que hagi tornat aquesta festa.
5: Sí, efectivament. Les festes de Can Roca venien amb ganes, i van ser un èxit. A més, es van solapar també el diumenge amb el Dia de la Música al Carrer, i ells van proposar això, no?, aportar els grups per poder tancar aquesta festa de barri a lo gran. També van tenir em diuen que és l'activitat més antiga de Castelldefels, la cursa de cargols, que és l'emblema una mica, no?, de Can Roca. I sí, va ser, jo m'hi vaig passar, vam passar una bona estona, va ser divertida i bueno, esperem l'any vinent, jo ja estic esperant l'any vinent.
3: Ja estan preparant els cargols també perquè arribin a meta, perquè
5: tant, sí, sí.
3: La velocitat. Molt bé, això és el que comentàvem precisament d'aquesta importància de les festes de barri i que quan penses en cadascuna doncs té aquest tret definitori, no? Perquè en quin moment, no?, els hi va córrer pensar en fer unes curses amb els cargols i que continuen encara després de tants anys, o sigui que molt, molt interessant aquesta part de cultura pròpia de cadascun dels barris de la nostra ciutat. Amb això arribem a les festes de Lluminetes, que ens arribava també amb un programa varietat. Quina és la valoració que en feu? Perquè a més hem de tenir en compte que va coincidir, això sí, en el temps amb el Tour de França.
5: Sí, com dèiem abans, des de principis de març, que ja ens havien informat del Tour, i ens vam posar en contacte amb l'associació veïnal de Lluminetes per informar-los d'això, no?, que el Tour passaria per Castelldefels, que de quina forma podia afectar, com es podia una mica encara això, si seria un hàndicap o no. Al final, el Tour va tenir èxit, però les festes de Lluminetes també van tenir molt d'èxit, amb el concurs de truites tradicionals, les habaneres també amb el rom cremat, i finalment el campionat de dominó per parelles també. Va ser tot un èxit. És que aquest any realment, i si enllacem també amb Baixador, que va ser aquest cap de setmana passat, les festes estan sent realment un èxit d'assistència. La gent té ganes de festa, té ganes de passar-ho al barri, de fer-ho gran i cohesiu i amb espai per tothom. Vull dir, anem bé per aquest camí, Estefania.
4: Doncs, compartir, lo bonito és compartir.
3: Exacte, i fer aquest teixit comunitari. Sí, destacava precisament d'aquestes darreres festes que hem viscut, les del Baixador, des de l'associació veïnal, ens destacaven el sopar popular que organitzen i mencionaven que és aquest moment perfecte perquè veïns i veïnes es coneguin i bueno, que obrim una mica més enllà només del nostre pis on estem i que coneguem altres persones d'altres carrers i que mai se sap també l'ajuda.
4: Une mucho, Estefania. Yo creo que las fiestas de barrio une mucho, se conoce gente, es realmente bonito, ¿no? Porque a veces eso, vives al lado de una persona pero no la conoces bien y entonces ahí se crea una unión, una, ¿no? O sea, compartir, bueno, es que... Y la empatía, ¿no? Que se tienen, ¿no? Los unos a los otros. A veces, pues eso, es conocerse.
3: Exacte.
5: Sí, aquí a Baixador, de fet, és un paradigma, no?, de com és una festa d'un sol dia, el 18 de juliol va ser, i hi ha un espai una mica per tothom. Hi ha un ball que és de country, hi ha un apartat per jocs infantils, hi ha un bingo, hi ha un sopar, que és el que mencionaves tu ara, que és el que realment fa germanor amb el barri, i després un concert amb una mica de ball, etc. És una festa supercomplerta amb una tarda a nit.
3: Clar, al final són festes que les pensen també per qui participin infants, joves, també els, bueno, adults i els més grans. O sigui, unes festes intergeneracionals. També és un altre dels punts a favor, que no sigui només pensades per un públic determinat, sinó que afavoreixi aquest coneixement entre persones de diferents edats. Això és un altre dels punts, jo crec, que es valora molt, no?, des de l'àrea de cultura.
4: Sí, sí, correcto. Para todas las edades y para todos los orígenes. Está, sí, es lo que tú decías. Es para todo público.
5: Clar, aquesta diversitat també ajuda que les activitats es visquin d'una manera diferent per tothom. Si hi ha diversitat d'activitats, això dona espai a tothom, a tot tipus de cultures, d'orígens, el que calgui, i dona la benvinguda a tothom per això.
3: I ara ja només ens queda una cita al calendari. Estem parlant de les festes dels Canyars, que ens arriben al setembre, el 4 de setembre. Ara sí que no ho tinc.
4: Sí, del 4 al 6 de setembre. Las últimas del año, las fiestas de Canyars. Así particular, bueno, es el recorrido de los coches clásicos por los carreres del barri, ¿no? La popular sardinada, la paella. Bueno, Soto ya se encarga de hacer una super fiesta de barrio, que siempre es la última, y esperemos que otros barrios se unan y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Cambinadé, con Benyamar? Y sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Canyars del 4 al 6 de septiembre, que está ya aquí, ya mimito. Bueno, antes tenéis que venir a la fiesta mayor, ¿eh?
3: Tu anava a dir ara, Imma,
4: a primera fiesta mayor de Castelldefels.
3: Jo pensant, ara vaig a fer un incís de jo no soc de cultura, però diré que primer que ningú es perdi la festa major d'estiu, no? Perquè a més és que venim d'una setmana que s'ha anunciat ja a la cabeza de cartell,
4: sí,
3: aquesta programació, tenim el cartell també, la imatge que ens acompanyarà al llarg d'aquests dies a la festa major.
4: Buah, todo el mundo tiene unas ganas, pero es que no solo la gente de Castelldefels, de verdad, es que tenemos, o sea, un feedback brutal de todo el mundo, gente que viene de todas partes, no sé, o sea, nos adoran a Castelldefels.
5: És un cartell que s'ha celebrat, a la xarxa s'ha celebrat aquest cartell, i tenim moltes ganes de veure, sobretot, bueno, totes les actuacions, de fet. Hi haurà un espai per tothom, també. S'ha pensat en absolutament cada ciutadà perquè tingui un espai per gaudir, per passar-ho bé, per celebrar-ho amb els seus amics, familiars, etc. I això queda res, menys d'un mes. Està tot pràcticament preparat ja, a punt per enllestir. Y no podemos parar.
4: Pues sí, la verdad que tenemos unas ganas y preparaos de todas las edades. Hay cosas súper chulas para niños, o sea, muchísimo programa infantil, para adultos, para mayores, para todo, Estefanía. Es que no se lo pierda nadie, de verdad. Cuando salga el programa tenemos que volver aquí sí. y anunciarlo y que todo el
3: total
4: mundo
3: detall,
4: se entere.
3: Total sí, detall. Sí, sí. Doncs, i per sort, a més, quan arribi la festa major, que la gaudirem al màxim els 4 dies, són 4 dies, no,
4: sí,
3: Francesc? Del 14,
4: sí,
3: del 13 al 16. Doncs quan acabi, perquè malauradament se'ns passarà volant, o sigui, ara hi ha molta feina, a cultura no em vull ni imaginar, perquè a més veniu també d'unes festes molt multitudinàries,
4: sí,
3: també d'altres esdeveniments.
4: Brutal,
3: sí, ja portem dies parlant aquí a la ràdio i no pareu. I la sort és que, a més, quan s'acabi la festa major, doncs, per la sort per nosaltres, que continuarem gaudint, perquè, tornant ja al tema que estàvem fent aquesta entrevista, les festes de barri, doncs tindrem aquesta estela a principis de setembre de poder tornar a gaudir una altra festa major, en aquest cas del barri de Canyars. Mm-hmm. I amb aquesta crida molt important que ens avançava Simma, aquesta crida que feu des de l'àrea de cultura, que més barris s'assumin a la iniciativa,
5: sí,
3: també.
5: Això mateix, sí. És el que estàvem parlant, no? Són festes que ajuden a unir als ciutadans, que promouen l'associacionisme entre ciutadans, entre veïns, i per això mateix demanem des d'aquí que altres barris s'hi sumin també a aquesta festa, que tenen un espai, els hi trobarem un espai per poder gaudir també de la seva proposta.
3: Fantàstic, doncs esperem que la ciutadania que ens estigui escoltant se senti al·ludida i que realment l'any vinent doncs, visquem més festes de barri també a la nostra ciutat.
4: Seria genial, la verdad. Tenemos muchos barrios muy bonitos y sí, animamos a que participen. Nosotros vamos a ayudarles en lo que necesiten. Aquí uh-huh. tienen el apoyo del ayuntamiento y de verdad... Animaos.
3: Fantàstic. Doncs ens quedem amb la invitació per anar al setembre a la festa de Canyars i amb aquestes mans que ens oferiu des de l'àrea de cultura perquè més barris s'assumin també i tinguem més festes que celebrar amb aquesta personalitat única que porta cadascun dels barris de la nostra ciutat. Mm-hmm. I amb això ens acomiadem ja. Àlex Ortega i Mamat, tècnics de cultura de l'Ajuntament.
4: Però no queremos irnos, Estefani. Queremos contar más cositas. ¿Podemos avanzar cosas de festa major?
3: Doncs moltíssimes gràcies als dos per aquesta estoneta i per aquests bons riures també i felicitats de nou, Imma.
4: Gràcies. Sí.
3: Que acabis de passar molt bon dia.
5: Gràcies per convidar-nos, Estefania, i el teu equip de la ràdio per parlar de les festes i això, ens veiem a Canyars i després l'any vinent també.
3: Fantàstic. Gràcies. Bon dia.
4: Sí, bon dia.
2: A fons. RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: El govern espanyol reivindica davant dels socis europeus la seva gestió de la crisi a Ceuta i confirma que hi van arribar 72.000 persones. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
1: L'atenció dels més de 700 menors no acompanyats que en molts casos vagaregen per Ceuta centra ara el focus. El govern espanyol mobilitzarà 25 milions d'euros per fer-hi front i el PP ja ha avançat que no acceptarà el repartiment d'aquests nois per altres llocs de la península, malgrat que qui demana ajuda des de la ciutat autònoma és el seu president, que també és del Partit Popular.
3: Això mentre els ministres de l'Interior europeus, com dèiem, s'han reunit aquest matí per abordar els fets d'aquests dies a la frontera sud de la Unió Europea i el titular espanyol, Fernando Grande Marlaska, està compareixent des de fa uns moments per donar-ne detall i defensar la gestió del govern espanyol.
1: Madrid, Paula Brujats.
4: Sí, compareixents en marxa, més de 3 hores de reunió i a la sortida, satisfacció per part del govern espanyol per una reunió que, segons Fernando Grande Marlaska, ha servit per llimar les diferències amb els estats europeus. Crítiques aparcades, diu, per avui. Tots els estats s'han solidaritzat amb el govern espanyol en millorar l'operativa de control a la frontera i també, segons Marlaska, amb la seva política migratòria.
5: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
1: I mentre les mirades són a Ceuta, a les Illes Balears, 17 persones han mort intentant arribar a Mallorca amb una barcassa després de 15 dies a la deriva. Ho han explicat dos dels supervivents que han estat traslladats a l'hospital.
3: I avui hem sabut que el mercat laboral ha batut rècord d'afiliacions impulsades precisament per la regularització de treballadors immigrants. A Catalunya hi ha més de 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. L'altra cara de la moneda, però, és l'atur, que puja un 2,5%.
1: I a l'aeroport, la vaga del personal de l'empresa Ground Force s'ha notat amb la cancel·lació d'una vintena de vols. Aeroport del Prat, Jordi Canal.
6: Sí, vols que canceles durant tot el dia entre sortides i arribades a les companyies afectades, Lufthansa o KLM, entre altres, que s'afegeixen algunes altres afectacions, com retards, cues als taulells a l'hora de facturar i problemes amb les maletes, que no s'han carregat en alguns avions, segons la CGT, que és el sindicat convocant.
1: I mentrestant, Protecció Civil alerta d'un possible episodi de fortes pluges que poden afectar bona part del país. També, però, estem pendents de l'incendi a Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua donant guerra a Sanet, Joaquim Albalater.
7: Doncs sí, l'incendi que continua actiu en una zona molt complicada. Tot i això, l'evolució ara com ara és favorable i el foc no avança, sobretot a les zones més altes, que són les que feien patir. Però els bombers no canten victòria i encara pateixen per si un canvi de les condicions meteorològiques fa revifar el foc, com ha passat ja els últims dies.
1: I atenció si sou habituals dels festivals de música, i més ara, que és l'època de l'any en què n'hi ha més, perquè el Ministeri de Consum ha multat la promotora del Reggaeton Beach Festival, que se celebra a Barcelona, entre d'altres ciutats.
3: Ho ha fet per aplicar clàusules abusives als assistents, com ara prohibir l'entrada de menjar i beguda a l'exterior. La sensació arriba per una denúncia de Facua. Rubén Sánchez és el seu portaveu.
8: No conocemos ningún festival donde no se cometan varias de estas irregularidades. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Ernest Macià, bon dia.
9: Bon dia.
1: I qui ha reaparegut és Joan Laporta en un acte públic després de ser hospitalitzat per una arrítmia fa 15 dies.
9: Sí, ha sigut present Joan Laporta a l'acte de signatura del contracte de Visibu, l'extrem belga de 18 anys, que ja és a les ordres de Hansi Flick.
1: I afegim un apunt del temps i del trànsit. Comencem per aquest últim. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Petites retencions a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. També des de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda. També alguns trams de retenció a la Ronda Litoral en tots dos sentits, però força localitzants. I fora d'aquí, només aturades a l'N2, a la Jonquera, a la frontera del Portús, en direcció a la frontera francesa.
1: I temps ara per la previsió meteorològica.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Enric Agut, bon dia.
12: Hola, bon dia, Marc.
1: Abans ho dèiem, eh? Activat en fase d'alerta al Pla Inuncat, una pluja que agafa protagonisme, on hem d'estar pendents?
12: Doncs mira, hem d'estar pendents sobretot de comarques del Pirineu, Prepirineu, també del prelitoral, Catalunya Central. Hi ha un avís de perill alt, el taronja, que afecta a bastantes comarques d'aquests indrets i poden caure alguns ruixats intensos. Localment, també algun fenomen de temps sever, això vol dir ventades, també pedra per damunt dels 2 centímetres. Pot passar tal com va passar ahir. Ahir al Solsonès van caure pedres de la mida de 5 centímetres, una bestiesa. Doncs bé, tenim aquest pla inuncat. En canvi, cap al pla de Lleida, a la costa, els ruixats en principi no han d'arribar. Està fent calor, està fent xafogó, ja s'arriba als 38 graus de Vinebre. I demà sembla que tindrem un matí tranquil. Ja a la tarda pot caure algun ruixat, però més dispersos i localitzats cap al Pirineu i al Prepirineu. La temperatura pot pujar una mica, però la sensació de xafogó demà podria també recular. Però bé, en definitiva ens quedarem si fa no fa com avui.
1: Doncs n'estarem pendents. Gràcies, Enric. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: 2:05. El govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 immigrants procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, reivindica la gestió que ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha qualificat de constructiva la llarga reunió que han mantingut aquest matí amb els seus homòlegs europeus. Ho ha seguit des de Madrid la Paula Brujats. Bon dia, Paula.
4: Què tal? Bon dia. Sí, constructiva i també satisfacció per part del govern espanyol després de rebre en aquesta reunió el suport i la solidaritat de tots els països europeus sense excepcions. Més de 3 hores de trobada telemàtica entre els ministres de l'Interior europeus que, segons Marlaska, ha servit per llimar les diferències. Diu que tots els estats han aparcat avui les crítiques, també els més durs com Itàlia o Dinamarca, i per avui tots s'han solidaritzat amb la política migratòria del govern espanyol, diu el ministre de l'Interior. També solidaritzats en millorar l'operativa de control a la frontera sud.
5: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
4: A dins, però, la reunió, el ministre de l'Interior espanyol no s'ha estalviat les crítiques a països com Itàlia i els ha retret que tanquessin l'espai Schengen. El ministre, que compareix encara a aquesta hora, ha destacat la col·laboració del Marroc, una ajuda clau, diu, que ha servit per fer possible el retorn de pràcticament totes les persones que van entrar a Ceuta. 70.000 ja han retornat, d'aquestes 72.000 que diu que van entrar. I sobre si hi ha hagut errors dels serveis d'intel·ligència espanyols, Marlaska ha estat taxatiu, diu que el govern espanyol mai va estar avisat de la magnitud d'aquesta entrada.
5: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
4: Per tant, negava també Marlaska la versió del Marroc, diu que és fals que els dies previs a la crisi el govern marroquí avisés, com ha dit, a Espanya de les conseqüències que podria tenir la sentència del Suprem. Diu el Marroc que sí que va comunicar a Espanya que hi havia un risc real d'una entrada multitudinària a la frontera després d'aquesta sentència que prohibeix les devolucions en calent dels que entren nedant.
1: És el recull de la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a l'espera que a aquesta hora comparegui en algun moment o altre el comissari europeu també per donar les seves explicacions. Gràcies, Paula. Bon dia.
4: Fins ara, adéu.
1: Mentrestant, el govern espanyol ja ha anunciat que destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha fet aquest anunci i ha demanat la solidaritat de totes les comunitats autònomes, i és que a l'horitzó ja es veu clarament un nou enfrontament territorial sobre l'acollida dels menors que van arribar la setmana passada a la ciutat autònoma. Toni Fortesa.
13: Doncs la transferència extraordinària servirà, anunciada, aquests 25 milions, servirà per reforçar l'atenció d'urgència als menors que es troben a la ciutat autònoma. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Emma Said, ho ha anunciat aquest matí amb una esmena especial a les comunitats autònomes governades pel PP.
14: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinària de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento. momento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
13: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, de moment no s'hi posa bé i insisteix a responsabilitzar el govern espanyol de l'actual escenari. Demana a l'executiu de Sánchez que assumeixi la gestió dels menors.
15: Aquí el gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, tienen que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta. Y por lo tanto lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido. El que ha generado el problema es el que debe resolverlo. Y se llama gobierno de España, se llama Pedro Sánchez.
13: D'altra banda, el Ministeri de Joventut i Infància també ha anunciat que s'han habilitat dos centres educatius com a espais d'atenció per als menors migrants no acompanyats. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, viatjarà a Ceuta els pròxims dies amb l'objectiu d'activar tots els mecanismes disponibles per garantir una acollida digna dels menors.
1: Això pel que fa a la crisi a Ceuta, però avui 17 persones han mort en una pastera que intentava arribar a Mallorca i que portava 15 dies a la deriva. Només s'han salvat dos dels ocupants que estan ingressats a l'hospital. Salvament Marítim rastreja la zona per si de cas. El govern balear reclama a l'Estat un pla específic per a les illes. Aquesta ruta, que surt d'Algèria, s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada de la migració irregular a Espanya. Palma, Caterina Carmany.
16: Els dos homes rescatats han explicat que fa 15 dies que anaven a la deriva, que han mort 17 persones durant la travessia i que els seus cossos són a la mà. Sentim el relat del director de Salvament Marítim, José Ramón Crespí.
17: I, efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i n'enfantarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
16: Per la presidenta balear, Marga Proens, és una tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
18: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat. Perquè qui nega la realitat de lo que està passant en aquesta ruta a la Mediterrània també n'és responsable.
16: De gener a agost han arribat prop de 4.000 persones immigrades a les Balears, un 10% més que el mateix període de l'any passat. Entre ahir i avui n'han arribat més d'un centenar, a la recerca d'una vida millor, però que en molts casos topa amb la mort. De fet, ONGs com Caminando Fronteras denuncien que la ruta de l'Alger és de les més perilloses.
1: I mentre la immigració centra el debat polític per la crisi de Ceuta, entre d'altres, avui també hem conegut l'altra cara de la moneda. I és la de l'ocupació, que el juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, impulsada en part per la regularització d'immigrants. En canvi, l'atur puja un 2,5%, un fet habitual a l'inici de l'estiu, per la finalització de molts contractes, per exemple, en el sector educatiu. Mireia Sala.
10: L'atur trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i creix a tots els sectors i a totes les demarcacions. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 16.500 més que el juny. Una part d'aquest increment s'explica per la regularització d'estrangers que han pogut donar-se d'alta i cotitzar, tal com destaca des de la patronal PIMEC el seu secretari general, Josep Ginesta.
19: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball. Dit d'altra forma, difícilment el nostre país hagués pogut arribar als 4 milions sense aquest procés de regularització extraordinària.
10: El procés de regularització també es nota en l'augment de l'atur. La llista de desocupats creix sobretot en el col·lectiu que no tenia cap feina anterior i que inclou alguns d'aquests nouvinguts. Els sindicats Comissions Obreres i UGT demanen a la Generalitat més recursos per al servei d'ocupació per poder atendre els immigrants que els propers mesos aconsegueixin la regularització.
1: I moment ara per anar a l'aeroport del Prat. Allà la vaga indefinida del servei de terra ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina. Aquesta companyia dona servei a nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. Aeroport del Prat, Jordi Canal.
6: Bon dia. Els passatgers s'han volgut curar en salut i davant la previsió de problemes han vingut a l'aeroport amb antelació per si es trobaven, com hi ha hagut en alguns casos, cues als taulells de facturació.
20: Hem estat controlant el vol, no tampoc ens han dit res, i de moment aquí estem. A veure què passa. Venim amb molt temps per als crios, però bueno, venim amb bocates, llibres, per muntar el campamento.
6: D'altres s'han trobat amb aquestes cancel·lacions i com han pogut, o amb l'ajuda de l'agència, han hagut de buscar altres vols per arribar a la seva destinació, encara que fos amb més combinacions.
0: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació. Si arribem a destinació i podem començar demà el viatge tal com teníem programat, estarem al final molt contents.
6: La CGT, el sindicat convocant, assegura que han arribat fins aquí per la falta de resposta de l'empresa a les seves reivindicacions. Denuncien, per exemple, una càrrega de treball insostenible, l'acumulació de tasques simultànies o l'ús abusiu d'hores extraordinàries.
1: Davant d'aquesta vaga, l'advocat expert en dret aeronàutic Dan Miró recorda als viatgers que no els arribi la maleta, que necessiten un justificant que acrediti que els falta l'equipatge. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
21: La falta d'equipatge està absolutament regulada i, per tant, la responsabilitat és directa de l'aerolínia. I, per tant, abans de sortir de l'aeroport ha de fer el seu parte d'irregularitat d'equipatges, per tant, no pot sortir sense el document on t'acredita que no li han entregat la maleta, i a partir d'aquí es deriven dos possibilitats, que és una, la del retard, i, o l'altra, la de la pèrdua absoluta.
1: Més qüestions. És un quart de tres de la tarda. Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat. Adverteix que augmenta la probabilitat de pluja intensa aquesta tarda, que pot anar acompanyada de forts vents i pedra i en forma de tempesta. Miquel Jarque.
22: En una entrevista a 3Cat Info, Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, ha subratllat que es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
23: Aquestes tempestes passaran d'una manera ràpida, però en algun punt poden quedar-se una mica més lentes i poden fins i tot acumular una mica més d'aigua, no? I per això ens avisaven de que en alguns punts localment podien haver-hi acumulacions de fins a 20 litres en 30 minuts per metre quadrat. I és això el que hauríem de tenir, aquesta vigilància.
22: Soler ha destacat que, com va passar ahir al Solsonès, aquestes tempestes poden anar acompanyades de pedra i de molt aparat elèctric. Les afectacions principals apunten al centre i al nord del país, també a les Terres de l'Ebre. Protecció Civil demana molta prudència en els desplaçaments prop de zones inundables i en les activitats a l'aire lliure.
1: Doncs bé, la previsió del temps té una incidència directa també l'incendi de Sanet, que continua actiu en un terreny molt complicat que dificulta les tasques d'extinció. El foc no avança, però els bombers temen que aquest canvi de temps pugui revifar-lo. Per això demanen que els excursionistes no s'apropin a la zona de l'incendi. En busquem des de Sanet l'última hora a l'Alta Ribagorça. Joaquim Albalate, bon dia.
24: Bon dia, sí, un incendi que, com deies, continua actiu, però que evoluciona a poc més favorablement. El perímetre no avança, sobretot a les parts que feien patir més els bombers, que són les més altes i que podien avançar cap a punts com la Vall de Boí o el Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Ens ho deia el Xavier Castellarnau, que és el cap d'intervenció dels bombers.
25: Tot el que són les parts altes, la zona més límit de l'incendi, evolucionen favorablement. No tenim un front ara que propagui i, per tant, això ens dona, doncs, la tranquil·litat amb que aquells sectors, pues, tinguin una evolució favorable. I centrem els esforços en les parts més baixes, on tenim l'arbrat més dens, on tenim més material gruixut.
24: Precisament aquest material més dens és el que farà que aquest incendi cremi encara durant dies, perquè hi ha tot aquest material. Però a més d'això també hi ha la por que un canvi aquesta tarda en les condicions meteorològiques pugui revifar les flames, tal com va passar ja el cap de setmana, que va provocar algunes represes i fins i tot algun nou focus. I a més, aquí en particular no es preveu que hi hagi pluja. Davant, doncs, d'aquest risc de revifalles, han demanat als excursionistes un cop més que evitin la zona, i de fet al Parc Nacional d'Aigüestortes hi ha informadors que demanen als visitants que no facin les rutes que porten cap a aquesta zona. Tot això en aquest incendi que ha cremat unes 70 hectàrees i en què els bombers treballen durant tot el dia amb dos mitjans aeris, perquè aquest terreny tan escarpat fa impossible que puguin desplegar-hi efectius terrestres.
1: Gràcies, Joaquim. Bon dia.
24: Adéu, bon dia.
1: Pendents d'aquestes pluges, però quan estarem pendents del cel de veritat és la setmana que ve amb l'eclipsi, però els pobles, per exemple, de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els seus accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant el dia d'aquest eclipsi. La mesura l'han pres davant la previsió de la massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
26: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis d'Albarca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta emprades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
27: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau ja que no s'ha controlat de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
26: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
1: Pràcticament les 2:20, una pausa i seguim.
2: Catalunya migdia.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Catalunya migdia.
1: Continuem i ho fem parlant de la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge que s'està tramitant al Parlament. Vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa i altres preceptes legals de l'Estatut i la Constitució espanyola. Així ho ha advertit el Consell de Garanties Estatutàries per unanimitat dels seus membres després que Junts i el Partit Popular demanessin l'opinió de l'òrgan consultiu Marta Corbalán.
5: La proposició de llei impulsada pels comuns i pactada amb el govern del PSC planteja que els ajuntaments puguin limitar el nombre d'habitatges que pot tenir una persona en els mercats residencials tensionats i condiciona la seva compra al fet que l'immoble sigui per viure-hi i no per fer-hi negoci. El Consell de Garanties Estatutàries també qüestiona que aquesta llei es tramiti per lectura única, és a dir, a través d'un procediment que permet escurçar els terminis parlamentaris sense donar opció als ens locals de participar en el debat. La diputada dels Comuns, Susana Segovia, discrepa que la llei limiti la propietat privada i defensa la seva solidesa jurídica. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Estem convençudes de la solidesa de la proposta que hem treballat amb experts juristes i urbanistes, que bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
5: El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries no és vinculant i la previsió és que el Parlament aprovi la llei per limitar la compra especulativa a l'octubre.
1: I en clau política, nova baixa Junts per Catalunya. L'exconseller d'Economia Jaume Giró ha trencat el carnet de militant un any després de deixar l'acta de diputat al Parlament i d'abandonar la direcció del partit. El trencament amb Junts s'ha consumat després d'un distanciament progressiu per discrepàncies amb l'estratègia política, Marta.
5: Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts per Catalunya i el seu distanciament amb el partit de Carles Puigdemont ve de lluny i s'ha anat coent a poc. Va ser conseller d'Economia el 2021 amb Pere Aragonès com a president i aleshores ja es va mostrar contrari a la sortida de Junts del govern de coalició amb Esquerra. Al setembre del 2025, quan va renunciar a l'acte de diputat i als càrrecs que ocupava la direcció, Giró va justificar-ho per les discrepàncies amb el full de ruta del partit i es queixava que la política sovint fos excessivament tàctica. Una de les seves últimes desavinences ha estat arran del nou model de finançament autonòmic. La setmana passada, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Giró va defensar la proposta que Esquerra ha acordat amb el govern espanyol i va demanar a Junts que hi votés a favor al Congrés.
8: Aquesta proposta d'acord que hi ha sobre la taula, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
5: La baixa de Giró, que ha avançat al Nació Digital, se suma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament Eusebi Camp de Pedrós, que ha volgut tancar la seva etapa política després de ser amnistiat pel Tribunal Suprem pel procés independentista.
1: I el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Isaac Pedrós, ha denunciat un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en castellà i humiliar-lo per ser cec. Els fets van passar el 29 de juliol, quan el diputat va anar acompanyat de la seva parella i la seva filla a renovar el DNI de la menor a la comissaria de la Jonquera. La denúncia, a la qual han tingut accés 3Cat Info, l'ha presentada davant la Fiscalia Provincial de Girona. Més qüestions, són les 2:23. L'escriptor i poeta Carles Rabassa, guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la d'enguany, planta el rei Felip VI i no assistirà aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a autoritats i societat mallorquines al Palau de Marivent. Marta Vives.
4: Sí, en un missatge publicat a la xarxa social, Rabassa qüestiona la invitació i deixa clar que no té cap intenció de participar en aquest acte. Ho ha fet en forma de poema carregat d'ironia que diu textualment: què vol aquest rei, que vagi al seu refrigeri a besar el cul de l'imperi com si jo fos espanyol? I acaba amb quatre versos encara més contundents: rei de l'odi, rei puput, lladre hereu, de marivent, que no és seu, que és de la gent. I acaba amb un ben explícit que m'esperi assegut. L'acte d'aquest vespre al Palau Marivent forma part de l'agenda institucional de la família reial espanyola. Precisament, les paraules de Rabassa assenyalen directament a l'ús de Marivent per part dels Borbons, que és propietat de les illes i que el cedeixen com a residència d'estiu a la família reial espanyola.
1: Més qüestions d'aquest dimarts. La Guàrdia Urbana de Barcelona reforça la presència d'agents per lluitar contra els punts de venda i el consum de droga. Actuaran tant a la via pública com als locals privats. Entre els objectius hi ha la inspecció estricta dels 200 clubs canàbics de la ciutat. També es faran més controls de trànsit amb tests de drogues en zones d'oci, Miquel.
22: Sota el nom de Pla Druida es vol atacar sobretot els punts de venda. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
9: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barri, aquesta és la nostra capa, la que volem treballar, que subministra informació als que estan investigant i que tenen la competència, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, i també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112.
22: Pel que fa als clubs cannàbics, estan també en el punt de mira. S'incrementaran les actuacions per via administrativa i penal. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
11: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu, ens sentim deixats de la mà de Déu. Segurament que aquest sentiment és perquè és així, i això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats doncs amb el ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
22: Segons la Guàrdia Urbana, no era Albert Batlle el que escoltàvem, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis.
1: Obrim ara el mapa del món. El nombre de morts pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela per Sant Joan ja arriba als 6.125, segons les xifres actualitzades aquesta nit per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més que en l'anterior balanç, que datava del 24 de juliol. Diverses ONGs veneçolanes han exigit al govern que també actualitzi la xifra de desapareguts. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
12: Hola, bon dia. Les xifres oficials no s'actualitzaven des del passat 24 de juny, a un mes llavors del doble terratrèmol. Parlen de 6.125 persones mortes, quasi 600 més, 6.462 persones rescatades vives, 61.000 persones ateses mèdicament i 42.000 habitatges afectats. Destaca el govern veneçolà que s'han lliurat 287 cases als afectats. A la zona 0 més afectada pel doble sisme, La Guaira, avancen les tasques de demolició d'edificis, mentre familiars de desapareguts als peus de la runa segueixen buscant els seus cossos.
13: Aquí hi ha más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
12: Veneçuela busca recuperar alguna normalitat i una dada ho demostra. D'alguna manera s'han reactivat els vols de deportats veneçolans des dels Estats Units. Ha aterrat al país sud-americà un avió de repatriats expulsats dels Estats Units, un pont aeri que havia quedat en pausa precisament pel doble terratrèmol.
1: I tensió a l'estret d'Hormuz, on un projectil d'origen desconegut ha impactat en un vaixell aquesta nit. L'incident es produeix enmig de la confusió sobre les converses entre l'Iran i els Estats Units. Trump continua mantenint que les negociacions han començat en contra de la postura del règim de Teheran. Un vaixell de transport de mercaderies amb bandera de Libèria ha estat atacat de matinada a prop de la costa d'Oman a l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial de petroli i gas. I hi ha un mariner desaparegut i la resta de la tripulació ha estat evacuada. No se'n sap l'autoria. Els rebels hutis, alineats amb l'Iran, han atacat, per una altra banda, un objectiu a l'Aràbia Saudita.
14: Són episodis enmig de la falta de claredat sobre les converses de pau. Un dels països mediadors, Qatar, assegura que hi ha contactes entre les parts, com assegurava el portaveu del ministre de Defensa.
15: Podem confirmar que els esforços amb totes les parts continuen en marxa. Treballem per aconseguir una solució diplomàtica. Com sabeu, hi ha iniciatives sobre el terreny que es troben en una fase molt avançada i estem col·laborant amb totes les parts per tirar-les endavant.
14: Trump assegura que és l'última oportunitat per l'Iran de firmar un bon acord i ha criticat el seu silenci. El règim de Teheran ho desmenteix i els inversors són ara menys optimistes sobre les expectatives de pau. I això fa que el preu del petroli torni a pujar.
1: Gràcies, Marta. I nova nit d'atacs ucraïnesos contra Wildberries, l'Amazon rus. Un dels drons que es dirigia als magatzems de Moscou ha atacat 5 persones i una desena més han resultat ferides. És el bombardeig més letal contra la regió de la capital des de l'inici de la guerra, en un estiu que també s'ha convertit en el més mortífer per als civils russos i ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
0: Bon dia. Les víctimes mortals es trobaven a prop de la zona industrial de Txékhov, a la regió de Moscou. En els altres dos centres logístics de Wildberries, a les regions de Leningrad i Tver, els drons no han provocat ferits greus. L'analista militar rus independent, Yuri Fedorov, ha explicat al canal opositor de Breakfast Show que Kiev intenta traslladar la guerra a la vida quotidiana dels russos perquè se n'atipin.
6: Els atacs al comerç minorista difícilment arruïnaran el potencial militar rus, però el poden debilitar, com també la motivació de la societat russa de prendre part de la guerra i donar-hi suport.
0: Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra a la rereguarda de tots dos bàndols. Es calcula que Rússia, des de finals de juny, han mort més d'un centenar de civils. Això és més del doble que l'any passat. Només ahir van morir 7 turistes a una platja del Mar Negre quan un dron abatut per les defenses aèries es va acabar estavellant a una zona de banyistes. A Ucraïna, en canvi, les víctimes civils s'enfilen fins del mig miler, un 40% més que l'estiu anterior. Sense anar més lluny, aquesta nit han mort 3 persones a Sumi, entre les quals 2 nenes i una altra dona a Mykolaiv.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:15, una pausa i parlem del naufragi del Sirio.

0: migdia.
1: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai. Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci.
2: Que no és mai bon senyal.
1: Esdevenir un viatge a la mort. És un malson, és com ara ser enterrat viu. Nits sense ficció. La implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, aquesta nit.
0: Catalunya migdia.
3: Ho dèiem, parlem del naufragi del Sirio. Avui en fa 120 anys, considerat el pitjor desastre de la navegació civil a Espanya. Coincidint amb aquesta efemèride, Cabo de Palos, a Cartagena, recorda les víctimes d'aquest transatlàntic conegut com el Titanic del Mediterrani. Com era aquest vaixell, Toni?
4: Doncs era un transatlàntic de passatgers que feia la ruta entre Gènova i Buenos Aires i transportava sobretot famílies humils que migraven cap a Amèrica a la recerca d'un futur millor. Abans de travessar l'Atlàntic havia fet escala a Barcelona i altres ports catalans, des d'on també van embarcar nombrosos passatgers. Luis Miguel Pérez és historiador i cronista de Cartagena.
5: Era un barco que estaba cargado de sueños y al mismo tiempo de desesperación. Habían familias enteras que vendían sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
4: Quan el Sirio va naufragar als esculls de les Illes Hormigues, davant del Cabo de Palos, els pescadors de la zona es van mobilitzar per auxiliar els passatgers i van aconseguir rescatar centenars de persones. Aquella actuació està considerada el salvament civil més important de la història de la navegació a l'estat espanyol. Malgrat això, el naufragi va quedar pràcticament en l'oblit durant més d'un segle. Els historiadors ho atribueixen al fet que la majoria dels viatgers eren famílies humils que marxaven a Amèrica a buscar un futur millor. La Marta Hernández, una de les organitzadores dels actes de memòria, explica l'objectiu de l'homenatge.
6: De fer justícia històrica, de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereix a la nostra història.
4: El naufragi del Sirio va causar prop de 300 víctimes mortals. L'acte d'avui a Cabo de Palos reivindica la memòria d'una tragèdia que havia quedat pràcticament en l'oblit durant més d'un segle.
3: Seguim a l'aigua, ho fem per anar fins a Palamós, al Baix Empordà. Allà l'Ajuntament ha presentat aquest matí una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius i que no envaeixin les zones de bany. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balisses que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
7: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants, que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que ha presentat aquest matí l'Ajuntament. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
8: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
7: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
3: Més qüestions. Ara són les 2:34. El Ministeri de Consum multa amb 320.000 euros la promotora del Reggaeton Beach Festival, que es fa entre d'altres ciutats a Barcelona, per aplicar clàusules abusives als assistents i l'obliga a retirar-les. La sanció arran d'una denúncia de l'Associació de Consumidors Facua castiga pràctiques com no deixar entrar menjar o beguda de fora i cobrar per poder sortir i tornar a entrar al recinte, Montse Mas.
9: Amb aquesta multa, el Ministeri també deixa clar que és il·legal cobrar per la gestió en la venda d'entrades, així com limitar la devolució del saldo de les pulseres cashless. El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, ha celebrat la mesura i ha demanat que s'extengui a altres festivals, com el Primavera Sound o el Sonar. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Estamos hartos de denunciar esos festivales. O sea, es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
9: El Reggaeton Beach Festival, un dels esdeveniments de música urbana més multitudinaris de l'Estat, va anunciar el juny que cancel·lava tots els concerts d'aquesta temporada en ciutats com Barcelona, Madrid i Mallorca a causa de la seva mala situació financera. Per això, Facua dubta que la multa es pugui arribar a cobrar mai.

0: El festival Amb So de Cobla de Palamós obre aquesta nit la desena edició amb un concert especial de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya que reunirà un centenar de músics i cantaires sobre l'escenari. Fins dissabte hi actuaran grups com Obeses, amb la Cobla Berga Jove, o la formació Amb So de Dona, Girona, Maria Rovira.
1: El festival reivindica de nou la capacitat de la cobla per dialogar amb altres llenguatges musicals. Per la desena edició s'ha volgut fer precisament una inauguració especial amb Mare Mundi de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Ens ho explicava el director artístic del festival, Adrià Bausó.
2: En aquest concert inaugural hi trobem aquest homenatge al mar, però també hi trobem aquest esperit de fusió, no?, que funciona el que seria la música clàssica, tota la coral polifònica de Puig-reig, després tota una sèrie de cantants de renom del nostre territori, no?, que venen de disciplines diferents, no?, algun més lírics, algun més del pop, rock, etc etc.
1: Altres propostes del festival són les de Amb So de Dona, que reivindicarà la contribució de les dones a la creació per cobla, el baríton palamosí Guillem Batllori amb la principal del Llobregat, amb una fusió entre noves mirades musicals i la sonoritat tradicional catalana i l'actuació d'Obeses amb la cobla Berga Jove. El festival es clourà dissabte amb la festa final amb l'Orquestra Transmediterrània.
0: I un altre festival, en aquest cas el Casals, el Conflent, celebra enguany els 150 anys de violoncel·lista del Vendrell. Va ser el mateix Pau Casals que el va crear l'any 1950 quan estava refugiat a Prada. Sant Miquel de Cuixà, Laura Bertran.
3: Cada estiu l'abadia de Sant Miquel de Cuixà acull el festival Casals. Enguany és una edició especial per als 150 anys del seu naixement dedicada al seu instrument, el violoncel, i a la seva personalitat. Pierre Bleuze n'és el director artístic.
4: Qui és per a la gent avui en dia Pau Casals? La gent el coneix encara més enllà del petit món de la música? Penso que hi ha un missatge molt fort que pot portar i, per a mi, la millor manera, una vegada més, és de transmetre-la a aquest jovent. Són ells que seran els testimonis d'aquest llegat extraordinari que ens ha deixat.
3: Aquesta edició es va inaugurar el 28 de juliol i durarà fins al dissabte 8 d'agost. S'hi viu un ambient únic, també, gràcies a l'equip de voluntaris, entre els quals hi ha en Joan Ramon.
5: Hi ha moltes feines, és que ser molt polivalent, ens comencem a conèixer i entre nosaltres ja comença a haver una complicitat que cada any es fa més gran i el festival veiem que va evolucionant de manera positiva i això també es fa molt ple.
3: Entre els objectius del Festival Casals hi ha la barreja d'artistes de fama internacional amb joves promeses. Les entrades del concert d'avui del Jordi Savall són exaurides.
6: Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
7: Clar!
0: És la pel·lícula Barbie, que podria quedar-se sense la seqüela perquè els productors de Warner no estarien disposats a pagar els sous que demanen els dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling, Marta.
8: Sí, en el cas de Ryan Gosling seria d'uns 20 milions de dòlars per tornar a fer de Ken, la interpretació que li va mereixer la nominació a l'Oscar. En la primera entrega va cobrar 12 milions i mig de dòlars. Les xifres de Margot Robbie no han transcendit, però estarien en un barem semblant. Recordem que ara fa 3 anys, l'estiu del 2023, Barbie, dirigida per Greta Gerwig, es va convertir en un èxit rotund de taquilla i va recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a nivell mundial, que es diuen ben ràpid. Si les negociacions no es desencallen abans del desembre, Warner perdria els drets cinematogràfics de Barbie, que tornarien a Mattel, l'empresa fabricant de la nina famosa.
0: Veurem si ho aconsegueixen o no. Ara el que han aconseguit és queden 20 minuts per les 3 i arriben els esports. Pendents de la seqüela de la Barbie, el que sí que ha reaparegut avui és el president del Barça, Joan Laporta.
9: Doncs sí, ha reaparegut, Marc. Se l'ha vist en un acte privat de signatura de contracte d'un jove extrem belga que debutarà aquesta setmana. Avui la gran notícia és Iris Thió. Tenim una medalla d'or dels europeus de natació artística. L'ha aconseguit als vols a les 10 del matí. De seguida en parlarem i també de l'estratègia que segueix el Barça per esperar quin és el millor moment per operar. Veurem si en forma de venda o quedar-te'l amb Ferran Torres.
0: Tot aquest menú és el que ens porta avui l'Ernest Macià.
9: Partida d'escacs sobre el futur de Ferran Torres entre el Barça i el jugador, que és qui ahir va moure fitxa deixant-se veure a diversos mitjans nord-americans com, per exemple, la CNN. Ramon Salmurri, Barcelona, bona tarda.
7: Què tal, Ernest? Bona tarda. Doncs sí, efectivament, Ferran Torres està aprofitant el momentum, està aprofitant el hype per, diguem-ne, deixar-se veure i deixar clar quina és la seva posició i el seu missatge. Està fent una tournée per diferents mitjans de comunicació als Estats Units, la CBS, la NBC, entre d'altres, i sempre amb un missatge recurrent, que té contracte amb el Barça, que s'ha de presentar als entrenaments el 12 d'agost, però a partir d'aquí comença la retòrica de Ferran. Que si té altres propostes, que si amb el futbol mai se sap on acabarà jugant, que ell ha de trobar un lloc on sigui feliç, i el missatge més clar i més nítid, directe, frontal, cap al director esportiu del Barça, Deco.
10: Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar. Siempre que te quieran estos equipos es bueno. Yo tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
9: Bé, el millor de tot, Salmurri, és que tothom sap el que hi ha, les dues parts, el públic en general, i aquest mostrar que me quieren, doncs s'ha de veure què farà el Barça, però vaja, en principi tothom té bastant clar el que vol, no?
7: Sí, el que passa és que som en ple joc d'una negociació. Qui fa el primer pas cap a l'altre per dir-li que vol ampliar el vincle que tenen? Deco diu que fins que Ferran no arribi a Barcelona no farà cap gest ni cap moviment. La intenció del Barça és renovar el futbolista i millorar-li si cal el contracte. Això sí, no donar-li un contracte de primer davanter centre o d'estrella top mundial. I, en canvi, Ferran Torres el que busca és, precisament, tenir aquest contracte, aprofitar el moment que ha deixat el Mundial per aconseguir una millor situació contractual. I per això li diu que el Barça vingui, que negociï i que em demostri que em vol. Estem en plena partida d'escacs i tothom està movent les seves fitxes.
9: Tot això, Salmurri, moure fitxes, ja amb la porta actiu. Avui hem vist ja la porta, és a dir, que l'hem vist, però no l'hem pogut sentir encara perquè era un acte privat, no?, la signatura d'aquest extrem belga, però almenys pocs dies després de sortir de l'hospital per l'arrítmia s'ha vist la porta ja recuperat.
7: Sí, Joan Laporta va passar per aquest procés d'hospitalització, va estar una setmana ingressat i avui ha estat el primer dia que se l'ha pogut veure tornant a l'activitat de president del Barça, tornant a la rutina, això sí, amb certa calma i fent intervals de descans i de repòs, seguint els consells que li van donar els metges. Però avui ha estat a les oficines del Futbol Club Barcelona de cara a segellar el fitxatge de Jesse Bisibu, aquest extrem belga de 18 anys que signa a canvi de 8 milions i mig d'euros el Bruges, que conserva un 20% dels drets del futbolista. Signa fins al 2031, contracte de 5 temporades, i és un jugador que estarà en plena dinàmica del primer equip, tot i que això sí és possible que tingui fitxa del filial.
9: I aquesta tarda veurem la presentació d'un jugador del Barça per un altre equip.
7: Marc-André Ter Stegen, sí, que ja s'ha fet oficial la seva sortida en forma de cessió a l'Ajax. En la roda de premsa de presentació ha dit que està molt content d'haver signat per un club com l'Ajax, que la seva aspiració és portar l'Ajax al lloc on es mereix, tant als Països Baixos com també a nivell europeu, que Frenkie de Jong ha estat el seu gran assessor i el seu gran agent en tota aquesta negociació, i que, evidentment, el fet que Mitchell, amb qui va coincidir el Girona, i Jordi Cruyff, amb qui va coincidir el Barça, estiguin a l'Ajax, ha estat determinant.
9: Molt bé, Salmurri, t'escoltem aquesta tarda al Tot Costa.
7: Molt bé, vagi bé.
9: Que vagi bé. El Barça ha donat 48 hores de descans als seus jugadors en aquesta pretemporada, però els de l'Espanyol han tornat avui als entrenaments després de la gira de pretemporada a Anglaterra. L'Espanyol respira un cert optimisme per la feina que s'ha fet fins ara, només a dues setmanes de l'inici de Lliga. Carles Vila.
11: No és un balanç positiu complet, perquè si bé l'equip està funcionant força bé en atac, preocupa l'actitud en defensa, amb algunes mancances que fan pensar en la necessitat d'aconseguir algun reforç en aquesta línia, en concret la incorporació d'un defensa central. Els de Manolo González no han perdut cap dels partits amistosos que han jugat fins ara. Al contrari de l'any passat, l'equip sembla tenir aquesta temporada molt més gol, més encert de cara a porteria, on destaca la feina de jugadors com Marcos Fernández o Rafa Pausà. A l'últim partit a Anglaterra, davant el Middlesbrough, es va veure un bon resum de la situació de l'equip, que va encaixar amb facilitat, però que va ser capaç també de remuntar un 0-2 en contra, tot i que al final es va haver de conformar amb un empat. Des de la direcció esportiva blanquiblava s'està treballant per aconseguir un reforç a l'eix de la defensa. El problema per Moncho és buscar la sortida també d'alguns dels jugadors per tal d'alliberar massa salarial. Miguel Rubio i Pablo Ramón són els que més números tenen per deixar el club. Entre els noms que sonen com a possibles altes hi ha la del turc August Saidin, un extrem del Fenerbahçe, o el del defensa central del Brighton, Igor Julio. L'Espanyol jugarà l'últim partit amistós de pretemporada abans del debut a la Lliga al camp del Coventry City anglès, dissabte que ve.
9: Passats 3:15 de la tarda segueix l'operació de sortida al Madrid. Ahir es va oficialitzar la venda de dos jugadors més del planter. Ahir a la nit, Gonzalo García i César Palacios, el Fulham d'Álvaro Arbeloa. I sembla ser que, Josep Gai, algun jugador més encara canviarà Madrid per Fulham, eh?
12: Gonzalo García ha estat traspassat al Fulham per 40 milions d'euros i César Palacios per 10. El Real Madrid es reserva el 30% d'una futura venda i una opció de recompra preferent per tots dos futbolistes. Com deia, sembla que aquests dos jugadors no seran els únics a canviar Madrid per Fulham, ja que en els darrers dies la premsa especialitzada en mercat també ha situat a Thiago Pitarch al club anglès. Amb la sortida de Gonzalo i Palacios, ja són 8 els futbolistes que han sortit del Real Madrid aquest estiu. Carvajal, Alaba, Mario Martín, Ceballos, Fran García, Fran González i els dos últims, Gonzalo García i Palacios. Totes aquestes sortides han generat uns 60 milions d'euros i, a més, s'hi han de sumar uns 145 milions d'euros pels ingressos generats en percentatges de futures vendes i variables de jugadors que ja no formen part del Madrid.
9: Molt bé, pel que fa al dia a dia, hi va començar la penúltima setmana d'entrenaments. Tres jugadors nous es van sumar a les ordres de Mourinho, entre ells el nou fitxatge Bernardo Silva.
12: Sí, el migcampista portuguès va passar el pertinent reconeixement mèdic i més tard va poder participar per primera vegada en els entrenaments del conjunt blanc. El futbolista va parlar com a nou jugador del Real Madrid i va lloar la figura de Mourinho.
13: És un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
12: També es va reincorporar als entrenaments Brahim Díaz i Vinícius Júnior. S'espera que en els propers dies el crack brasiler es reuneixi amb el Real Madrid per determinar si renova o se'n va a un altre club.
9: En futbol femení, fa uns dies explicàvem que el Barça tenia tancat el fitxatge de la davantera brasilera Caroline Nicoli. Doncs avui la jugadora l'hem vist ja a l'aeroport del Prat, a Barcelona, i el traspàs encara potser no és oficial. De fet, Josep, crec que no ho és, però ho serà oficial aviat, no?
12: Sí, Caroline Nicoli es convertirà en la quarta incorporació del Barça d'aquest estiu, després dels fitxatges de Van Aasten, McKamey i Martina Fernández. La jugadora brasilera arriba procedent del Manchester City per 1,2 milions d'euros fixos més variables i es converteix en el fitxatge més car de la història del Barça. Nicoli ha estat peça clau al club anglès per aconseguir el títol de Lliga, on ha marcat 9 gols i ha repartit 5 assistències en 15 partits. Com deies, aquest matí la futbolista ha arribat a Barcelona i aquestes han estat les seves primeres declaracions com a jugadora blaugrana.
14: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
12: La futbolista ha arribat a l'aeroport del Prat amb un pentinat que segur que agrada a l'afició culer. Duia una trena que figurava un cor tenyit amb els colors blaugranes.
15: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
16: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
17: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
16: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
17: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya.
16: Univers MotoGP.
18: Perquè el Mundial és nostre.
16: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
9: Dia. 10 minuts per arribar a les 3. Aquesta cançó que sentireu ara ha sigut protagonista avui en un dels grans temes del moment.

La cançó de Rosalía de l'últim àlbum de Lux, Cristo Piange Diamanti. Avui el que ha plorat ha sigut or. Ha sigut or perquè Rosalía ha sigut la base de la coreografia amb la qual Catalunya ha sumat aquesta primera medalla d'or en els europeus que s'estan fent a París aquests dies, i evidentment Iris Tió com a punta de llança. Iris Tió en el solo tècnic femení tenia l'última opció de penjar-se l'or, fins ara havia fet dues plates i un bronze, i ho ha aconseguit interpretant a l'aire un dels temes d'aquest últim disc de Rosalía. Ha sigut als vols a les 10 del matí que s'ha confirmat que acabava 3 dècimes per damunt de la bielorussa Vasilina Kandoshka. La veritat és que ens ha fet esperar fins al final, a última hora, 263,6 punts, i doncs d'aquesta manera ha superat a l'equip d'atletes neutrals, i el bronze ha estat per l'alemanya Clara Beyer amb 5 punts menys

0: que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella, i també gràcies a la Gemma, a l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
1: La natació artística catalana, per tant, se'n va d'aquests europeus amb 8 medalles, una de les quals la d'avui d'or, i ara s'obre la porta a la natació en línia. Tot aquest matí estem veient també, i a aquesta hora també, en categoria femenina, nedadors al Sena a llarga distància, una estampa que recorda la dels últims Jocs Olímpics de París.

0: El Barça de bàsquet, el nou tècnic, Alexander Sekulić, arriba demà a Barcelona per ser presentat, Joan Fitó, al Palau Blaugrana immediatament.
1: Signatura privada amb Joan Laporta i presentació al mateix Palau Blaugrana. Aquest migdia us podem avançar els dos assistents que arriben amb el nou entrenador, Jurica Zuza i Jernej Valentinčić. Zuza és croat, ha treballat amb Sekulić al Zenit, al Lokomotiv de Kuman i també al Nimburg, i Valentinčić és eslové, també ha treballat doncs, amb l'entrenador del Barça al Zenit i al Lokomotiv, també ho ha fet a Eslovènia. Més enllà d'aquests dos noms, també afegim el de Marc Castany, un nom que es va acomiadar fa uns dies de Manresa i que ja era conegut.
0: Molt bé, Joan, demà t'escoltarem des del Palau Blaugrana en aquesta presentació. Per cert, ja no és el primer cop que el sentim, crítica sense cap tipus de filtre de Tomáš Satoranský al seu exclub, al Barça.
1: Sí, ho ha fet en un mitjà txec. Satoranský diu que últimament no estava acostumat a ser part d'un projecte ambiciós, assegura que la directiva actual només pensa en el futbol i que pel que fa al bàsquet tot han estat traves, ja que el bàsquet no els importava gaire. Satoranský diu que és difícil lluitar contra això, entre altres coses perquè al vestidor hi havia doncs, 7 jugadors de més de 33 anys. Ell n'era un d'aquests i que ja va fer prou al Barça d'arribar a una final que, d'altra banda, ell considera que no tenien cap possibilitat de guanyar contra el València.
0: Recordem que els micròfons al Totgiria va dir que el Barça era responsable del que li passava a l'esquena, aquest dolor d'esquena que sí, sí, no el van deixar acabar la temporada per utilitzar-lo massa. A Lleida, l'Ilerna, hi ha una incorporació, un canvi, vaja, a l'estructura tècnica.
1: Sí, un que marxa, que és Albert Mateus, que no seguirà el cos tècnic de Gerard Encuentra. Ha estat Mateus a 4 temporades com a entrenador assistent del tècnic de l'Ilerna Lleida.
0: I el Manresa ha obert un repte als jugadors de categories territorials de Catalunya. Són fet els últims dies per la gent que es vulgui inscriure, no? Que vulguin començar la pretemporada amb el primer equip del Kitz Anàs.
1: Sí, mira, m'ho apuntaré perquè potser m'interessa.
0: Crec que és públic objectiu, eh?
1: Els interessats com jo s'han d'inscriure al web del club per apuntar-se als entrenaments o als trials dels dies 12 i 13 d'agost, d'aquí poc més de 9 dies, una mena de càsting entre els candidats, d'on sortirà el guanyador que es podrà entrenar amb el primer equip. Ander Mirambell, gerent de la Fundació del Bàsquet Manresa.
2: Hem cregut molt en les segones oportunitats i on te volem que els somnis es facin realitat. Hi ha molts jugadors que per un motiu o per un altre mai han arribat a ser professionals, han tingut una lesió, no han tingut nivell suficient, han tingut que prendre decisions complicades de la seva vida. I aquí, en aquests moments, a Manresa, creiem que s'ha de donar una segona oportunitat al millor jugador d'aquests trials.
0: El Tour de França femení té avui el primer test important de cara a la general. Es fa una contrarrellotge individual on es podria escurçar les diferències després de la jornada que es va viure ahir a la tercera etapa. Carles Vila.
3: Va guanyar la noruega Sigrid Hauset després d'una escapada en solitari de gairebé 90 quilòmetres. Avui, però, es poden anivellar els temps a la general en una crono individual de 21 quilòmetres amb algun tram de pujada i final a Dijon. Hi ha dues grans favorites per la victòria, la suïssa, campiona del món Marlene Reusser, i la jove Zoe Backstedt. Serà també una bona oportunitat perquè les aspirants de la victòria final, com Demi Vollering, Ferran Prevot o Lisa Longo, puguin retallar diferències tot just abans de les etapes d'alta muntanya. Pel que fa a la catalana, Paula Blasi continua amb el mallot blanc com a millor corredora jove. La ciclista d'Esplugues també espera tenir la seva oportunitat avui en aquesta quarta etapa.
4: So excited, I think...
5: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
4: Yeah,
3: a la general, Hauset és la nova líder a 2 minuts de Kimberley Lecour. Blasi és ara a la 13a posició, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot.
0: Primera setmana del mes d'agost i l'esport no s'atura. Josep, en futbol, què tenim avui i demà?
6: Tenim la segona jornada del 40è torneig dels històrics del futbol català i la tercera ronda de la fase prèvia de la Champions, on

0: Una de les revelacions de la temporada passada, el Bodoglim, s'enfronta a l'Union Saint-Gilloise i l'Olímpic de Lyon juga contra l'Espartac de Praga. Demà tenim més partits del torneig dels històrics del futbol català i serà la tercera jornada d'aquest torneig.
1: Molt bé, doncs mira, justament parlant d'aquest torneig d'històrics del futbol modest català, el Badalona, la Muntanyesa i el Júpiter avui justament debuten en aquesta edició.
2: Són els equips del grup segon que jugaran novament amb el format de triangular de 45 minuts. Ahir l'Hospitalet, l'actual campió, va començar amb força guanyant tots els seus partits i classificant-se, per tant, per la següent fase. Destaca, sobretot, segons el seu tècnic, Miquel Page, la victòria davant el Reus Redis, un equip de la segona federació.
3: Més enllà dels resultats, sobretot per la feina que ha fet l'equip, avui volien arribar aquí amb dues setmanes de preparació i fer un bon torneig. Penso que hem fet dues setmanes molt bones de treball, sobretot que s'ha vist molt avui el que volia veure l'equip, que és una miqueta el sistema defensiu, i s'ha donat. I, bueno, el primer partit sí que ha sigut davant un rival d'inferior categoria i ha sigut un contest bastant diferent, i ho hem tret, penso que en nota. I el segon partit, doncs, era un partit més senzillent i penso que l'equip ha competit molt bé des del primer moment.
2: Els partits es tornen a jugar al camp municipal del Guinardó, la seu d'aquesta edició del torneig. Recordem que només el primer de cada grup es classifica per la següent fase.
1: A segona divisió, el Girona incorpora un nou jugador als entrenaments.
0: S'ha reincorporat a la disciplina de Girona després de jugar al Mundial amb el Marroc, on va arribar fins als quarts de final. I el Sabadell està a punt de tancar la sessió del central català de l'Almeria, Edgar González. El jugador va estar cedit a l'Andorra durant la segona part de la darrera temporada.
1: Molt bé, tenim una renovació al Barça d'en Vol.
0: Sí, renova l'islandès Víctor Halmingrisson fins al 2029. És una renovació per dues temporades d'un porter que ha acabat amb el percentatge més alt d'aturades de la Lliga, prop del 40%, i ha superat el 30% de la Champions. Halmingrisson ha guanyat tots els títols possibles amb el Barça en una sola temporada. Amb aquesta extensió de contracte, el Barça s'assegura que els seus dos porters per les tres properes temporades.
1: Gràcies, Josep. Aquest matí, en aquest serial del Rayo Vallecano i els tècnics de la Comunitat de Madrid, sí que el Rayo ha deixat entrar els tècnics perquè supervisin les instal·lacions i puguin començar les obres després de la suspensió cautelar que es va decretar el 28 de juliol per greus deficiències. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora a les dues, i aquesta tarda us citem a la gent de l'esport al Tot Costa amb el Sergi Camps. Que vagi bé.
4: Bona tarda, són les 3. Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit avui. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat dels socis europeus amb Espanya, malgrat les crítiques generalitzades dels últims dies. El govern espanyol assegura que ja han tornat al Marroc 70.000 dels 72.000 immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta. Reivindica davant dels socis europeus la gestió que ha fet de la crisi i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa. El ministre de l'Interior qualifica de constructiva la reunió que ha mantingut amb els seus homòlegs de la Unió. Mentrestant, 15 persones han mort després de passar 15 dies a la deriva en una pastera que volia arribar a les Illes Balears. Els dos supervivents de l'embarcació han estat rescatats avui al sud-oest de Mallorca. L'ocupació continua en rècords a Catalunya al juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota ara un creixement del 2,5% de juny a juliol aquí a Catalunya. Almenys una vintena de vols afectats per la vaga indefinida dels treballadors dels serveis de terra a l'aeroport del Prat de Barcelona. Diverses operacions s'han hagut de suspendre i algunes més han marxat sense maletes. El personal de l'empresa Ground Force es queixa de falta de personal. L'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha trencat definitivament el carnet de Junts un any després de deixar l'acta de diputat al Parlament i d'abandonar la direcció d'aquest partit. El trencament amb Junts s'ha consumat després d'un distanciament progressiu per discrepàncies amb l'estratègia política. Els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant al Priorat decreten el tancament dels seus accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. Han pres aquesta decisió davant la previsió de la massificació en aquest espai natural en un període, a més, d'elevat risc d'incendi. L'escriptor Carles Rabassa declina amb un poema satíric que ha publicat a les xarxes socials la invitació del rei Felip VI a la recepció que el monarca espanyol ofereix aquest vespre a autoritats i societat mallorquines. L'acte forma part de l'agenda institucional de la família reial espanyola durant l'estada d'estiu a Mallorca.
5: Esports. El Barça ha presentat l'extrem belga Jesse Bisibu i ha fet oficial la cessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. L'equip femení ja ha aterrat a Barcelona el seu últim fitxatge, la davantera brasileña Carolyn Nicolí, que arriba del Manchester City i és la incorporació més cara, amb un preu de traspàs d'1,5 milió d'euros. Mentrestant, medalla d'or per Iris Tió en el solo tècnic femení de natació artística als campionats aquàtics europeus que es disputen a París. És la quarta medalla de la catalana després d'aconseguir ahir el bronze en el solo lliure i dues plates dissabte en el duet lliure i en el duet mix lliure.
4: Pel que fa al temps, el Pla Inuncat està en fase d'alerta. Tenim una tarda de ruixats per davant, ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu, al prelitoral i a les comarques de la Catalunya central, que poden ser fortes, atenció. També es pot repetir alguna calamarsada o pedregada aquesta tarda. La xafogor es mantindrà un dia més, sobretot a prop del mar.
6: 3CAT Info.
4: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. Aquesta hora us saluda Eloi Barrera.
6: 3CAT Info.
4: Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a Espanya per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència per discutir la resposta a la crisi enmig d'un clima de crítiques generalitzades a Espanya pel que fa a una majoria de socis europeus encapçalats, com sabeu, per Itàlia. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat amb Espanya i celebra que la situació a Ceuta estigui ara controlada. Magnus Brunner és l'eurocomissari de migració.
7: Hi ha hagut, per descomptat, una solidaritat total amb Espanya. Grande Marlaska ha confirmat que la situació està sota control, que ningú no s'ha desplaçat realment a la península i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat.
4: Brunner ha atribuït el que ha passat a Ceuta a les màfies i ha evitat ostensiblement fer cap crítica al Marroc, malgrat les insistents preguntes dels periodistes.
7: Hi ha una investigació en marxa sobre el tema a Espanya. Així que no puc comentar res. Però va existir desinformació de les màfies i els traficants de persones. Això ho sabem segur.
4: Mentrestant, el govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 immigrants procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, reivindica la gestió que ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha qualificat de constructiva la llarga reunió que ha mantingut aquest matí amb els seus homòlegs europeus. Ho ha estat seguint des de Madrid. Paula Brugets, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. Sí, el govern espanyol satisfet fa una lectura optimista de la reunió i, segons Fernando Grande Marlaska, els socis europeus han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar avui la feina del govern de Pedro Sánchez. Fins i tot Itàlia, el més beligerant, ha aparcat la crítica.
9: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
8: Segons Marlaska, tots els estats s'han solidaritzat amb la política migratòria de Sánchez i s'han compromès també a reforçar l'operativa a la frontera amb Ceuta. Per això, Marlaska ha aprofitat la cita per reclamar al ministre de l'Interior italià que aixequi els controls a la frontera, que tampoc diu s'han vist compromesos.
9: Mi homólogo ha manifestado el reconocimiento al trabajo, la solidaridad también nuestra cuando acontecieron. No me ha dicho que lo vaya a levantar, espero, eso sí que espero, que levante a la mayor brevedad esos controles.
8: No hi va haver ni avís ni informe del CNI al Ministeri de l'Interior del risc d'una arribada multitudinària a Ceuta, diu Marlaska, ni els serveis secrets espanyols van avisar, ni tampoc ho va fer cap altre país.
9: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso, que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
8: I Marlaska ha desmentit la versió del Marroc, diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Suprem suposaria un efecte crida i provocaria aquesta entrada massiva. Tot i això, avui ha tornat a evitar la crítica al Marroc i els ha agraït la col·laboració per ajudar a retornar 70.000 de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta.
10: Gràcies, Paula. Bona tarda.
8: Adéu, bona tarda.
10: Mentrestant, el govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha fet aquest anunci i ha demanat la solidaritat de totes les comunitats autònomes. I és que a l'horitzó ja es veu clarament un nou enfrontament territorial sobre aquesta acollida de menors que van arribar la setmana passada a Ceuta. La transferència extraordinària servirà per reforçar l'atenció d'urgència a aquests menors que es troben a la ciutat autònoma. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ho ha anunciat aquest matí amb un esment especial, amb una referència molt directa a les comunitats autònomes governades pel PP.
11: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
10: Doncs el secretari general del PP, Miguel Tellado, de moment no s'hi posa bé, insisteix a responsabilitzar el govern espanyol de l'actual escenari. D'altra banda, el Ministeri de Joventut i Infància també ha anunciat que s'han habilitat dos centres educatius com a espais d'atenció per als menors migrants no acompanyats. La ministra de Joventut i Infància, Sara Cira Rego, viatjarà a Ceuta els pròxims dies amb l'objectiu d'activar tots els mecanismes per garantir i una acollida digna, diu el govern, d'aquests menors.
6: 3CAT Info.
10: 17 morts en una pastera que intentava arribar a Mallorca i que portava 15 dies a la deriva. Només s'han salvat dos dels ocupants que estan ingressats a l'hospital. Salvem Marítim rastreja la zona per si de cas. Anem fins a Ciutat de Palma, Caterina Carmany.
12: Els dos homes rescatats han explicat que fa 15 dies que anaven a la deriva, que han mort 17 persones durant la travessia i que els seus cossos són a la mà. Sentim el relat del director de salvament marítim, José Ramón Crespí.
13: I, efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i n'enfantarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
12: Per la presidenta balear, Marga Proens, és una tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
14: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets, i el primer pas per actuar és no negar la realitat. Perquè qui nega la realitat de lo que està passant en aquesta ruta a la Mediterrània també n'és responsable.
12: De gener a agost han arribat prop de 4.000 persones immigrades a les Balears, un 10% més que el mateix període de l'any passat. Entre ahir i avui n'han arribat més d'un centenar, a la recerca d'una vida millor, però que en molts casos topa amb la mort. De fet, ONGs com Caminando Fronteras denuncien que la ruta de l'Alger és de les més perilloses.
10: Ara passen 10 minuts de les 3 de la tarda. L'ocupació el juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social impulsada per la regularització de migrants. En canvi, l'atur puja un 2,5% respecte a fa un mes, cosa que és habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes. L'atur, doncs, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i creix a tots els sectors i en totes les demarcacions. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 16.500 més que el juny. Una part d'aquest increment s'explica per la regularització d'estrangers que han pogut donar-se d'alta i cotitzar, tal com destaca des de la patronal Pimec el seu secretari general, Josep Ginesta.
15: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball. Dit d'altra forma, difícilment el nostre país hagués pogut arribar als 4 milions sense aquest procés de regularització extraordinària.
10: El procés de regularització també es nota en l'augment de l'atur. La llista de desocupats creix sobretot en el col·lectiu que no tenia cap feina anterior i que inclou alguns d'aquests nouvinguts. Els sindicats Comissions Obreres i UGT demanen a la Generalitat més recursos pels serveis d'ocupació per poder atendre els immigrants que els propers mesos vagin aconseguint la regularització. I mentrestant, déu-n'hi-do l'embolic que hi ha hagut avui a l'aeroport del Prat, a Barcelona, amb aquesta vaga indefinida dels serveis de terra que ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes també amb les maletes. Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina. Aquesta companyia dona servei a nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2. Informa des de l'aeroport del Prat, Jordi Canal.
16: Bon dia. Els passatgers s'han volgut curar en salut i davant la previsió de problemes han vingut a l'aeroport amb antelació per si es trobaven, com hi ha hagut en alguns casos, cues als taulells de facturació.
17: Hem estat controlant el vol, no, tampoc ens han dit res i de moment aquí estem. A veure què passa. Venim amb molt temps per als crios, però bueno, venim amb bocates, llibres, per muntar el campamento.
16: D'altres s'han trobat amb aquestes cancel·lacions i com han pogut, o amb l'ajuda de l'agència, han hagut de buscar altres vols per arribar a la seva destinació, encara que fos amb més combinacions.
18: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació. Si arribem a destinació i podem començar demà el viatge tal com teníem programat, estarem al final molt contents.
16: La CGT, el sindicat convocant, assegura que han arribat fins aquí per la falta de resposta de l'empresa a les seves reivindicacions. Denuncien, per exemple, una càrrega de treball insostenible, l'acumulació de tasques simultànies o l'ús abusiu d'hores extraordinàries.
10: Gràcies, Jordi. I avui seguim pendents de l'incendi de Sanet a l'Altre Bagorça, que continua actiu i ho fa en un terreny molt complicat que dificulta encara més les tasques d'extinció. El foc no avança, però els bombers temen que un canvi de temps pugui revifar-lo. Des de Sanet a l'Altre Bagorça, Joaquim Albalate.
19: L'incendi continua actiu, però evoluciona favorablement. El perímetre no avança, sobretot a les parts que feien patir més. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
20: Tot el que són les parts altes, la zona més límit de l'incendi, evolucionen favorablement. No tenim un front ara que propagui i, per tant, això ens dona pues, la tranquil·litat amb que aquells sectors pues, tinguin una evolució favorable. I centrem els esforços en les parts més baixes, on tenim l'arbrat més dens, on tenim més material gruixut.
19: Encara hi ha la por, però que un canvi en les condicions meteorològiques pugui revifar les flames tal com va passar el cap de setmana. Això en un foc que ha tingut els veïns amb l'ai al cor. Maria José Herta és l'alcaldessa de Vilaller.
21: Molt preocupats, no dormint, moltes nits amb vela i esperant resultats i veiem, observant a cada moment, perquè també hi havia aquí un campament base que s'observava cada minut i la veritat que ens hem sentit molt recolzats.
19: Els bombers han demanat als excursionistes que evitin aquesta zona i, de fet, al Parc Nacional d'Aigües Tortes hi ha informadors que demanen als visitants que no facin les rutes que porten cap aquí. Els bombers treballen en aquest foc amb dos mitjans aeris perquè el terreny fa impossible que puguin desplegar efectius terrestres.
10: Gràcies, Joaquim. I justament pel que fa a restriccions a espais naturals, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit que tancaran els seus accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi. Han pres aquesta mesura davant la previsió d'una gran massificació d'aquest espai natural en un període en què, a més, hi haurà un gran risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
22: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
23: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat doncs, de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
22: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa.
23: Al·legant la protecció i la prevenció de riscos d'incendis i, per l'altre, el que són els accessos dels nuclis locals, doncs, també doncs, els restringim per evitar que hi hagi un desbordament d'afluència de persones.
22: Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
6: El temps.
10: Quan passa un minut d'un quart de quatre de la tarda, amb l'Enric Agut.
24: I atenció que aquesta tarda tenim a plen un cas en fase d'alerta, poden caure alguns ruixats forts en punts del Pirineu, Prepirineu, sobretot a la zona oriental, també a la Catalunya central i al prelitoral. En algunes comarques d'aquests indrets el perill és alt, sobretot cap a l'àrea del Berguedà, Ripollès, Garrotxa, també Osona, Moianès, Lluçanès, el Bages, Vallès Occidental, l'Anoia, Conca de Barberà i el Priorat, i és moderat en d'altres indrets. Locament, alguna tempesta pot ser forta, acompanyada de calamarsa o de pedra i de temps dolent. Si la pedra és per damunt dels 2 centímetres, ja es qualifica com a temps violent. I també s'esperen localment algunes ventades fortes. Cap a la costa el temps aguantarà i també cap a l'àrea de Ponent, Segrià, Pla d'Urgell, també el temps aquí hauria d'aguantar, Noguera, si arribés algun ruixat molt més puntual. L'ambient és calorós, puja la temperatura, es manté l'ambient humit cap a la costa i al prelitoral, excepte en alguns sectors, per exemple, al nord de l'Empordà ha entrat una mica, a tramuntana, i la sensació d'humitat ha baixat. Demà, un matí de sol, puja una mica la temperatura mínima, algun grau, a la tarda la temperatura serà semblant, possiblement pot pujar a la costa i al prelitoral, però en canvi la sensació d'humitat baixaria. I a la tarda apuntem algun ruixat a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu i el Massís dels Ports.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
10: Ara passen un parell de minuts d'un quart de 4 de la tarda. La llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge, que s'està tramitant al Parlament, vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa i altres preceptes legals de l'Estatut i de la Constitució. Així ho ha advertit el Consell de Garanties Estatutàries per unanimitat dels seus membres, després que Junts i el PP demanessin l'opinió d'aquest òrgan consultiu, del Consell de Garanties. La proposició de llei que impulsaven els comuns i la van pactar amb el govern del PSC planteja que els ajuntaments puguin limitar el nombre d'habitatges que pot tenir una persona en els mercats residencials tensionats i condiciona la compra al fet que l'immoble sigui per viure-hi i no pas per fer-hi negoci. El Consell de Garanties també qüestiona que aquesta llei es tramiti per lectura única, és a dir, a través d'un procediment que permet escurçar els terminis sense donar opció als ajuntaments, als ens locals, a participar en el debat. Des del govern, la consellera Sílvia Paneque assegura que buscaran totes les vies legals per protegir el dret a l'habitatge. La diputada dels Comuns, Susana Segovia, discrepa que la llei limiti la propietat privada i defensa la seva solidesa jurídica. Són declaracions a 3CAT Info.
0: Estem convençudes de la solidesa de la proposta que hem treballat amb experts juristes i urbanistes, que bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
10: La diputada de Junts, Judit Toronjo, ha celebrat que el Consell de Garanties els hagi donat la raó després de certificar que la llei vulnera el dret a la propietat privada, l'herència, la llibertat d'empresa i la seguretat jurídica.
1: És una llei que vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt clara, de forma molt contundent.
10: El PP ha advertit que portarà la llei al Tribunal Constitucional si no es fa cas al Consell de Garanties Estatutàries. Recordem que el dictamen d'aquest òrgan no és vinculant i la previsió és que el Parlament aprovi aquesta llei per limitar la compra especulativa al mes d'octubre. I ja es poden demanar les ajudes del Pla AutoPlus per comprar vehicles elèctrics o híbrids de forma telemàtica. El govern pot arribar a finançar fins a 4.500 euros per cadascun d'aquests cotxes. El nou programa AutoPlus substitueix el Pla Moves 3, que hi havia fins ara, i dona més bonificacions pels vehicles que siguin més elèctrics, més econòmics i de fabricació europea. Els ajuts funcionaran de la mateixa manera que ho feia fins ara el Pla Moves 3. És a dir, els compradors hauran de pagar primer l'import total del vehicle i després ja hauran de fer els tràmits per obtenir la subvenció.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: De l'àmbit polític, nova baixa a Junts per Catalunya. L'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha trencat el carnet de militant un any després de deixar l'acta de diputat al Parlament i d'abandonar també la direcció del partit. El trencament amb Junts s'ha consumat després d'un distanciament progressiu per discrepàncies amb l'estratègia política. Hem de recordar que Giró ha sigut una figura clau del sector més pragmàtic de Junts per Catalunya i el seu distanciament amb el partit de Carles Puigdemont ve de lluny, s'ha anat coent a poc. Va ser conseller d'Economia el 2021 amb Pere Aragonès com a president i en aquell moment ja es va mostrar contrari a la sortida de Junts del govern de coalició amb Esquerra. Al setembre de l'any passat, quan va renunciar a l'acte de diputat i els càrrecs que ocupava la direcció, Giró va justificar-ho per les discrepàncies amb el full de ruta del partit i també es queixava que la política sovint fos excessivament tàctica i no es prioritzessin els interessos del país. Una de les últimes desavinences ha estat arran del nou model de finançament autonòmic. Justament fa uns dies, al matí de Catalunya Ràdio, Giró defensava la proposta que Esquerra ha acordat amb el govern espanyol i demanava que Junts hi votés a favor.
2: Aquesta proposta d'acord que hi ha sobre la taula, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
10: El diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Isaac Padrós, ha denunciat un agent de la Policia Nacional Espanyola per obligar-lo a parlar en castellà i humiliar-lo perquè és cec. Els fets van passar el dia 29 de juliol, quan el diputat va anar acompanyat de la seva parella i la seva filla a renovar el DNI de la menor a la comissaria de la Jonquera, a l'Alt Empordà. A més, segons el relat del diputat, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els correspondria com a família nombrosa a l'hora d'expedir un carnet d'identitat. La denúncia, a la qual ha tingut accés 3CAT Info, s'ha presentat davant la Fiscalia Provincial de Girona. Aquest diputat de Junts demana que s'investigui l'agent policial pels delictes contra l'exercici dels drets cívics, de denegació discriminatòria d'una prestació, contra la integritat moral i de falsedat en document oficial. I avui l'escriptor i poeta Carles Rabassa, guanyador del Premi Sant Jordi de novel·la enguany, plantarà el rei Felip VI. No assistirà avui aquest vespre a la recepció que el monarca espanyol ofereix a autoritats i a societat mallorquines al Palau de Marivent cada estiu. En un missatge que ha publicat a les xarxes socials, Rabassa qüestiona la invitació del monarca i deixa clar que no té cap intenció de participar en aquest acte. Ho ha fet en forma de poema carregat d'ironia, que diu textualment: "Què vol aquest rei? Que vagi al seu refrigeri a besar el cul de l'imperi com si jo fos espanyol?" Això és el que diu l'autor, i acaba amb quatre versos encara més contundents. Diu: "Rei de l'odi, rei puput, lladre hereu de Marivent, que no és seu, que és de la gent." Acaba dient-li al monarca espanyol: "Que m'esperi assegut." L'acte d'aquest vespre al Palau de Marivent forma part de l'agenda institucional de la família reial espanyola a les Balears. Precisament, les paraules de Rabassa assenyalen directament l'ús del Palau de Marivent per part dels Borbons, que és propietat de les illes i que el cedeixen com a residència d'estiu a la família reial espanyola.
6: 3CAT Info.
10: El Ministeri de Consum multa amb 320.000 euros la promotora del Reggaeton Beach Festival per aplicar clàusules abusives als assistents i l'obliga a retirar-les. La sanció arran d'una denúncia de l'Associació de Consumidors Facua castiga pràctiques com no deixar entrar menjar o beguda de fora o cobrar per poder sortir i tornar a entrar després al recinte. Amb aquesta multa, el Ministeri també deixa clar que és il·legal cobrar per la gestió en la venda d'entrades i limitar la devolució del saldo de les pulseres cashless. El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, ha celebrat aquesta decisió i ha demanat que s'estengui a altres festivals com el Primavera Sound o el Sonar. Ho deia en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Estamos hartos de denunciar esos festivales. O sea, es que es raro encontrar un festival en España que no hayamos denunciado en los últimos años. No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
10: Per cert, que el Reggaeton Beach Festival, un dels esdeveniments de música urbana més multitudinaris, va anunciar el juny que cancel·lava tots els concerts d'aquesta temporada en ciutats com Barcelona, Madrid i Mallorca per la seva situació financera. Hi ha hagut un nou retard en la posada en marxa del parc solar flotant més gran de Catalunya, que s'ha d'instal·lar en una bassa de reg al canal Segarra-Garrigues. Fa mesos que està acabat, però Endesa encara no l'ha connectat a la xarxa i els regants es queixen que no poden amortitzar la inversió. Informa des de Lleida Estela Busoms.
4: Estem parlant d'una superfície d'una hectàrea de plaques solars instal·lades sobre uns matalassos d'aire que floten a l'aigua de la bassa de reg. L'estiu passat, el Departament de Territori ja va obligar a ajornar el muntatge del parc per no perjudicar la cria d'espècies d'ocells protegides. Des de la primera vera. La planta està acabada, però ara falta que Endesa s'hi desplaci per connectar-la a la xarxa i que la comunitat de regants en pugui treure rendiment. Un retard que lamenta el president Josep Maria Jové.
5: Nosaltres demanem a Endesa que si li estarà a mig per poder-ho tirar endavant. Cada dia que no produïm, doncs això és una pèrdua que tenim. Hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podria estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en marxa.
4: Jové lamenta les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es planteja justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari. El del FES és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les basses del Canó, al Segrià i a Oliola, a la Noguera, amb una inversió total que supera els 3 milions d'euros.
6: Esports.
10: Amb l'Eduard Solà, bona tarda.
7: Bona tarda. El Barça ha presentat aquest migdia l'extrem belga de 18 anys, Jesse Bissibou, que ha arribat a Bruges, que ha costat 8 milions i mig d'euros i que ha firmat per 5 temporades fins al 2031. El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. A l'acte de presentació de Bissibou ha reaparegut el president Joan Laporta després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. I encara de l'actualitat del Barça, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com ara el Paris Saint-Germain sempre és bo i es veu amb la pell pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions al portal digital nord-americà Sportico.
8: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
7: Pel que fa al Barça femení, aquest matí ha aterrat a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip a la davantera brasilera Caroline Nicoli. Prové del Manchester City i és la incorporació més cara, amb un traspàs €1,5 milions. Fins ara, els fitxatges més cars havien estat els d'Eva Pajor i Quique Nazaret, amb dos per aproximadament €500,000. Nicoli diu que fa realitat un somni.
9: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
11: Tu, Barcelona fans.
7: Nicoli, de 26 anys, és la quarta incorporació de les blaugranes després de les arribades de la central neerlandesa Van Aasten, la portera nord-americana McKamey i el retorn de la defensa catalana Martina Fernández. L'equip marxa aquest dijous a Andorra la Vella, on farà un estatge fins dilluns de la setmana que ve. I encara dos últims apunts de futbol, tots dos de la segona divisió. El marroquí Unahi s'ha incorporat avui als entrenaments del Girona. Després de disputar el Mundial, ara està pendent del seu futur. I el Sabadell, mentrestant, estan a punt de tancar la sessió del central català de l'Almeria, Edgar González.
6: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
7: Medalla d'or per a Iris Thió en el solo tècnic femení de natació artística al Campionat d'Europa de natació que s'està fent a París. Thió ha aconseguit 263 amb 6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kanskoska, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze està per l'alemanya Clara Bleier, amb 5 punts menys que Thió. Amb aquest or, Thió ha sumat la quarta medalla seva en aquest europeu, afegint-lo al bronze d'ahir en el solo lliure i a les dues plates de dissabte, en el duet lliure i en el duet mix lliure. Sentim les valoracions que ha fet Iris Thió.
13: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
7: Ahir les catalanes Xel Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández van guanyar la medalla de plata a la final del programa lliure per equips amb l'equip espanyol, que es va quedar a menys de 3 punts de l'or, que es va acabar enduent al combinat d'atletes neutrals. Pendents aquesta hora de la quarta etapa del Tour de França femení amb la noruega Sigrid Hauset com a líder de la general després que ahir va guanyar la tercera etapa. Avui, contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que arrenca a Gavry i acabarà a Dijon. La catalana Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove, i diu que té moltes ganes de disputar aquesta contrarrellotge.
14: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
7: A la general Blasi és 13a, a 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Bollering i Ferran Prevot. I en bàsquet, el nou tècnic del Barça, Alexander Sekulić, arribarà demà a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana immediatament. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són Jurica Sousa i Jernej Valentinčić.
10: Dos quarts de quatre. Aquesta hora de 3CAT Info us destaquem que Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a l'estat espanyol per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit avui. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat dels socis europeus amb Espanya, tot i les crítiques generalitzades els últims dies. Mentrestant, el govern espanyol assegura que ja han tornat al Marroc 70 dels 72.000 immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta. L'executiu de Pedro Sánchez reivindica la gestió que ha fet de la crisi i referma també el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa. Destaquem també que l'ocupació continua en rècords a Catalunya el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. L'atur, en canvi, trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5% de juny a juliol aquí a Catalunya. I avui hi ha almenys una vintena de vols que estan afectats per la vaga indefinida dels treballadors als serveis de terra a l'aeroport del Prat, a Barcelona. Diverses operacions s'han hagut de suspendre i alguns vols han marxat directament sense maletes. El personal de l'empresa Ground Force es queixa de falta de personal. A partir d'ara us explicarem que s'estan reactivant els atacs a la guerra d'Ucraïna. Aquesta nit hi ha hagut nous atacs ucraïnesos contra Wildberries, una empresa que seria l'equivalent a Amazon allà a Rússia. Un dels drons que es dirigia als magatzems de Moscou ha matat 5 persones i una desena més han quedat ferides. I resulta que està en perill la seqüela, la segona part de la pel·lícula Barbie, per una disputa salarial. La companyia Warner no està disposada a pagar el sou que reclamen els seus protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling, que ara fa 3 anys van protagonitzar aquesta pel·lícula, un autèntic èxit de taquilla que ara, com us dèiem, està a la corda fluixa. En esports, què destaques, Eduard Solà?
7: Doncs que el Barça ha presentat l'extrem belga Jesse Visibu i ha fet oficial la cessió del porter Ter Stegen a l'Ajax. Mentrestant, a l'equip femení ja és a Barcelona el seu últim fitxatge, la davantera brasilenya Caroline Nicoli, que arriba del Manchester City i és la incorporació més cara, amb un preu de traspàs d'1,5 milions d'euros.
10: I pel que fa al temps, atenció, perquè el Pla Inuncat està activat en fase d'alerta. Tenim un per davant una tarda de ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i també al prelitoral i a les comarques de la Catalunya central. Un ruixat, unes tempestes, atenció, que poden ser fortes. A més, es pot repetir alguna calamarsada o pedregada, com les que vam veure ahir la tarda en alguns llocs de Catalunya. La xafogor es mantindrà un dia més, especialment a la zona costanera. Ara passen gairebé 3 minuts de 3:45 de la tarda. Brussel·les ofereix ajuda d'emergència a l'estat espanyol per reforçar la frontera de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit aquest migdia per videoconferència per discutir la resposta a aquesta crisi enmig d'un clima de crítiques generalitzades cap a l'administració espanyola. La Comissió Europea defensa que hi ha hagut solidaritat amb Espanya i celebra que la situació a Ceuta estigui controlada, segons diuen. Sentim Magnus Brunner, que és l'eurocomissari de Migració Europeu.
12: Hi ha hagut, per descomptat, una solidaritat total amb Espanya. Grande Marlaska ha confirmat que la situació està sota control, que ningú no s'ha desplaçat realment a la península i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat.
10: Segons Brunner, el que ha passat a Ceuta és culpa de les màfies i ha evitat clarament fer cap crítica, cap retret al Marroc, malgrat les insistents preguntes dels periodistes.
12: Hi ha una investigació en marxa sobre el tema a Espanya. Així que no puc comentar res. Però va existir desinformació de les màfies i els traficants de persones. Això ho sabem segur.
10: El govern espanyol confirma que van entrar a Ceuta 72.000 persones procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat unes 70.000. Fernando Grande Marlaska insisteix que l'estat espanyol no va rebre cap avís ni del CNI ni del Marroc sobre aquesta entrada massiva de migrants. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
15: El govern espanyol satisfet fa una lectura optimista de la reunió i, segons Fernando Grande Marlaska, els socis europeus han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar avui la feina del govern de Pedro Sánchez, fins i tot Itàlia, el més beligerant, ha aparcar la crítica.
16: Podemos sentirnos absolutamente satisfechos porque no ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
15: Solidaritat, diu, de tots els estats amb la política migratòria del govern espanyol i compromís també per reforçar l'operativa a la frontera amb Ceuta. Marlaska ha aprofitat la cita per reclamar al ministre de l'Interior italià que aixequi la suspensió de l'espai Schengen, que tampoc, diu, s'ha vist compromès.
16: No me ha dicho que lo vaya a levantar. Espero, eso sí que espero, que levante a la mayor brevedad esos controles.
15: No hi va haver cap avís previ ni dels serveis d'intel·ligència espanyols ni tampoc de cap altre país d'aquesta possible arribada massiva.
16: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso que nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar.
15: I Marlaska desmenteix la versió del Marroc, diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. Tot i això, ha tornat a evitar la crítica al Marroc i els ha agraït la col·laboració per haver ajudat a retornar 70.000 de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta.
10: Gràcies, Paula. Paral·lelament, avui el govern espanyol anuncia que destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta aquests dies. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha fet aquest anunci i ha demanat la solidaritat de totes les comunitats autònomes. Ho fa perquè, de cara al futur, ja es veu clarament un nou enfrontament territorial sobre aquesta acollida dels menors que van arribar la setmana passada a Ceuta.
17: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
10: Doncs el secretari general del PP, Miguel Tellado, de moment no s'hi posa bé i insisteix a responsabilitzar el govern espanyol de l'actual escenari. Justament, el PP denuncia davant el Parlament Europeu la gravetat d'aquesta crisi migratòria a Ceuta. En una carta adreçada a tots els diputats europeus, el Partit Popular acusa el govern de Pedro Sánchez de posar en risc, diuen, la sobirania espanyola. Alerten que també estan en perill les fronteres exteriors de la Unió Europea i l'espai Schengen i reclamen als populars una resposta europea contundent i coordinada. L'ocupació al juliol continua en rècords a Catalunya i consolida els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social, impulsada per la regularització d'immigrants. En canvi, l'atur puja un 2,5% respecte a fa un mes, cosa que és habitual a l'inici de l'estiu. L'atur trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i creix en tots els sectors i també a totes les demarcacions. Ara tenim 315.000 persones a les llistes de parats. Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, n'hi ha 16.500 més que el juny. Una part d'aquest increment, com dèiem, s'explica per la regularització d'estrangers que han pogut donar-se d'alta i cotitzar, com explica, des de la patronal PIMEC, el secretari general Josep Ginesta.
18: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball. Dit d'altra forma, difícilment el nostre país hagués pogut arribar als 4 milions sense aquest procés de regularització extraordinària.
10: El procés de regularització també es nota en l'augment de l'atur. La llista de desocupats creix sobretot en el col·lectiu que no tenia cap feina interior i que inclou la majoria d'aquests nouvinguts. I a l'aeroport del Prat, a Barcelona, la vaga indefinida dels serveis de terra ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i també ha provocat problemes amb les maletes, amb els equipatges. Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina. Informa des de l'aeroport del Prat, Jordi Canal.
19: Bon dia. Els passatgers s'han volgut curar en salut i davant la previsió de problemes han vingut a l'aeroport amb antelació per si es trobaven, com hi ha hagut en alguns casos, cues als taulells de facturació.
20: Hem estat controlant el vol, no tampoc ens han dit res, i de moment aquí estem. A veure què passa. Venim amb molt temps per als crios, però bueno, venim amb bocates, llibres, per muntar el campamento.
19: D'altres s'han trobat amb aquestes cancel·lacions i com han pogut, o amb l'ajuda de l'agència, han hagut de buscar altres vols per arribar a la seva destinació, encara que fos amb més combinacions.
21: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, a mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació. Si arribem a destinació i podem començar demà el viatge tal com teníem programat, estarem al final molt contents.
19: La CGT, el sindicat convocant, assegura que han arribat fins aquí per la falta de resposta de l'empresa a les seves reivindicacions. Denuncien, per exemple, una càrrega de treball insostenible, l'acumulació de tasques simultànies o l'ús abusiu d'hores extraordinàries.
10: D'aquí a 5 minuts seran 3 quarts de 4 de la tarda. Tensió a l'estret d'Hormuz, on un projectil d'origen desconegut ha impactat en un vaixell aquesta nit. L'incident es produeix enmig de la confusió sobre les converses entre Iran i els Estats Units. Trump continua mantenint que les negociacions han començat en contra del que diu el règim de Teheran. Un vaixell de transport de mercaderies, amb bandera de Libèria, ha estat atacat de matinada a prop de la costa d'Oman, just a l'estret d'Hormuz, que, com sabeu, és clau pel comerç mundial de gas i de petroli. Hi ha un mariner desaparegut i la resta de la tripulació ha estat evacuada. Els rebels hutis, alineats amb l'Iran, han atacat, per altra banda, un altre objectiu a l'Aràbia Saudita. Tot plegat són episodis enmig d'aquesta falta de claredat, d'aquesta confusió sobre les converses de pau. Un dels països mediadors, Qatar, assegura que hi ha contactes entre les parts, com assegurava el portaveu del Ministeri de Defensa.
25: Podem confirmar que els esforços amb totes les parts continuen en marxa. Treballem per aconseguir una solució diplomàtica. Com sabeu, hi ha iniciatives sobre el terreny que es troben en una fase molt avançada i estem col·laborant amb totes les parts parts per tirar-les endavant.
19: Davant d'aquesta incertesa, els inversors ara són menys optimistes sobre les expectatives de pau i això fa que ara el preu del petroli torni a pujar. I a Ucraïna hi ha hagut una nova nit d'atacs, en aquest cas contra l'empresa Wildberries, que seria l'equivalent a l'Amazon allà a Rússia. Un dels drons que es dirigia als magatzems de Moscou ha matat 5 persones i una desena més han quedat ferides. És el bombardeig més letal contra la regió de la capital des que va començar la guerra, en un estiu que també s'està convertint en el més mortífer per als civils, tant russos com ucraïnesos. Anem a Moscou. Cristina Solies.
0: Les víctimes mortals es trobaven a prop de la zona industrial de Txékhov, a la regió de Moscou. En els altres dos centres logístics de Wildberries, a les regions de Leningrad i Tver, els drons no han provocat ferits greus. L'analista militar rus independent, Yuri Fedorov, ha explicat al canal opositor de Breakfast Show que Kiev intenta traslladar la guerra a la vida quotidiana dels russos perquè se n'atipin.
1: Els atacs al comerç minorista difícilment arruïnaran el potencial militar rus, però el poden debilitar, com també la motivació de la societat russa de prendre part de la guerra i donar-hi suport.
0: Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra a la rereguarda de tots dos bàndols. Es calcula que Rússia, des de finals de juny, han mort més d'un centenar de civils. Això és més del doble que l'any passat. Només ahir van morir 7 turistes a una platja del Mar Negre quan un dron abatut per les defenses aèries es va acabar estavellant a una zona de banyistes. A Ucraïna, en canvi, les víctimes civils s'enfilen fins al mig miler, un 40% més que l'estiu anterior. Sense anar més lluny, aquesta nit han mort 3 persones a Sumi, entre les quals 2 nenes i una altra dona a Mykolaiv.
19: Doncs encara de l'àmbit internacional, el nombre de morts pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela per Sant Joan arriba ja a 6.125 víctimes, segons les xifres actualitzades per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més que en l'anterior balanç, que era del 24 de juliol. Algunes ONGs veneçolanes han exigit al govern que també actualitzi la xifra de desapareguts. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: Les xifres oficials no s'actualitzaven des del passat 24 de juny, a un mes llavors del doble terratrèmol. Parlen de 6.125 persones mortes, quasi 600 més, 6.462 persones rescatades vives, 61.000 persones ateses mèdicament i 42.000 habitatges afectats. Destaca el govern veneçolà que s'han lliurat 287 cases als afectats, a la zona zero més afectada pel doble sisme, La Guaira, avancen les tasques de demolició d'edificis mentre familiars de desapareguts als peus de la runa segueixen buscant els seus cossos.
22: Aquí hay más. Más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
2: Veneçuela busca recuperar alguna normalitat i una dada ho demostra. D'alguna manera s'han reactivat els vols de deportats veneçolans des dels Estats Units. Ha aterrat al país sud-americà un avió de repatriats expulsats dels Estats Units, un pont aeri que havia quedat en pausa precisament pel doble terratrèmol.
19: Gràcies, Joan. D'aquí un minut seran 3:15 de la tarda. La Guàrdia Urbana de Barcelona reforça la presència d'agents per lluitar contra els punts de venda i el consum de droga. Actuaran tant a la via pública com en locals privats. Entre els objectius hi ha la inspecció estricta dels 200 clubs canàbics de la ciutat. També es faran més controls de trànsit amb tests de drogues en zones d'oci. Sota el nom de Pla Druida es volen atacar sobretot els punts de venda. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
23: Quan parlem del menudeu, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris. Aquesta és la nostra capa a la que volem treballar, que subministra informació als que estan investigant i que tenen la competència, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, i també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112.
19: Pel que fa als clubs canàbics, estan també en el punt de mira, s'incrementaran les actuacions per la via administrativa i penal. Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis.
6: El temps.
19: Amb l'Enric Agut.
24: Aquesta tarda poden caure ruixats localment forts. Això pot passar al Pirineu, Prepirineu Oriental, també a la Catalunya Central i al prelitoral. Algunes comarques estan en perill alt. És el Berguedà, Ripollès, Osona, Lluçanès, Moianès, també la Garrotxa, l'àrea del Bages, el Vallès Occidental, l'Anoia, la Conca de Barberà i també el Priorat. Aquí és on hi ha més possibilitats i en altres comarques el perill és moderat. Localment pot haver-hi algun fenomen de temps violent, fortes ratxes de vent i també pedra superior a una mida, un diàmetre de 2 centímetres. Ahir ja va passar, per exemple, a Solsona mateix, en alguns moments que hi ha pedres de fins a 5 centímetres. Tot una bestiesa. Pel que fa a la temperatura, l'ambient és calorós. Avui màximes que en alguns casos poden arribar als 37-38. Ja s'ha arribat als 38 a Vinebre. L'ambient és humit, especialment cap a la costa, no tot arreu. Per exemple, cap a l'Alt Empordà ha entrat una mica de vent del nord i allà baixa la sensació d'humitat. Demà, matí tranquil, tarda, amb algun ruixat, alguna tempesta al Pirineu, Prepirineu i al Massís del Port.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
10: L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat avui una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen que marquen el límit d'accés als vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i, paral·lelament, també demanen més vigilància, tant als Mossos d'Esquadra com als agents rurals. Ens ho explica des de Palamós, Fèlix Martín.
3: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants, que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que ha presentat aquest matí l'Ajuntament. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
4: Evidentment, continuem demanant a tothom el respecte per aquest sistema que permet la convivència, preservar les diferents activitats amb harmonia i també doncs, permet la protecció del mar. I llavors doncs, seguim també demanant als diferents cossos que tenen competències marítimes, a Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
3: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras, en una acció de la qual també han alertat des de l'entitat ecologista SOS Costa Brava, perquè és un espai protegit. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
10: Gràcies, Fèlix. I situats encara en l'àmbit marítim, us expliquem que avui fa 120 anys del naufragi del Sirio. És considerat el pitjor desastre de la navegació civil a Espanya. Coincidint amb aquesta efemèride, a Cabo de Palos, a Cartagena, recorden les víctimes d'aquest transatlàntic, conegut com el Titanic del Mediterrani. Era un transatlàntic de passatgers que feia la ruta entre Gènova i Buenos Aires i transportava, sobretot, famílies humils que migraven cap a Amèrica a la recerca d'un futur millor. Abans de travessar l'Atlàntic, havia fet escala a Barcelona i altres ports catalans, per tant, hi havia molts passatgers d'aquí de casa nostra, on també van pujar-hi molts passatgers, ho explica Luis Miguel Pérez, historiador i cronista de Cartagena.
5: Era un barco que estaba cargado de sueños y al mismo tiempo de desesperación. Habían familias enteras que vendían sus casas para poder comprar y pagar un pasaje.
10: Quan el Sirio va naufragar als esculls de les illes Hormigues, davant el Cabo de Palos, els pescadors de la zona es van mobilitzar per mirar d'ajudar els passatgers i van aconseguir rescatar centenars de persones. Aquella actuació està considerada el salvament civil més important de la història de la navegació a Espanya. Malgrat això, el naufragi va quedar pràcticament en l'oblit durant més d'un segle. Els historiadors ho atribueixen al fet que la majoria dels viatgers eren famílies humils que marxaven a Amèrica a buscar un futur millor. La Marta Hernández, una de les organitzadores dels actes de memòria, explica l'objectiu d'aquest homenatge que es fa ara.
8: De fer justícia històrica, de fer un homenatge a les víctimes, un homenatge als pescadors i a les persones que van participar en aquest important salvament i que la història del Sirio ocupi el lloc que es mereix a la nostra història.
10: El naufragi del Sirio va causar prop de 300 víctimes mortals. Aquest acte d'avui a Cabo de Palos reivindica la memòria d'una tragèdia que havia quedat pràcticament en l'oblit durant més d'un segle.
6: 3CAT Info.
10: I la Fira del Camp Català, Firagost, de Valls a l'Alt Camp, celebra la 70a edició pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur aquest sector. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
11: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les DO Català.
7: catalanes on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí, perquè voldríem que aquesta es convertís en l'essència de la terra.
9: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
11: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborats i avui presentem tot un seguit d'elaborats amb tomàquet que hem fet nous aquest any.
12: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
9: Firagós arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
10: I més de 86.500 alumnes tindran plaça de primer curs de formació professional aquest setembre. Això és gairebé 5.000 més que l'any passat. Educació atribueix aquest augment a la millora en el procés de preinscripció de l'FP. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. A més, s'han fet més de 5.000 assignacions alternatives per alumnes que s'havien quedat sense lloc, sense plaça. Segons el departament, es tracta d'una estratègia clau per combatre el risc d'abandonament escolar. Entre els graus mitjans més demanats, sobresurten les cures auxiliars d'infermeria i, en el cas dels superiors, administració i finances. L'alumnat amb plaça assignada ja s'ha pogut matricular i posar-se en contacte amb el centre educatiu corresponent per acabar de culminar els tràmits. Les places vacants, que encara quedin, es tornaran a oferir a partir del 7 de setembre a través d'una cua virtual. I ara parlem de cinema.
13: Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
14: És clar.
16: És el millor dia de la nostra vida.
14: És el millor dia de la nostra vida, igual que ahir, igual que demà, tots els dies per sempre més.
10: Segur que recordeu aquesta pel·lícula Barbie, que es podria quedar sense la segona part, sense la seqüela que estava prevista per l'any vinent, perquè els productors de Warner no estarien disposats a pagar els sous que demanen els dos protagonistes, Margot Robbie i Ryan Gosling,

0: És el violoncel·lista del Vendrell, de Pau Casals. Va ser el mateix Casals qui el va crear l'any 1950, justament quan estava refugiat, quan estava exiliat a Prada de Conflent. Sant Miquel de Cuixà, Laura Bertran.
1: Cada estiu, l'abadia de Sant Miquel de Cuixà acull el festival Casals. Enguany és una edició especial per als 150 anys del seu naixement, dedicada al seu instrument, el violoncel, i a la seva personalitat. Pierre Bleuze n'és el director artístic.
2: Qui és per a la gent avui en dia, Pau Casals? La gent el coneix encara més enllà del petit món de la música? Penso que hi ha un missatge molt fort que pot portar i, per a mi, la millor manera, una vegada més, és de transmetre-la a aquest jovent. Són ells que seran els testimonis d'aquest llegat extraordinari que ens ha deixat.
1: Aquesta edició es va inaugurar el 28 de juliol i durarà fins al dissabte 8 d'agost. S'hi viu un ambient únic, també, gràcies a l'equip de voluntaris, entre els quals hi ha en Joan Ramon.
3: Hi ha moltes feines, es té que ser molt polivalent, ens comencem a conèixer i entre nosaltres ja comença a haver una complicitat que cada any es fa més gran i el festival veiem que va evolucionant de manera positiva i això també ens fa molt ple.
1: Entre els objectius del Festival Casals hi ha la barreja d'artistes de fama internacional amb joves promeses. Les entrades del concert d'avui del Jordi Savall són exaurides.
0: Gràcies, Laura. I un apunt més dels festivals que s'estan celebrant aquest estiu a diversos punts de la geografia catalana. En aquest cas, a Palamós, al Baix Empordà, el festival Amb So de Cobla obre aquesta nit la desena edició i ho fa amb un concert especial de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, que reunirà un centenar de músics i cantaires sobre l'escenari. Fins dissabte hi actuaran grups com Obeses, amb la Cobla Berga Jove, o també la formació Amb So de Dona. L'espectacle Nits de Circ, d'altra banda, que fins ara havia triomfat a Besalú i Roses, suma una tercera parada a Palamós, al Baix Empordà, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions entre el 12 i el 30 d'agost, amb prop de 19.500 butaques disponibles.
4: Esports.
0: Amb l'Eduard Solà, bona tarda.
5: Bona tarda, Eloi. El Barça ha presentat aquest migdia l'extrem belga de 18 anys, Jesse Visiwu, que arriba del Bruges, que ha costat 8 milions i mig d'euros i que ha firmat per 5 temporades fins al 2031. El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial avui la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. En l'acte de presentació de Visiwu ha reaparegut el president Joan Laporta després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. Encara el Barça, Ferran Torres no descarta marxar del club. El davanter va assegurar ahir que l'interès per ell de clubs com el Paris Saint-Germain sempre és bo i es veu amb la paella pel mànec per decidir el seu futur. Són declaracions de Ferran Torres al portal digital nord-americà Sportico.
6: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
5: Mentrestant, el Barça femení aquest matí ha aterrat a Barcelona l'últim fitxatge de l'equip la bandera brasilera Caroline Nicoli. Prové del Manchester City i és la incorporació més cara amb un traspàs d'un milió i mig d'euros. Fins ara els fitxatges més cars, el Barça femení, havien estat els d'Eva Pejor i Quique Nazaret, amb dos per aproximadament mig milió d'euros. Nicoli, quan ha arribat, ha dit que havia fet de realitat un somni.
7: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
5: Nicoli, de 26 anys, és la quarta incorporació de les blaugranes després de les arribades de la central neerlandesa Van Aston, la portera nord-americana McKamey i el retorn de la defensa catalana Martina Fernández. L'equip marxa aquest dijous a Andorra la Vella, on hi farà un estaig fins dilluns de la setmana que ve. I encara dos últims apunts més de futbol, en aquest cas els dos equips catalans de la segona divisió. D'una banda, el marroquí Unahi s'ha incorporat avui als entrenaments del Girona, després de disputar el Mundial, ara està pendent del seu futur, i de l'altra, el Sabadell estan a punt de tancar la sessió del central català de l'Almeria, Edgar González.
4: Trescat Info.
5: Medalla d'or per a Iris Thió en el solo tècnic femení de natació artística al Campionat d'Europa que s'està fent a París. Thió ha aconseguit 263 amb 6 punts i ha superat per menys de 3 dècimes la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut la plata amb l'equip d'atletes neutrals. El bronze està per l'alemanya Clara Bleier amb 5 punts menys que Thió. Amb aquest or, Thió ha sumat la seva quarta medalla en aquest europeu, afegint-lo al bronze d'ahir en el solo lliure i les dues plates de dissabte, en el duet lliure i en el duet mix lliure. Sentim les valoracions que ha fet Iris Tió.
4: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també

0: m'he d'acomiadar perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
1: Tenim una última hora de motociclisme. Pol Espargaró substituirà Maverick Viñales al Gran Premi de la Gran Bretanya d'aquest cap de setmana per la lesió de més d'un any del pilot de Roses. Aquesta setmana reprèn el Mundial de MotoGP després de les vacances amb el Gran Premi de Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Pol Espargaró, en la seva condició de pilot reserva de KTM, agafarà la moto de Viñales, que fa més d'un any que està afectat intermitentment per una lesió d'espatlla esquerra. El pilot empordanès explica en un comunicat del seu equip que durant les vacances s'ha fet més proves i li han trobat una petita lesió al nervi infraespinós i ja està treballant en una recuperació que de moment no té data de resolució. En marxa la quarta etapa del Tour de França femení amb la noruega Sigrid Hauxset com a líder de la general després que ahir va guanyar la tercera etapa. Avui contrarrellotge individual de 21 quilòmetres que arrenca a Givry i acabarà a Dijon. La catalana Paula Brasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove. A la general és 13a, 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites, Demi Vollering i Ferran Prevot. En bàsquet, el nou tècnic del Barça, Alexander Sekulić, arribarà demà a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana immediatament. Per la seva banda, l'Hierna Lleida, Albert Mateus, no seguirà el cos tècnic de Gerard Encuentra després de 4 temporades com a entrenador assistent. En handbol, el Barça d'handbol ha renovat l'islandès Víctor Hallgrímsson fins al 2029. És una renovació per 2 temporades d'un porter que té 26 anys i que ha guanyat tots els títols possibles amb el Barça en una sola temporada.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Més de 1.300 joves han participat aquest any a les activitats de la nit, una altra moguda, un programa que entre els mesos de maig i juliol ha omplert les nits de Castelldefels d'esport, lleure i accions socioeducatives. Les dades confirmen el creixement d'una proposta cada cop més arrelada entre el jovent del municipi. La iniciativa va començar el passat 2 de maig i es va acomiadar el 31 de juliol, després de 3 mesos d'activitats esportives, lúdiques i de proximitat adreçades als joves de la ciutat. La programació esportiva es va clausurar el dissabte 25 de juliol amb una gran nit de tornejos al FEM Can Roca, mentre que les darreres activitats d'oci es van desenvolupar fins al 31 de juliol. Els castellers de Castelldefels celebren una nova diada castellera de festa major a la plaça de l'Església. A motiu del 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular, la colla també organitza dos assajos oberts perquè qualsevol persona pugui descobrir el món casteller. Aquesta setmana, l'assaig a la seu de l'Agrupació de Cultura Popular tindrà lloc el 7 d'agost a les 9 de la nit. I l'humor improvisat s'ha convertit en una de les grans apostes del Palm Market. Cada dimarts, la plaça de les Palmeres es transforma en un escenari on el públic deixa de ser un simple espectador per convertir-se en part de l'espectacle, amb funcions diferents i repetibles cada setmana. És tot de moment. Més notícies locals d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
8: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
9: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
8: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
9: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Hostel de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí estamos en Castelldefels. Així som. ¿Puede uno hacer de su propia experiencia una novela, explicarlo y atraer pues la atención de mucha gente? Pues la respuesta es que sí. Y entre esa capacidad lo ha conseguido Jordi Agustí, es un compañero, de una de las escuelas, de Sol de Castelldefels, y ha escrito un libro, La vida es una maravillosa sincronicitat, el va presentar a la dia darrere, a la dia de Sant Jordi, i va ser amb nosaltres per explicar-los a què consisteix, com dèiem, aquesta novel·la que posa nom a una vivència personal d'ell. El Jan Molero és el president de l'Agrupació de Cultura Popular i ens explicarà la primera de les activitats que tenen moltes en aquesta propera festa major de l'entitat. És la representació de la llegenda del Garigot. Han començat les inscripcions per participar a un dels concursos de fotografia sobre medi ambient més interessants i més destacats. Es tracta del concurs de fotografia Viu al Parc Paco Ávila des de l'Àrea de Cultura. Ens explicarà els detalls. Parlant de literatura, també farem balanç del primer mes de juliol, el primer mes d'enguany de la Biblioteca La Platja amb la bibliotecària Olga Pató. I l'Antoni García és el president de l'agrupació de persones donants de sang, no només de Castelldefels, sinó del Baix Llobregat. Arriba una propera campanya i ens donarà més detalls. I a l'estiu cal tenir més aquest any en totes aquestes onades de calor que estem tenint. S'ha de tenir molta protecció solar, s'ha d'anar molt en compte amb els efectes de la calor i també del sol sobre la nostra pell. La doctora Fortuño és una de les dermatòlogues de l'Hospital de Viladecans i ens parlarà de la cura que han de tenir sobretot les persones més joves. Comencem, welcome!

0: El passat 17 de gener, Jordi Agustí va presentar el llibre La vida és una meravellosa sincronicitat. El va presentar aquí a la sala Margarida Xirgo i ell, bueno, em dedico que és company de l'Escola Bressol, aquí a Castelldefels. Aquí, na Jordi, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs mira, ara estic a la llar de Can Vinader, però abans he estat a Gran Via Mar, abans a Can Aymeric, si porto ja 16 anys.
0: Ets educador, doncs,
1: sí,
0: no?
1: Sí, d'Escola Bressol.
0: D'Escola Bressol. Sí, sí. És la teva primera novel·la, aquesta?
1: És la primera novel·la, sí.
0: I què és el que va fer doncs, posar-te mans a l'obra i escriure-la?
1: Doncs mira, em vaig trobar que tenia temps, perquè per circumstàncies de salut estava de baixa, i bueno, vaig començar a escriure. I bé, és una cosa que sempre m'havia cridat l'atenció, sempre m'havia agradat, però mai m'havia plantejat fer una novel·la. I bueno, per una sèrie de circumstàncies em vaig decidir a començar, no tenia el tema, i en una trobada amb una parella d'amics, aquí a Os Petiscos de Margarita. Ens vam trobar, vam acabar prenent alguna cosa, sopant junts, i bueno, pues és una parella que jo havia tingut el seu fill, el gran i el petit, a l'escola. El gran ja té 18 anys. I aquesta dona va dir una frase que vaig pensar, vale, aquesta és la idea. I res, vaig començar, també... bueno, volia que... És un llibre que no és que sigui ben bé autobiogràfic, però hi ha molta cosa de la meva vida, professional i personal. Hi ha una banda de nens de primera infància, nens de 0-3, que hi ha certes anècdotes en el llibre que són reals, i després l'experiència d'haver viscut la malaltia d'Alzheimer amb la meva sogra durant 12 anys en una residència, i bueno, doncs, tot el dia a dia i la vida dels avis en la residència, i també això ho volia una mica reflexar i poder parlar de col·lectius vulnerables com són els avis i són els infants petits, i bueno, fer una mica de reivindicació i posada en valor d'aquests col·lectius.
0: Precisament dos tipus de col·lectius que normalment s'infantilitzen molt. Els nens petits són nens petits, la gent gran és gent gran, però no sé per què que es tendeix moltes persones a infantilitzar-los, a dir, tu no saps el que dius, el nen no tens experiència, és molt petit, no saps el que et fas, i a la gent gran també a tractar-la doncs, com si fossin tontos, no? O si fossin aquests nens petits que ja han crescut, ja són grans, i els hem de una mica d'ordenar la vida.
1: Jo sempre penso que, primer de tot, són persones amb drets. Són persones amb totes les lletres. De fet, a la presentació ho vaig dir, en mayúscula, subratllada, en negrita. I aleshores mereixen un respecte i un tracte com a persones que són. Els uns són molt petits i tenen molt per aprendre i una inexperiència molt gran, però una innocència que els fa molt potents i encara no estan, per dir-ho d'alguna manera, contaminats de tot el que la societat ens demana que fem i que siguem i que estem. I això també ho reflexo molt en la història de la novel·la. I els avis i àvies, que són persones que tenen un recorregut vital molt gran, molta experiència, cadascú en la seva història personal i en la seva història professional. I jo he tingut l'oportunitat i la sort de conèixer molts, i la gran majoria tenen una història molt potent. Tothom té una història potent, no? Que és la seva. Però bueno, te n'adones... Fins que no ho vius, no ets conscient, no? De que de vegades estàs davant d'un avi o d'una àvia que inclús ha tingut un càrrec molt important i que a dia d'avui està en una residència i que sembla que sigui una persona... Pues,
0: amb menys valor, no?
1: Sí, per dir-ho malament i ràpid, que ja no vale, no? Que no és útil a la societat. Però és que aquesta persona ha portat moltíssim, no? I com aquesta, qualsevol altra, encara que hagi fet una professió, diguéssim, de menor reconeixement. Però és gent que té una trajectòria, una història, i mereix un respecte, i són persones.
0: Però el llibre es diu La vida és una meravellosa sincronicitat. On entra la sincronicitat? Aquí, en aquests dos col·lectius, on la història?
1: Les sincronicitats entren perquè també és un fenomen que a mi em crida molt l'atenció des de sempre, i ho he volgut també ubicar dintre de la història. Començant perquè el fet d'escriure la pròpia novel·la ja va ser una sincronicitat per aquesta trobada que et comentava abans amb aquesta parella, que dit sigui de pas, em van donar la idea i jo vaig començar a escriure, ells no sabien que jo estava escrivint, i el dia que la vaig acabar, justament la meva parella i jo ens els vam tornar a trobar al mateix lloc on ens els havíem trobat per primera vegada, i els hi vaig poder dir, avui he acabat d'escriure una novel·la i la idea me la vas donar tu i va ser en aquell lloc. I per arrizar el rizo aún más, això va ser a l'agost, doncs a primers de setembre em van dir que me la publicaven, vaig trobar editorial i jo anava caminant pel carrer i una hora després de saber que tenia editorial que publicava la novel·la, me'ls vaig trobar pel carrer una altra vegada. Aleshores, és un fenomen que, bueno, qui més qui menys és capaç d'identificar en la seva vida situacions que sempre diem que curiós, no? I sobretot diem que casualitat, no? I les casualitats no existeixen. De fet, són diferents de la sincronicitat, no? I la sincronicitat és un fenomen que, bueno, és com que havia d'estar en aquell lloc en aquell moment perquè passés allò, no? I bueno, jo això ho he volgut reflexar molt en la novel·la. I bueno, és una mica, ja et dic, el motiu és que és un fenomen que a mi sempre m'ha tret molt, que cada vegada hi crec més i crec que és com que hi ha un fil invisible que si el seguim més des de la intuïció que des de la ment, ens porta coses o ens pot portar coses molt positives i molt xules de viure. I per mi ha estat així.
0: Per tenir consciència d'això, s'ha d'estar atent.
1: Sí.
0: Els detalls, no? Perquè si no estàs atent, tu mai hauries pogut veure aquesta sincronicitat, el fet de que aquesta parella te la trobes, et dona l'idea de fer el llibre, te la tornes a trobar en el mateix lloc, tens editorial i passen a totes aquestes circumstàncies.
1: Sí, i sobretot atent, i jo diria que, perquè jo també vaig aprenent sobre això, no? Aleshores, jo diria que sobretot obert a allò que succeeix sense posar, sin un empeño en nada concreto, no?
0: De dir, si bueno,
1: a veure què és el que m'ofereix aquesta situació i aquest moment concret i present, i viure-ho, gaudir-ho també, i en la mesura del possible, i estar obert, a veure què passa aquí, no? I parlant de sincronicitats, a la Diada de Sant Jordi, aquí a la plaça de l'Església, ho poso en els agraïments de la novel·la, ho poso, no? Que, a la nota d'autor, perdó. Que qui no se l'ha llegida i comenci a llegir-la, sobretot l'anècdota de lo de Hollywood, és la sincronicitat més curiosa que hi ha hagut al llarg de tot aquest procés, no? Que és la Diada de Sant Jordi, aquí de Castelldefels, la meva parella i jo vam anar i ens vam trobar a una parella que també són amics i que tenen tres nenes. Una de les nenes inspira un personatge de la novel·la. I, a més, jo la poso com a guionista de cinema i ens vam trobar a la plaça, vam estar xerrant i va passar un grup de criatures d'uns 10 anys, perquè aquesta nena ara en té 7, i la van saludar i li van dir «Nos vemos en Hollywood». I jo em miro la meva parella, que ella ja sabia una mica la trama i els personatges i tal, i li vaig dir, no m'ho puc creure, o sigui, m'estic passant perquè això no pot estar passant, o igual sóc jo, que ja estic tan ficat en la història que m'ho estic imaginant, però no, realment això passó, no? I què probabilitat hi havia que estéssim allà en aquell moment, que ens trobéssim aquesta parella amb les nenes, que passés un grup de nens per allà i li diguessin això, no? Aleshores, això està a la novel·la. Nos vemos en Hollywood, ho vaig incorporar, perquè és que era tan genial que no podia deixar passar. I bueno, pues...
0: aquesta és la teva primera novel·la, però tu ja havies escrit coses abans, segur, no?
1: Coses per mi, coses que, bueno, que sempre m'havia cridat l'atenció a escriure i coses que he repescat ara amb els anys. Hi ha coses que llegeixo, algunes m'agraden i d'altres que penso, madre mía, vaya cosa escrito. I així com a relat així llarg, és el primer i espero que no sigui l'últim.
0: Quina ha estat la influència de la teva feina en l'elaboració de la novel·la, si és que l'ha tingut?
1: N'ha tinguda molta. Primer de tot, la part humana. Jo, és una novel·la escrita molt des del cor, amb una vessant humana molt important. El fet principal i el que a mi em fa sentir més orgullós ja no és tant que l'hagi escrit jo i que me l'hagin publicat a mi, o sigui, no sóc jo com a escriptor, com a autor, com a escriptor encara em sona com massa gros, no? Com a autor... No, o sigui, per mi el rellevant no és això, sinó el fet de que parla de persones i de que parla d'aquests dos col·lectius vulnerables. I, bueno, pues, clar, jo porto 25 anys treballant a Escola Bressol i jo he après molt de les criatures. M'agrada situar-me molt amb ells com a igual en quant a persona, després jo tinc el meu rol i la meva funció i ells la seva, no? Però jo sento i m'agrada que ells sentin que allà són persones que estan relacionant-se i que tenen coses a aprendre i a compartir en comú. I per això té la meva professió té un pes molt important, a més de que hi ha anècdotes reals de nens i nenes que existeixen de veritat i el que jo relato en aquests capítols ha passat de veritat. I això m'emociona i em fa sentir molt, molt orgullós, no? Ja no tant d'haver-ho escrit jo, sinó d'haver-ho viscut. Això m'omple molt.
0: Té aquest valor afegit, no?
1: Sí, sí. Per mi és una novel·la molt de cor. Jo sempre, alguna vegada que m'han preguntat, però... I la novel·la... perquè quan la lea, digo, mira, digo, es una novel·la que és para que tengas el corazón calentito cuando la leas. I té un trasfons cru, perquè l'eix transversal de la novel·la és cru, perquè va del dret a un amor digne i de l'eutanàsia, però hi ha una part que és, pues, això, molt humana, molt tendra, divertida, hi ha elements de música, de menjar... Bueno, he intentat que fos, pues, com és la vida misma, no? Que té de tot.
0: Estàs preparant una segona, ja?
1: Ara mateix estic traduint al català, que em fa molta il·lusió, també, la traducció al català. I sí que tinc idea d'una segona, tinc una mica una idea així de boceto, més o menys, de lo que serà la segona novel·la, sí. Sí. Amb un perfil també humà, sí. Otro tema, diferent, però sí, sí, amb un perfil humà i d'experiències també que jo he pogut viure, poder-les posar en una història que no tindrà a veure amb mi, però bueno, suposo que quan tothom escrivim, parlem, etc., posem coses nostres, no? I sí, hi ha alguna cosa, sí, hi ha un projectito ahí ja.
0: Bueno, pues espero que ens ho presentis també quan s'acabi de publicar.
1: Oh, sí, encantat.
0: Enhorabona per aquest llibre, aquesta primera novel·la, per venir a explicar-lo aquí, Jordi.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres, igualment.
0: Tot ho va per ser ja a les llibreries, La vida és una maravillosa sincronicitat.
1: Sí, està a llibreries, està també a través de la distribuïdora que està associada a l'editorial, Círculo Rojo, i la distribuïdora és libros.cc, que allà es pot fer la compra online, i en llibreries també.
0: Doncs que venguis molts llibres.
1: Moltíssimes gràcies,
0: que
1: un plaer.
0: Que vagi molt bé, gràcies. I també bon dia.
2: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: un paper predominant a la festa major d'estiu i altres activitats que es celebren a Castelldefels el té, com és habitual, l'Agrupació de Cultura Popular. Per això és amb nosaltres el president d'aquesta entitat, Jan Monero. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Perquè hi ha aquest pròleg que ja és tradicional de la festa major d'estiu, com és la llegenda del Garigot, aquest cap de setmana.
1: Doncs sí, com sempre, ja estem pràcticament enfocats a la festa major, queden escasses setmanes. I ja comencem aquest cap de setmana doncs, amb, com deies tu, el pròleg o l'aperitiu de la Festa Major. Sempre fem ja des de fa 32 anys, aquest any farà 32 anys, és la llegenda del Garigot, l'espectacle que explica com va arribar a Castelldefels i per què es va quedar el nostre drac.
0: I és, normalment també és una festa que presenta novetats any rere any.
1: Sí, i tant. Com sempre hem anat afegint activitats i enguany l'activitat nova d'aquest primer cap de setmana de Festa Major és l'activitat
0: d'orientació,
1: això que no sortia, que organitzen els castellers per fer una mica d'activitat social i d'apropament a la ciutadania a través d'altres àmbits que no siguin estrictament el fet casteller.
0: I en què consisteix aquesta orientació, doncs?
1: Doncs bé, és una activitat lúdico-esportiva on s'han d'anar buscant, et donen un mapa i tu has de trobar els punts, hi ha uns punts marcats al mapa i has de trobar els punts quan passes tals marques i després així fas com que has, o sigui, tens la seguretat de que has marcat tots els punts.
0: I qui pot participar?
1: Doncs
0: i
1: bé,
0: com es pot fer?
1: Està obert a tothom, el que passa que ara ja tenim tancades les inscripcions perquè ja aquest dissabte ja s'havia de tancar, però està obert a tothom, tant públic familiar com públic més especialitzat esportiu. I la idea és això, apropar els castells des d'una activitat no castellera a la ciutadania.
0: En quant a l'exhibició de la tradicional, com deia, la llegenda del Garigot, a quina hora hi ens anirà a lloc?
1: Doncs la llegenda, com sempre, a la plaça del Garigot, que està al parc de la muntanyeta, allà on són les fonts, a les 10 del vespre. I després, diumenge, tenim altres activitats també, com són el vermut de Festa Major, que posem una miqueta d'aperitiu a l'agrupació i l'obrim a tothom, al públic, perquè pugui conèixer les nostres activitats. I també a l'edifici de República fem la Diada Castellera de la Vigília, que és la diada petita de Festa Major, la prèvia, per anar escalfant motors de cara a la gran Festa Major que ens ve per davant la setmana que ve.
0: Per això són els assajos dels castellers?
1: I tant. Enguany, com ja vam parlar la setmana passada, estem fent una campanya molt important de comunicació a nivell casteller per fer una crida a la ciutadania, que és una campanya que s'allargarà des d'ara, des de Festa Major fins al concurs, el 3 d'octubre, perquè creiem que va molt lligat una cosa amb l'altra i, evidentment, per poder fer uns grans castells calen uns grans assajos abans i és per això que fem una crida a la ciutadania, no tan sols que ens acompanyin les diades castelleres, sinó també els assajos. En aquest cas, divendres que ve tindrem el primer assaig especial, serà a les 9 del vespre, al nostre local, com sempre, i dimarts en farem un altre, el darrer, en aquest cas a 7:45, començarà també doncs, per acabar a ajustar totes aquelles coses que calguin per poder fer grans castells.
0: En aquest cas, el públic assistent està això de públic, no? No pot participar?
1: Bueno, sí, també es pot.
0: També?
1: Sí, sí. És una
0: mica... pinya?
1: Es pot fer des de qualsevol de les... Al final, l'activitat castellera és una activitat que permet modular perfectament quina és la implicació que vol agafar cada persona. Si una persona decideix venir a veure només, és totalment convidat, però si també decideix venir a donar un cop de mà, doncs també li agrairem.
0: Parlarem la setmana vinent de més activitats relacionades amb la Festa Major, on vosaltres participeu. Però després de la Festa Major feu doncs, un parèntesi vacacional?
1: Exacte, després de la Festa Major bueno, ens quedaran aquests 4 dies de més intensitat del 13 al 16 amb totes les activitats típiques de Festa Major de cada any i després doncs, sí, ja tenim un parón de vacances de 15 dies que hem merescut perquè al final no només la celebració de la pròpia festa sinó també la preparació implica un gran esforç, sobretot humà, i s'ha de reconèixer que és un esforç que és totalment altruista, doncs cap persona de l'agrupació rep, no cobra ni res, no? És un fet fer pel poble, no? És molt maco, però també cansa, en certa manera, i va bé tenir unes vacances després de la festa major, i després ja encarem el setembre i l'octubre molt posats en la mirada castellera amb el concurs, i també quan els gegants ja han posat la mirada cap a la trobada gegantera del Baix Llobregat, que serà el quart cap de setmana d'octubre, si no vaig equivocat, i altres fites així destacables. I abans de tornar a mirar cap a festa major d'hivern. Sí, és que no parem, no parem. Una darrere l'altra. Que...
0: No, stop. Quina és la vostra fita de cara al concurs? Què és el que intentareu?
1: Doncs bé, és complicat de... És complicat de dir. No, bueno, encara falten molts assajos, no, pel concurs. De moment, per la festa major, sí que sembla que ja es va aclarint un possible... una possible actuació somiada, no? O la que ens agradaria, a veure si és possible, sobretot dependrà dels assajos aquests que fem tant aquest dimarts com el divendres, com el dimarts següent, per acabar de definir quin serà el programa que portem a la Festa Major, i depenent de com surti la Festa Major, doncs podrem somiar més o menys de cara al concurs. Al final, la nostra colla és una colla que li agrada molt el concurs i sempre ha anat al concurs al 100% o al 120%. Llavors, no s'ha d'esperar menys dels castells de Castelldefels.
0: Doncs la setmana que ve ja en comptem amb tu perquè ens expliqui la resta d'activitats que altres seccions de l'agrupació posaran a l'abast de tothom amb aquesta festa major.
1: I tant, moltes gràcies.
0: Doncs a tu, molt bon dia.
1: Molt bon dia.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. 49 penyes donaran vida a la primera edició de les penyes de Festa Major. Aquesta nova figura de les penyes de Festa Major debuta amb una gran acollida ciutadana, sumant 49 penyes i 1.009 participants inscrits. El període d'inscripció, que va finalitzar el passat 31 de juliol, confirma l'interès de veïns i veïnes per implicar-se activament en una iniciativa que vol reforçar la participació, la convivència i el sentiment de pertinença a la ciutat. La tomba trobada al castell reescriu la història de l'antiga vila romana. Les intervencions arqueològiques posen a la llum una inhumació romana única al turó del castell, obrint noves hipòtesis sobre els rics orígens de la vila i els costums funeraris del territori. L'arqueòleg director dels Tabals, Pere Lluís Artigas, s'encarregarà de l'estudi del material ceràmic trobat a l'estrat, mentre que una antropòloga especialitzada analitzarà les restes òssies per determinar el sexe, edat i característiques de la persona enterrada. Aquest dissabte 8 d'agost, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. Des de 9:45 fins a 1 del migdia i de 4:00 a 8:15, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la al Centre Cívic Frederic Mompou. La donació de sang, recordem, és un acte imprescindible per garantir l'assistència sanitària en els hospitals cada dia. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, nosaltres, molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Ja han començat les inscripcions.
1: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
0: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
1: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb, no té quasi cap sistema digital. És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a Ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el Parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província. No? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són tres parts en un. I després hi ha una altra modalitat que és en qualsevol instantània. Bueno, el dia 8 de novembre es fa la matinal al parc, que és la festa del parc, al castell, al conjunt monumental de l'Horda, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per a les activitats que es fan dintre de la matinal del Parc del Garraf i Olèrdola i el Fos, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes dues modalitats.
0: Uh-huh. És un concurs en el qual participen, sense dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
1: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil jurat per triar i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... S'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran. I, bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia, la natura i el parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
1: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya. I és gent que té bastant arrelada al territori. No? És la particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ. No? Que és, i a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles. No? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foig, totalment verda, i era que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això només lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
0: Clar, clar.
1: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
1: Sí, des del parc de patrimoni, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, que inclús a vegades se'n presenta fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que te permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample, sí.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
1: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, als diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Que, si hi ha algun interessat, que, bueno, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
0: Molt bé. Doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats. Una, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb el parc, i l'altra, pròpiament de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs, doncs, que cuida la Diputació de Barcelona. I nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
1: I aquest, només comentar-ho perquè ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que fa l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dins de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: Molt bé, doncs inscripcions obertes, i es tancaran precisament
1: el 20 de novembre.
0: El 20 de novembre.
1: El 20 de novembre, a les 2 de la tarda, tanquem la inscripció, jurat, i ja jurament de premis el dia 3.
0: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia, i en aquest cas amb el llibre posat als diferents, a aquests 7 parts, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: Molt bon dia.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.

0: Doncs, com sempre, amb la intenció d'acostar la cultura també als Jocs Esbarjo, en aquest cas a la nostra platja, arriba un cop més la biblioteca a la platja. Aquest mes de juliol es va inaugurar, com és habitual, continuarà també aquest mes d'agost i ja doncs, tenim algunes dades de com han anat les coses aquest mes de juliol. I per explicar-nos aquestes dades, amb nosaltres, Olga Pato, bibliotecària. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Recordem una mica doncs, quin era el leitmotiv aquest any de la Biblioteca a la Platja.
1: Doncs aquest any, la veritat que el leitmotiv ha sigut el tema de l'eclipsi, o sigui, ha triomfat. Hem tingut moltíssima gent assistents, sobretot als dimarts astronòmics. Totes les activitats que han fet l'Associació Astrofels, una meravella. Està tothom molt pendent de què passarà el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi, i la veritat és que molt bé. A part d'això, Hores del Conte, també hem tingut les activitats que fa el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que això agrada moltíssim als nens, i la veritat és que estem molt contents perquè hem tingut una molt bona assistència.
0: Recordem que la biblioteca a la platja des de fa un temps s'instal·la en el passeig marítim.
1: Correcte.
0: Al costat del Parc del Mar.
1: Eh? Exacte. Estem en el passeig marítim 133 i bé, tenim el que és el mòdul, on tenim el fons bibliogràfic, i després tenim una pèrgola on fem algunes activitats i també posem jocs de taula per adults i per infants.
0: Es pot llegir també la premsa diària?
1: Correcte. És el que té més èxit, diguéssim. Premsa diària, les revistes, que tenim allà una petita selecció i molt bé, la veritat és que molt bé.
0: I també, evidentment, es poden emportar en préstec documents
1: sí.
0: que es tenen allà a la biblioteca.
1: Exacte.
0: Evidentment, és molt més reduït que la biblioteca de Montferrer Decorado.
1: Sí, és una petita selecció i bé, li donem l'opció que si no troben el títol allà, doncs que sempre poden pujar aquí a la biblioteca Ramon Fernández Jurado. Correcte.
0: Quin és l'horari de la biblioteca a la platja, Olga?
1: Doncs mira, és de dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja. Sí.
0: Les activitats es fan en un horari determinat també?
1: Sí, sempre és a les 7 de la tarda. Sí, perquè clar, si no seria impossible per la calor, però sí, a les 7 de la tarda.
0: Doncs parlem de dades. Quin ha estat durant aquest mes de juliol l'assistència en general a la biblioteca a la platja?
1: Doncs mira, podem dir que hem tingut 1.612 assistents a la Biblioplatja, i en concret a les activitats només 571, que està molt bé, la veritat. A veure, passa com cada any. La primera setmana és més fluixeta perquè encara la gent no s'acostuma, però després ja comença a incrementar l'assistència i la veritat és que molt bé. Per exemple, el dia de la Maga Melanie vam tenir 140 persones i el dia de l'eclipsi 78. O sigui que molt bé.
0: Pel que fa també a l'assistència, que us estaves explicant l'assistència a les activitats, en concret, quanta gent ha participat?
1: Sí, doncs com et comentava, 571 és un públic molt familiar, llavors venen molts nens, la veritat. Han vingut 222 nens, però 362 adults. O sigui que molt bé en general.
0: Quines dades podem comentar més, Olga, al respecte?
1: Pues la veritat és que ara mateix només aquestes, la d'assistència i assistència a activitats, perquè com que el còmput de préstecs és juliol i agost, no les tindrem fins a principis de setembre, segurament. O sigui que serien aquestes.
0: Mm. Recordem que la Biblioteca a la Platja, clar, és una proposta doncs, que crida l'atenció a molta gent per primera vegada, però imagino, Olga, que hi ha gent ja molt fidel a les vostres activitats.
1: Sí, et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà. Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van fer la visita, o gent que va passejant des de Gavà fins a Castelldefels, i que no s'esperaven trobar una biblioteca i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
0: Pel que fa respecte al que sabeu d'altres anys, i comptant, evidentment, amb que teniu un fons reduït documental allà per raons d'espai. Però quin és el gènere que més agrada de les persones usuàries de la Biblioteca La Platja? Potser la novel·la?
1: La novel·la, però també el llibre infantil. Sí, sí, sí. Tenim novel·la en català-castellà i també una miqueta en francès i anglès. Però el llibre infantil sí que té molt préstec, perquè és que passen molts usuaris infantils.
0: Recordem que un es pot emportar doncs, el llibre, però també el pot llegir allà com la premsa diària, no?
1: Exacte, sí, sí, sí. Poden llegir-lo allà, a fora, tenim la pèrgola, unes cadires amb unes taules molt maques i sí, poden fer ús de la lectura allà, molt bé.
0: Doncs Olga Pato, des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquestes dades, unes dades que valoreu positivament, de molta afluència durant aquest mes de juliol a la Biblioteca La Platja.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Olga. Que vagi molt bé. Ja farem el recompte final al mes de setembre de com ha anat aquest mes d'agost, que normalment també es manté l'afluència, més o menys. No?
1: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que sí.
0: Gràcies, que vagi molt bé, Olga.
1: A tu, bon vosaltres. Dia.

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així som.

0: Catch the Lefels, així som.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Més de 1.300 joves han participat aquest any a les activitats a la nit Una altra moguda, un programa que organitza l'Ajuntament de Castelldefels i que entre els mesos de maig i juliol ha omplert les nits de Castelldefels d'esport, lleure i accions socioeducatives. Les dades confirmen el creixement d'una proposta cada cop més arrelada entre el jovent del municipi. Dissabte 8 d'agost, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. De 9:45 a la 1 del migdia i de 4:45 a 8:15, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la al Centre Cívic Frederic Mompou. La donació de sang és un acte imprescindible per garantir l'assistència sanitària en els hospitals cada dia. I impreixó, un nou protagonista del Palm Market, l'humor improvisat, s'ha convertit en una de les grans apostes del Palm Market. Cada dimarts, la plaça de les Palmeres es transforma en un escenari on el públic deixa de ser un simple espectador per convertir-se en part de l'espectacle amb funcions diferents i irrepetibles cada setmana. És tot de moment. Més informació ja en el decurs de l'informatiu de la ONA. Fins després.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Doncs aquest proper dissabte 8 d'agost, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. Per conèixer els detalls, amb nosaltres Antoni García, que és el president de l'Associació de Donants del Baix Llobregat, per suposat, a Castelldefels també. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Una nova campanya molt important, oi? Per què és tan important donar sang?
1: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma, per descomptat, en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer, perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades. Si se'n recordeu, en planes i broma, fa uns anys hi havia un polític que deia que estava molt content, que eren 100 milions, ara són més de 8 milions, vull dir que es necessita això diàriament, més de 1.000 bosses.
0: Habitualment les campanyes que es fan aquí a Castelldefels tenen bons resultats de participació, oi?
1: Sí, no es podem queixar. Aquí a Castelldefels, durant tots els darrers anys, hem passat ben bé de 1.100 donacions, perquè comptem amb una petita xarxa de donants molt important. A banda de la captació que es fa el segon dissabte de cada mes al Frederic Montpou, comptant amb espai per plasma, la sang, lavabos, espais per si venen nens acompanyats d'adults i podem fer una mica de guarderia i tot això. Tenim també dues escoles, que és els Pins i el Frank Gual, que fan un programa que hi ha de la Generalitat i Departament de Salut i d'Ensenyament que es diu Anem a l'Escola, per exemple, i fan una tasca molt important. No per res, el Frank Gual ja porten 7 edicions i els nens de 5è i 6è fan el cartell, ajuden al càtering, emboliquen els papàs, per exemple, el meu papà anirà a donar sang, i el teu? I llavors hem aconseguit xifres molt importants. Per exemple, quasi la meitat de les donacions que fan aquests jocs, tant els Pins com el Franguan, són nous de nens que van per primera vegada. Inclús hi ha l'anècdota de que molts nens, quan fan 18 anys i poden donar i han fet altres campanyes altres anys, van a col·laborar en la mateixa campanya, no? També tenim la universitat, que és un foc molt important de gent jove. Ara, la darrera campanya, que només va ser pel dematí per coses logístiques, de 42 donacions, 25 eren nous. Vull dir que importa que la gent vagi assolint aquest repte i que vegi que és una cosa normal, com, no sé, anar de festa o anar a la platja, no?
0: Qui pot donar sang? Quins són els requisits de les persones donant de sang?
1: Bueno, ja no es pot, els requisits mínims són tindre 18 anys, passar més de 50 quilos i fins als 70 anys actualment. Fins fa ben poc només era fins als 65. Per això que hem comentat al començament, cada vegada vivim més, tenim més salut i la gent pot donar sang durant més temps.
0: A banda de la donació de sang, també es crida la donació de plasma sanguini. En aquest cas és una donació tradicionalment que es fa des de fa però pocs anys.
1: Bueno, sí, resulta que sí, això de plasma, repetint una mica, cada vegada són més persones, cada vegada hi ha més necessitats i degut a tot això mundialment, abans es buscava sang d'altres països de l'estranger, però per les seves necessitats ja no les podem assolir. Llavors, repte, assolir sang dels mateixos donants, que té molta més avantatge perquè el plasma es pot donar cada 15 dies, perquè en plan broma és l'aigüeta que quan es cremem o tenim una ferida, però això es recupera de seguida i es pot donar cada 15 dies, però clar, necessitarem un espai com el Montpou, gràcies a moltes tasques que s'han fet, tenim un espai adequat per poder recollir plasma cada 15 dies.
0: En aquest cas, recordem, la campanya arribarà el 8 d'agost, de 9:45 del matí a 1 del migdia i després de la tarda també des de les 4 fins a 8:45. Però cal que les persones donen reservin hora, oi?
1: Sí, no, bueno, pel tema de la sang, bàsicament es fa una infraestructura important, arriben 7-8 lliteres i no hi ha cap problema. A més, a vegades, simple en broma, arribo jo i pel motiu que sigui, per una quarantena, perquè no he fet el temps precís, no puc donar sang. Llavors, aquests 10-15 minuts quedarien buits. Si ve una persona que no té temps, per no quedar buida la llitera, l'agafem. A més, l'equip normalment sanitari és molt eficient i no hi ha gaire demora i aprofitem aquest espai. Sí que fa falta el plasma, perquè el plasma és quasi una hora, perquè no és per assustar, es treu tota la sang en paquets, que es diu, es torna l'hemoglobina a les plaquetes, es queda el plasma i aquest procés dura una hora. Això sí fa falta reservar temps.
0: I on es pot fer aquesta reserva, Dora?
1: Bueno, gràcies a totes les tecnologies actuals, hi ha una plataforma que és una pàgina web i unes aplicacions, inclús el mateix donant ja té aquesta aplicació normalment i el banc de sang l'infer els escrits quan fer un protocol d'arribada, de donar les dades personals per si hi ha hagut, perquè quan es dona la sang, al cap d'uns dies s'envia una analítica completa, inclús pels nous, que gràcies també s'estan afegint col·lectius àrabs, pakistanis i altres entitats, on es fa un protocol i aquí s'envia al cap d'uns dies el resultat, l'analítica, el grup sanguini, si és per primera vegada, i al cap d'uns dies que la sang s'ha fet servir en un hospital qualsevol de Catalunya o fes falta a la resta del país. Llavors, ja queda registrat i envien un avís, com si fos tipus incendi, no? De que a proper temps hi ha aquesta captació. Llavors, la gent, gràcies, tenim el món pou fidelitzat el segon dissabte de cada mes, ja ho saben, no? A banda, també campanyes extres com fa aquí la biblioteca o a l'Ànec Blau o a la universitat o a les escoles. Vull dir que tenim unes 20-25 campanyes a l'any per poder anar. Si un dia no podem anar a un lloc, podem reservar en un altre.
0: Doncs la propera, aquest dissabte 8 d'agost, hi haurà una següent als pocs dies, oi?
1: Sí, després a cap de pocs dies hi ha una altra, que això s'avisa normalment, ja dic, la gent ja té aquesta aplicació o pot entrar directament a les webs i demanar aquesta informació.
0: Doncs esperem que sigui positiva la recaptació, que molta gent s'acosti al centre de Frederic Mompou. Repetim l'horari, de 9:45 a 1 del migdia i de 4 a 8:15 de la tarda. El centre cívic Frederic Mompou s'ha instal·lat aquesta unitat del banc de sang i teixits per donar sang, aquest acte imprescindible, com deia en Antonio, per garantir l'assistència sanitària als hospitals cada dia.
1: Val, moltes gràcies. Un petit privilegi. Sí. A veure si algun dels donants voldria ser delegat o voluntari per, diguéssim, difondre la feina que estem fent nosaltres. No fa falta ser donant de sang, pot ser qualsevol persona, igual que hi ha altres entitats que tenen els seus voluntaris.
0: Doncs dit queda. Moltíssimes gràcies, Antoni García, president de l'Associació de Donants de Sang de Castelldefels i del Baix Llobregat. Que vagi molt bé aquesta nova recaptació.
1: Vale, moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: L'Hospital de Viladecans i l'entitat Volibum Castelldefels han posat en marxa la iniciativa La pell té memòria. Protegeix-la avui, pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. És una iniciativa que se posa en marxa per tercer any consecutiu des del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans. Doncs precisament parlem des d'aquest Servei de Dermatologia amb la doctora Yolanda Fortuño. Què tal? Molt bon dia, doctora.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: El que es pretén és conscienciar sobretot a la gent més jove dels perills de prendre el sol sense protecció.
1: Sí, correcte, correcte. A veure, l'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta. És el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental. Doncs una mica la intenció seria aquesta, no? Copiar o imitar aquest model que ha estat d'èxit, però amb el tema de la protecció del sol.
0: Vaja, les previsions són alarmants perquè vostè diu que al voltant del 2040 se situa el càncer de pell com el segon en incidència global, per davant fins i tot el càncer de còlon i el de pulmó.
1: Correcte, correcte. Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient al dia a dia, aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge, amb accés directe a quiròfan, 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Vostè, com a responsable de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, va impartir dues conferències al Prat, però també aquí a Castelldefels, i van assistir moltes persones, la qual cosa vol dir que hi ha un interès creixent per la cura de la pell.
1: Sí, però he de dir que les persones que van assistir sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, eh? Sembla que tenen com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
1: Però sí que... I és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, de que arribi aquesta informació a tothom.
0: Clar, és per això justament que en aquesta campanya participa l'entitat Boliboom, un club de voli platja, relata Castelldefels. El voli platja, evidentment, és salut, és esport, però és un tipus d'esport que es practica a l'aire lliure i, evidentment, doncs, vol conscienciar, sobretot, el col·lectiu que més participa en aquest esport, com és la gent jove, de tenir cura de la pell. Quines mesures preventives haurien de prendre de tothom en general, doctora?
1: Sí, a tothom en general el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs, vostè ha estat treballant a la construcció... Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar, a partir del mes d'abril a octubre, ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si una persona més blanca, fer servir un 50, si una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
1: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és l'adient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat, això és molt difícil, de fet hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu, això és que no s'ha posat quantitat suficient, i és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor, però en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació. A part del protector solar, mesures de protecció física com els barrets, no, els parasols, ulleres de sol, això també és molt recomanable. Sobretot en els nadons. Un nadó per sota dels 6 mesos no es pot exposar directament al sol. Tot i que tenim protectors solars que ja són segurs a partir del naixement, a partir dels 0 mesos, diguéssim, l'ideal és que el bebè estigui protegit directament del sol, doncs amb parasols, barrets... Entre 6 mesos i 3 anyets, l'ideal sempre seran també les mesures físiques, no? Amb parasols, barrets, ulleres, però en aquests casos, a més, es pot posar crema de protecció solar de tipus mineral, que són protectors per pells molt sensibles i per pells de nadons.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions que hem de tenir en compte per protegir-nos del sol, doncs, davant aquestes xifres que han constatat els professionals de la salut en el terreny de la dermatologia. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans.
1: Gràcies a vosaltres per fer-me participar i poder ajudar a difondre el missatge. I la nostra intenció serà fer una gran escalada i que podem arribar a totes les escoles i a tots els instituts de la mateixa manera que es va fer amb la higiene bucodental. És la nostra intenció i a veure si ho aconseguim.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
1: Gràcies, bon dia. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels. Thank you for that lovely tune, that funky music. A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
3: Castelldefels, així som.

0: La patronal catalana SECOT ha publicat un informe amb 38 mesures sobre factors demogràfics, socials i laborals per avançar cap a un mercat de treball sostenible. La SECOT fa una crida a obrir un debat rigorós i compartit entre administracions, agents socials, empreses i ciutadania per afrontar els reptes demogràfics i laborals del país. Tal com explicava el president de la SECOT, Xavier Panés, el que està en joc no és només la capacitat de les empreses de créixer, sinó la del país per sostenir pensions, sanitat, educació, serveis socials i, en general, tots els serveis públics en el futur. Doncs parlem ara d'aquest informe. En Pere Ejarque ha estat el coordinador d'aquest dossier i el responsable d'intermediació laboral de la SECOT. Molt bon dia, senyor Ejarque.
1: Molt bon dia.
0: D'aquestes 68 propostes, Què és el que es pretén amb aquest informe? I, primer de tot, com es va elaborar? A partir de quin diagnosi?
1: Bé, aquest informe el vam elaborar perquè, l'hem elaborat, vaja, perquè hi ha un neguit que recorre la majoria d'empreses que tenim associades amb nosaltres, és que els falta personal. Teníem aquesta alarma, aquest indicador, i a partir d'aquí va ser el tret de sortida per plantejar-nos de dir què passa. I doncs, a partir d'aquest què passa, hem elaborat l'informe que, com bé dèieu al començament, ataca diferents fronts, per dir-ho d'alguna manera, i a partir d'aquesta diagnosi, després en desglossem 38 propostes que, insistim, des del començament són propostes doncs, per començar-ne a parlar. Si heu llegit l'informe, doncs veureu que són propostes molt diverses, que giren entorn a diferents eixos i que pensem doncs, que és responsabilitat de tots, i quan diem de tots és de tots, empreses, ciutadania, agents socials, administració, doncs, de començar a parlar de coses que en algun punt doncs, potser són incòmodes o que volem anar posposant, però que ens sembla que són urgents de parlar-ne, d'afrontar-les i de buscar solucions consensuades.
0: Les empreses necessiten personal, però hi ha la contradicció de que l'atur juvenil se situa actualment, segons l'informe de vostès, en un 18,1%, molt per sobre de la mitjana europea.
1: Sí, l'atur, i en aquest cas l'atur juvenil, és una de les coses que més ens preocupa i que més ens ocupa. Sí que és veritat que es podria parlar d'aquesta paradoxa, de dir com és que si a les empreses els falta personal, doncs hi ha aquest índex d'atur i més específicament d'atur juvenil. Doncs una primera resposta és que és probable que aquestes persones doncs, els sigui difícil incorporar-se a un lloc de treball doncs, perquè els falta la formació adequada, perquè doncs, no tenen les competències que requereixen les empreses, perquè, bé, etcètera, aquí podríem començar a parlar-ne, però és una de les paradoxes que reflecteix l'informe, doncs, que molt sovint hi ha col·lectius doncs, que no treballen i que el que ens hem de plantejar és que per què no ho fan. Llavors, per això, algunes de les mesures que nosaltres proposem en l'informe giren al voltant de l'orientació professional, que per nosaltres és molt important, giren al voltant de la formació, que per nosaltres és molt important, i giren al voltant del reforç i l'adaptació de competències.
0: Vos assenyalen 7 grans reptes, com la població, que Espanya i Catalunya creix per la immigració i que la població activa puja lentament i afronta un envelliment accelerat.
1: Sí, és evident. Catalunya i Espanya creix demogràficament arran de l'arribada de persones estrangeres. Això és un fet que no només constatem nosaltres, sinó que és un fet doncs, que tots sabem que és així. A nosaltres ens agrada parlar en aquest sentit de palanques demogràfiques, perquè en l'informe també fem esment a l'àmbit de la natalitat, que és un dels altres àmbits que a nosaltres ens ocupa i ens preocupa. Tenim una de les natalitats dels índexs de natalitat més baixos, ja no d'Europa, sinó que del món, i pensem que fem poc, en aquest sentit, fem poc perquè aquest índex sigui millor. I també parlem, evidentment, de la immigració i de la seva gestió, que per nosaltres també és molt important. També parlem, evidentment, de l'envelliment. Som conscients que cada vegada l'esperança de vida, per sort, és més llarga, però això és evident que també té unes repercussions en el mercat i més particularment en les pensions. Per això deia que mirem d'afrontar tots aquests reptes de manera multifactorial, perquè són reptes que estan interrelacionats entre si, en som conscients, i sabem que solucions fàcils no n'hi ha, però justament perquè aquestes solucions fàcils no hi són, és el motiu pel qual ens hem de remengar tots plegats per mirar de trobar aquest mínim comú denominador per començar a treballar-hi.
0: Clar, vostès assenyalen en relació amb el tema que comentava de l'envelliment, que cada cop hi ha menys treballadors per jubilat i la sostenibilitat del sistema de pensions està en risc, augmenta la pressió també en aquest sentit per allargar la vida laboral.
1: Segur. El debat sobre la jubilació no l'hem obert nosaltres. És un debat que és obert i que pensem que s'ha d'afrontar. Pensem que s'ha d'afrontar perquè de casuístiques n'hi ha moltes. Nosaltres també ens trobem amb persones doncs, que no els fa gaire gràcia la idea de jubilar-se a l'edat que s'han de jubilar doncs, perquè volen continuar actius, perquè més enllà de les connotacions salarials que pugui tenir això, doncs també forma part de la vida de les persones, la feina. En molts casos és un eix central de la vida d'aquestes persones. En qualsevol cas, pensem doncs, que hi ha fórmules doncs, perquè aquest decalatge entre l'edat de jubilació i l'esperança de vida doncs, es pugui gestionar d'una manera més eficaç.
0: També han canviat, tornant de nou als joves, la percepció que tenen sobre què els pot donar ells al mercat laboral perquè prioritza la flexibilitat i no només l'estabilitat, que això ha canviat també respecte a anys enrere. En aquest sentit, vostès diuen que la gestió del talent multigeneracional és clau per a la competitivitat. A què es refereixen quan parlen de talent multigeneracional?
1: Doncs ens referim a que les empreses conviuen persones de diferents generacions i, per tant, hi conviuen persones amb diferents valors i, per tant, les empreses han de ser capaces de gestionar aquests valors diferents doncs, per anar tots a la una. Això no és senzill, doncs, perquè vostè ara ho parlava. Segurament la feina era l'eix central o ha estat l'eix central de moltes persones al llarg de la seva vida. Això per moltes persones de les generacions joves ja no és així. Compatibilitzar, trobar punts comuns entre persones de diferents generacions és ara també, ho ha estat sempre, i ara potser més que mai, un dels reptes que tenen els departaments de gestió de persones, de recursos humans de les empreses. Per tant, no és un repte senzill i també les empreses aquí doncs, hi tenen un paper rellevant.
0: També aborden aquestes 68 propostes el tema de la digitalització. En quin sentit? En quina direcció?
1: La digitalització no ha vingut ara. Fa anys que la tenim convivint entre nosaltres. I els últims anys la irrupció de la intel·ligència artificial, ens sentim a parlar a tot arreu, doncs és també una realitat amb la qual hem de conviure. Per nosaltres és important que aquesta intel·ligència artificial s'incorpori de manera habitual al dia a dia de les empreses. És molt important. És molt important perquè no podem girar l'esquena a aquesta revolució que s'està esdevenint i és important perquè en lloc de ser-ne personatges passius el que volem ser és personatges actius amb la intel·ligència artificial. Això ens suposa un repte molt, molt, molt, molt important i confiem que siguem capaços de gestionar-lo de la manera adequada.
0: Molt bé. Ara, amb aquestes 68 propostes, quina és la idea des de SECOT? Establir reunions, perquè, clar, això no, el que vostès volen és que s'implanteixin solucions, no només al tema de la teoria. A partir d'ara, què tenen pensat fer?
1: Per nosaltres, la presentació d'aquest informe ha estat només el punt de sortida, el punt de partida. Què volem dir amb això? Nosaltres tenim tota una campanya dissenyada per mitjà de la qual volem fer difusió de l'informe, volem fer difusió de les nostres propostes i volem que aquestes propostes puguin ser debatudes, insisteixo, ho deia a l'inici, per tots els actors implicats. Això vol dir, evidentment, les empreses, això vol dir, evidentment, la societat civil, vol dir els agents socials, vol dir també les administracions. Per tant, empeny aquest informe, donar a conèixer aquest informe, com avui estem fent molt bé amb vostès, i bé, doncs mirar de parlar d'aquestes 38 mesures amb totes aquelles entitats, agents, persones que s'hi sentin interpel·lades per mirar de trobar, insisteixo en aquesta idea, denominadors comuns per tirar endavant, perquè en el fons el que tenim també, com deia el president de la SECOT, és un repte de país, més enllà d'un repte de les empreses, que també és un repte de país.
0: Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos, per ampliar-nos, doncs per resumir-nos aquestes 38 propostes d'aquest informe elaborat per la SECOP, per la patronal catalana. Gràcies, Pere Jarque, coordinador de l'informe i responsable d'intermediació laboral de la SECOP.
1: Moltes gràcies a vostès i que tinguin un bon dia.
0: Bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Així som.
2: Així som.
1: El magazín de Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 4 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. La Bibiloplatja supera els 1.600 usuaris durant el seu primer mes d'activitat. Bon balanç del primer mes de funcionament de la Biblioplatja de Castelldefels. El servei gestionat per la Biblioteca Ramon Fernández Jurado ja ha superat els 1.600 usuaris i ha registrat una elevada participació en les activitats programades aquest estiu, especialment relacionades amb l'astronomia i l'eclipse solar del pròxim 12 d'agost. La llegenda del Garigot ultima els preparatius per tornar a ser protagonista de la Festa Major. L'agrupació cultural popular de Castelldefels ja ho té gairebé tot a punt per la nova representació de la llegenda del Garigot. L'espectacle, una de les cites més tradicionals de la Festa Major, tornarà aquest dissabte a la plaça del Garigot i donarà tret de sortida a una setmana plena d'activitats i de cultura popular. L'Hospital de Viladecans impulsa la prevenció solar davant l'augment dels casos de càncer de pell. L'Hospital de Viladecans impulsa la prevenció solar davant l'augment dels casos de càncer. La dermatòloga doctora Fortuny alerta d'una part important del dany causat pel sol es produeix abans dels 20 anys i recorda que la protecció solar ha de formar part dels hàbits quotidians des de la infància. Castelldefels acull dues noves campanyes de donació de sang i plasma aquest mes d'agost. El Banc de Sang i Teixits reforça la captació de donants aquest estiu amb dues jornades previstes a Castelldefels. Les campanyes arriben en una època especialment complicada per mantenir les reserves, ja que durant els mesos de juliol i agost les donacions poden disminuir fins un 20% a causa de les vacances i la calor. Comencem.

0: La Biblioplatja de Castelldefels fa un balanç molt positiu en el seu primer mes de funcionament. El servei que depèn de la Biblioteca Ramon Fernández Curado ha registrat una elevada afluència de públic tant en les activitats programades com en els serveis de lectura i de préstec. Enguany, una de les propostes amb més èxit ha estat la programació dedicada a l'astronomia i a l'eclipsi solar previst per al pròxim 12 d'agost. Les activitats dels anomenats dimarts astronòmics organitzades amb la col·laboració de l'associació Astrofel han despertat un gran interès entre els assistents. Ho explica Olga Pato, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. L'escoltem.
1: Doncs aquest any, la veritat que el leitmotiv ha sigut el tema de l'eclipsi. O sigui, ha triomfat. Hem tingut moltíssima gent, assistents, sobretot als dimarts astronòmics. Totes les activitats que han fet l'associació Astrofels, una meravella. Està tothom molt pendent de què passarà el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi, i la veritat és que molt bé. A part d'això, Hores del Conte, també hem tingut les activitats que fa el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que això agrada moltíssim als nens, i la veritat és que estem molt contents perquè hem tingut una molt bona assistència.
0: Ubicada al Passeig Marítim número 133, la Biblioplatja ofereix molt més que un espai de préstec de llibres. Els usuaris també poden trobar premsa diària, revistes, jocs de taula per a infants, per a adults. Escoltem l'Olga Pato com ens ho especifica.
1: Estem en el Passeig Marítim 133 i bé, tenim el que és el mòdul, on tenim el fons bibliogràfic, i després tenim una pèrgola on fem algunes activitats i també posem jocs de taula per adults i per infants. Premsa diària, les revistes, que tenim allà una petita selecció, i molt bé, la veritat és que molt bé. Li donem l'opció que si no troben el títol allà, doncs que sempre poden pujar aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
0: Les dades d'assistència confirmen la bona acollida del servei. Durant el primer mes, la Biblioplatja ha rebut de 1.600 visitants i prop de 600 persones han participat directament en activitats organitzades. Algunes de les propostes vinculades a l'eclipsi o als tallers familiars han registrat xifres destacades d'assistència. Escoltem l'Olga Pato com ens comenta l'assistència a la Biblioplatja.
1: Podem dir que hem tingut 1.612 assistents a la Biblioplatja i, en concret, a les activitats només, 571, que està molt bé, la veritat. A veure, passa com cada any. La primera setmana és més fluixeta perquè encara la gent no s'acostuma, però després ja comença a incrementar l'assistència i la veritat és que molt bé. Per exemple, el dia de la Maga Melanie vam tenir 140 persones. I el dia de l'eclipsi, 78. O sigui que molt bé. Et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà. Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van fer la visita, o gent que va passejant des de Gavà fins a... Bueno, fins aquí, fins a Castelldefels, i que no s'esperaven trobar una biblioteca i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
0: La Biblioplatja no només s'ha consolidat com un recurs habitual als usuaris de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, sinó que també s'ha convertit en un punt d'interès per a persones que visiten Castelldefels durant l'estiu i que descobreixen l'equipament de manera inesperada. Pel que fa als hàbits de lectura, la novel·la continua sent el gènere més sol·licitat pels usuaris adults, mentre que els llibres infantils mantenen una gran demanda gràcies a l'elevada presència de famílies que visiten aquest equipament durant l'estiu. Escoltem l'Olga Pato com ens ho comenta.
1: La novel·la, però també el llibre infantil. Sí, sí, sí. Tenim novel·la en català-castellà i també una miqueta en francès i anglès. Però el llibre infantil sí que té molt préstec, perquè és que passen molts usuaris infantils. Poden llegir-lo allà, a fora, tenim la pèrgola, unes cadires amb unes taules molt maques i sí, poden fer ús de la lectura allà, molt bé.
0: La biblioplatja romandrà oberta durant tot el període estival, combinant el servei de lectura i de préstec amb una oferta d'activitats culturals i divulgatives que s'han consolidat com un dels atractius de l'estiu a Castelldefels. La llegenda del Garigot ja escalfa motors. L'agrupació de cultura popular de Castelldefels ultima aquests dies els preparatius d'una nova edició de l'espectacle que explica l'arribada del drac Garigot a la ciutat i que any rere any s'ha convertit en una de les cites més emblemàtiques de la Festa Major. La representació tindrà lloc aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça Garigot, al Parc de la Muntanyeta. Ho explica Jan Molero, representant de l'agrupació de cultura popular de Castelldefels.
2: Doncs sí, com sempre ja estem pràcticament enfocats a la Festa Major, queden escasses setmanes i ja comencem aquest cap de setmana doncs, amb, com deies tu, el pròleg o l'aperitiu de la Festa Major. Sempre fem ja des de fa 32 anys, aquest any farà 32 anys, és la llegenda del Garigot, l'espectacle que explica com va arribar a Castelldefels i per què es va quedar el nostre drac. Doncs la llegenda, com sempre, a la plaça del Garigot, que està al parc de la Muntanyeta, allà on són les fonts, a les 10 del vespre.
0: La llegenda narra la història del Garigot, el drac de Castelldefels, i la lluita entre les forces del bé i del mal per protegir el poble. Amb una posada en escena que combina teatre, foc, música i cultura popular, l'espectacle ha esdevingut una de les tradicions més arrelades de la Festa Major i enguany arribarà a la seva 32a edició. Més enllà de la representació, l'Agrupació de Cultura Popular també ha organitzat altres activitats per als pròxims dies, entre les quals destaca el tradicional vermut de Festa Major i la Diada Castellera de Vigília. Jan Molero explica algunes de les propostes programades i també la campanya que els castellers de Castelldefels mantenen activa per captar nous membres per la colla. L'escoltem.
2: Diumenge tenim altres activitats també, com són el vermut de Festa Major, que posem una miqueta d'aperitiu a l'agrupació i l'obrim a tothom, al públic, perquè pugui conèixer les nostres activitats. I també a l'edifici de la República fem la Diada Castellera de la Vigília, que és la diada petita de Festa Major, la prèvia, per anar escalfant motors de cara a la gran Festa Major que ens ve per davant la setmana que ve. Enguany, com ja vam parlar la setmana passada, estem fent una campanya molt important de comunicació a nivell casteller per fer una crida a la ciutadania, que és una campanya que s'allargarà des d'ara, des de Festa Major fins al concurs, el 3 d'octubre, perquè creiem que va molt lligat una cosa amb l'altra, i evidentment per poder fer uns grans castells calen uns grans assajos abans, i és per això que fem una crida a la ciutadania, no tan sols que ens acompanyin les diades castelleres, sinó també els assajos. En aquest cas, divendres que ve tindrem el primer assaig especial, serà a les 9 del vespre, al nostre local, com sempre, i dimarts en farem un altre, el darrer, en aquest cas a 7:45, començarà, també doncs, per acabar a ajustar totes aquelles coses que calguin per poder fer grans castells.
0: La campanya busca apropar el fet casteller a la ciutadania i animar nous veïns i veïnes a participar tant en els assajos com en les actuacions de la colla. Amb la llegenda del Garigot, les activitats populars i les propostes castelleres, l'Agrupació de Cultura Popular enceta una setmana intensa que servirà per començar a viure l'ambient de Festa Major de Castelldefels. Els dermatòlegs alerten de l'augment dels casos de càncer de pell i insisteixen en la necessitat de reforçar la protecció solar des de la infància. La doctora Fortuny, dermatòloga de l'Hospital de Viladecans, centre de referència per Castelldefels, recorda que bona part dels efectes de la radiació ultraviolada es manifesten anys després. De fet, l'Organització Mundial de la Salut adverteix que l'exposició excessiva al sol durant la infància i l'adolescència augmenta el risc de desenvolupar càncer de pell a l'edat adulta. Escoltem la doctora Fortuny.
3: L'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys, els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental, doncs una mica la intenció seria aquesta.
0: La preocupació dels especialistes arriba en un moment en el que els diagnòstics continuen augmentant. Segons explica la doctora Fortuny, la implantació d'un sistema de diagnòstic precoç mitjançant imatges dermatològiques ha permès detectar i tractar molts més casos a l'Hospital de Viladecans. L'escoltem.
3: A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: L'OMS recorda que la radiació ultraviolada és la principal causa dels càncers de pell i que els seus efectes són acumulatius al llarg de tota la vida. Per aquest motiu, els experts insisteixen en que la protecció solar no s'ha de limitar als dies de platja o a les vacances d'estiu. L'escoltem.
3: El que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any. No és només a l'estiu que ens hem de protegir. O el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció. Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell.
0: Entre les principals recomanacions, els especialistes aconsellen evitar l'exposició solar durant les hores de màxima radiació, buscar espais d'ombra i utilitzar fotoprotectors adequats. En aquest sentit, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris recorda que la protecció davant del sol s'ha de combinar amb l'ús de crema solar i amb mesures físiques de protecció.
3: Les recomanacions són evitar a partir del mes d'abril a octubre ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a ple estiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si era una persona més blanca, fer servir un 50, si era una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
3: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és l'adient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat. Això és molt difícil. De fet, hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu. Això és que no s'ha posat quantitat suficient. I és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor, Però, en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria posar el protector solar cada 2-3 hores i, si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació.
0: La conscienciació és precisament un dels objectius de la xerrada sobre salut dermatològica que s'han dut a terme a Castelldefels. La voluntat ara és arribar a tota la població, especialment als infants i adolescents, a través dels centres educatius, les entitats esportives i les activitats de lleure.
3: Les persones que van assistir, sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, sembla que, no?, que tenen com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
3: Però sí que, i és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, de que arribi aquesta informació a tothom.
0: L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris recorda que els menors de 3 anys han d'evitar l'exposició solar directa i prolongada i que els nadons de menys de 6 mesos s'han de protegir preferentment amb roba, gorres i ombra. Uns hàbits que, segons els experts, són claus per reduir el risc de patir càncer de pell en el futur. Castelldefels tornarà a acollir aquest mes d'agost dues campanyes de donació impulsades pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya. La primera tindrà lloc aquest dissabte 8 d'agost al Centre Cívic Frederic Mompou, on els ciutadans podran donar tant sang com plasma. La segona serà el dimarts 11 d'agost a la plaça Neus Català, davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, i estarà dedicada exclusivament a la donació de sang. Les dues iniciatives formen part de la campanya d'estiu del Banc de Sang, una època especialment delicada per mantenir les reserves dels hospitals. Les vacances i els canvis d'hàbits fan que les donacions puguin disminuir fins un 20% durant els mesos de juliol i agost. Ho explica Antonio García, president de l'Associació de Donants de Sang del Baix Llobregat.
4: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma, per descomptat, en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades. Si se'n recordeu, en planes i broma, fa uns anys hi havia un polític que deia que estava molt content que eren 100 milions, ara són més de 8 milions, vull dir que es necessita això diàriament, més de 1.000 bosses.
0: Malgrat aquesta dificultat estacional, Castelldefels manté des de fa anys una important xarxa de donants que contribueix a garantir les reserves de sang. A la ciutat es duen a terme campanyes periòdiques i també iniciatives de sensibilització amb la participació de centres educatius i de la comunitat universitària.
4: Aquí a Castelldefels, durant tots els darrers anys hem passat ben bé de 1.100 donacions perquè comptem amb una petita xarxa de donants molt important. A banda de la captació que es fa el segon dissabte de cada mes al Frederic Mompou, comptant amb espai per plasma, la sang, lavabos, espais per si venen nens acompanyats d'adults i podem fer una mica de guarderia i tot això, tenim també dues escoles, que és els Pins i el Frank Gual, que fan un programa que hi ha de la Generalitat i Departament de Salut i d'Ensenyament que es diu Anem a l'Escola, per exemple, i fan una tasca molt important. No per res, el Frank Wall ja porta 7 edicions i els nens de 5è i 6è fan el cartell, ajuden al càtering, emboliquen els papàs, per exemple, el meu papà anirà a donar sang, i el teu? I llavors hem aconseguit xifres molt importants. També tenim la universitat, que és un foc molt important de gent jove. Ara, la darrera campanya, que només va ser pel dematí per coses logístiques, de 42 donacions, 25 eren nous. Vull dir que importa que la gent vagi assolint aquest repte i que vegi que és una cosa normal com, no sé, anar de festa o anar a la platja, no?
0: Des del Banc de Sang recorden també que la donació de plasma és avui tan necessària com la de sang. Del plasma s'obtenen medicaments essencials per a milers de pacients, especialment les immunoglobulines utilitzades en tractaments relacionats amb el sistema immunitari. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats a partir del plasma durant tota la seva vida, mentre que més de 4.000 reben transfusions de plasma cada any. Tot i això, les donacions actuals no cobreixen tota la demanda existent. Una vegada feta la donació, els participants reben una analítica completa i passen a formar part de la xarxa de comunicació del Banc de Sang, que avisa dels pròxims punts de captació disponibles al municipi i a la comarca.
4: Quan feu un protocol d'arribada, de donar les dades personals per si hi ha hagut, perquè quan es dona la sang, al cap d'uns dies s'envia una analítica completa, inclús pels nous, que, ha, que gràcies també s'estan afegint col·lectius àrabs, pakistanis i altres entitats, on es fa un protocol i aquí s'envia al cap d'uns dies el resultat, l'analítica, el grup sanguini, si és per primera vegada, i al cap d'uns dies que la sang s'ha fet servir en un hospital qualsevol de Catalunya o fes falta a la resta del país. Llavors, ja queda registrat i envien un avís, com si fos tipus incendi, no? De que a proper temps hi ha aquesta captació. Llavors, la gent, gràcies, tenim el món pou fidelitzat, el segon dissabte de cada mes, ja ho saben, no? A banda, també campanyes extres com fa aquí la biblioteca, o a l'Ànec Blau, o a la universitat, o a les escoles. Vull dir que tenim unes 20-25 campanyes a l'any per poder anar. Si un dia no podem anar a un lloc, podem reservar en un altre.
0: A més de captar nous donants, l'entitat també busca persones disposades a col·laborar en la difusió de les campanyes i en les tasques de sensibilització entre la ciutadania.
4: Algun dels donants voldria ser delegat o voluntari per, diguéssim, difondre la feina que estem fent nosaltres. No fa falta ser donant de sang, pot ser qualsevol persona, igual que hi ha altres entitats que tenen els seus voluntaris.
0: La jornada de donació de sang i de plasma del dissabte 8 d'agost tindrà lloc al Centre Cívic Frederic Mompou, de 9:45 del matí a la 1 del migdia i de 4 de la tarda a 7:45 del vespre. La segona campanya se celebrarà el dimarts 11 d'agost de 5 de la tarda a 9 del vespre a la plaça Neus Català. Per participar-hi cal tenir entre 18 i 70 anys, passar més de 50 quilos, trobar-se en bon estat de salut i portar un document identificatiu. També es recomana hidratar-se bé abans i després de la donació i no acudir-hi en dejú.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 4 d'agost, de Castelldefels. La Bibloplatja supera els 1.600 usuaris durant el seu primer mes d'activitat. Bon balanç del primer mes de funcionament de la Bibloplatja. El servei gestionat per la Biblioteca Ramon Fernández Jurado ja ha superat els 1.600 usuaris i ha registrat una elevada participació en les activitats programades aquest estiu, especialment relacionades amb l'astronomia i l'eclipse solar del pròxim 12 d'agost. La llegenda del Garigot ultima els preparatius per tornar a ser protagonista de la Festa Major. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels ja ho té gairebé tot a punt per a la nova representació de la llegenda del Garigot. L'espectacle, una de les cites més tradicionals de la Festa Major, tornarà aquest dissabte a la plaça del Garigot i donarà tret de sortida una setmana plena d'activitats i de cultura popular. L'Hospital de Viladecans impulsa la prevenció solar davant l'augment dels casos de càncer de pell. L'Hospital de Viladecans impulsa la prevenció solar durant l'augment dels casos de càncer. La doctora Fortuny alerta que una part important del dany causat pel sol es produeix abans dels 20 anys i recorda que la protecció solar ha de formar part dels hàbits quotidians des de la infància. Castelldefels acull dues noves campanyes de donació de sang i plasma aquest mes d'agost. El Banc de Sang i Teixits reforça la captació de donants aquest estiu amb dues jornades previstes a Castelldefels. Les campanyes arriben en una època especialment complicada per mantenir les reserves, ja que durant els mesos de juliol i agost les donacions poden disminuir fins un 20% a causa de les vacances i la calor. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat el control tècnic i us ha informat la CNI de Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Fons.
1: Quan pensem en les grans festes de Castelldefels, segurament ens venen al cap la Festa Major, les Festes del Mar, però hi ha un altre calendari festiu que, any rere any, omple de vida els diferents barris de la ciutat i que té un ingredient molt especial, la implicació directa del veïnat. Aquest estiu hem viscut les festes de Vistalegre, Can Roca, Lluminetes i tot just acabem de viure també les de Baixador. Encara ens quedarà posar el punt final amb les festes dels Canyars al setembre. Avui volem parlar del valor d'aquestes celebracions, de la feina que hi ha al darrere i del paper que tenen, un paper molt important que tenen les associacions veïnals perquè aquestes festes continuïn ben vives. Per això ens acompanyen ara als estudis l'Àlex Ortega i la Imma Amat, tècnics de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels. Àlex i Imma, molt bon dia, benvinguts.
2: Bon dia. Gràcies.
1: Doncs comencem amb aquest gran tema, aquestes grans festes de barri, les festes majors de cadascun dels barris, de cadascun, d'això ja entrarem, de diversos dels barris de la nostra ciutat. Però quan parlem de festes de barri, exactament de què estem parlant? Quin paper tienen dins del calendari festiu de la nostra ciutat?
2: Mira, para nosotros las fiestas de barrio son súper importantes. Es increíble la participación, la responsabilidad de todo el mundo. Para nosotros las fiestas de barrio son mucho más que actividades lúdicas, ¿sabes? Son espacios de encuentro que fortalecen los vínculos entre vecinos. También es una oportunidad, ¿no?, para que personas de diferentes edades y orígenes compartan experiencias y construyan comunidad. ¿Sabes, Estefanía? Es tan bonito ir a cada fiesta de barrio y ver cómo se implican las asociaciones vecinales, las entidades, los voluntarios, ¿sabes? El trabajo que tienen, la dedicación de personas comprometidas con su barrio. De verdad, es entrañable.
1: I com és l'organització d'aquestes festes? Perquè estan les entitats darrere, però també hi ha la col·laboració de l'Ajuntament des de l'àrea de cultura.
2: Sí.
3: No. Sí, l'Ajuntament... el que ajuda és a implementar una mica la idea que tenen els barris, el tema logístic, l'electricitat, etc. Però qui fa la feina realment són els membres del barri per se. Aleshores, simplement intentar complir amb les necessitats que tenen i això perquè proposen grans idees per les seves festes i és dur-les a terme.
1: Mm-hmm. Per què és tan important, Imma, ja ens estaves explicant, no?, la importància que tenen aquestes festes de barri. Estem parlant d'identitat pròpia, de cohesió social. Per què és tan important també que cadascun dels barris mantingui la seva essència? Perquè si mirem cadascuna de les festes, ara de seguida anirem comentant, no? Però cadascuna té la seva personalitat.
2: Sí. Bueno, crean comunidad, ¿no? Nos ayudan a conocernos, a compartir espacios, a reforzar los lazos entre vecinos. Castelldefels es una ciudad diversa y dinámica y las fiestas de barrio reflejan esa riqueza humana y cultural y el sentimiento de pertenencia y orgullo de la ciudad. Muy importante.
1: Uh-huh. I aquesta coordinació que parlàvem, que qui assumeix el pes de les festes és l'entitat veïnal, una entitat que també, quan arriba el moment de començar a organitzar-les, fa una crida perquè més veïns i veïnes s'assumin. Precisament quan la setmana passada parlava amb l'Àlex Agramunt, que és de l'Associació Veïnal de Baixador, m'explicava aquesta crida i com doncs, sempre al final s'anaven sumant persones que posaven el seu granet de sorra per contribuir a que siguin una realitat. Des de l'Ajuntament, Àlex, també m'explicaves doncs, aquesta col·laboració, aquesta ajuda que es fa perquè es puguin mantenir vives les festes, però en quin moment comença aquesta coordinació? En quin moment? I a més, és que tenim unes festes que es van repetint cada any. Tenim aquests barris, 5 barris, que les organitzen. L'any passat sí que és cert que va haver un barri que no les va poder celebrar. Enguany, per sort, s'han pogut recuperar. Mm-hmm. Com és aquesta coordinació? En quin moment es comencen a organitzar? Perquè després passen molt ràpid i sembla que hi ha molta feina darrere invisible, no?
3: Sí, efectivament, Estefania. Comencem a principis d'any, ja ens donen les seves propostes de calendari i comencem a afinar una mica el programa i el que es pot dur a terme a principis d'any. Ja ens posem en contacte i ja mantenim el contacte fins que la festa de barri es compleix, s'assoleix i es fa. Mm-hmm.
1: O sigui que realment ara al setembre ens arribaran les festes de Canyars i en pocs mesos ja tornarem a tenir sobre la taula per la preparació de l'any vinent. Sí, molt bé. Sí. Doncs amb això fem una mica de recordatori, fem memòria, perquè les festes d'enguany, com cada any, comencen amb les festes de Vistalegre, van ser les primeres que ens van arribar. Imma, que si fem memòria ara d'aquestes festes, què ens destacaries de les de Vistalegre?
2: Pues mira, en todas ha sido una participación masiva, todos muy contentos, los vecinos, pero ya no solo los vecinos de ese barrio, que se juntan vecinos de todos los barrios de Castelldefels, o sea, que es realmente bonito. Y la fiesta de Vista Alegre, bueno, con su presidente Iván Morales, que, bueno, también pues la implicación fue brutal, ¿no? Estábamos también con el tema del tiempo, de la ola de calor. Bueno, esto ha sido todo el verano, ya lo sabemos. Sí. Ola de calor tras ola de calor.
1: Se está marcando las cifras.
2: Entonces sí que es verdad que logísticamente el ayuntamiento pues apoya, ¿no?, en pues una infraestructura, una logística, y este año pues hemos querido cuidar más a esa ciudadanía, pues poniendo cosas extras como carpas y demás, ¿no? Y bueno, y nos lo han agradecido y todo el mundo muy, muy contento. Uh-huh. Y esto, la fiesta de Vista Alegre, pues se hizo como el año pasado, en el mismo espacio, y muy bien, todo el mundo feliz.
1: Porque per això són les festes. A més, ara estava recordant que precisament ahir vaig parlar amb Polítiques d'Igualtat sobre els punts lila, i ara no sé si no vaig equivocada, perquè em va comentar que també s'havia iniciat aquest any una col·laboració a Vista Alegre amb això, en el sentit simplement de que les festes han de ser festes i sempre segures i per gaudir-les, com ens estaves dient,
2: Imma. Estamos, bueno, ya lo sabéis, en todas las fiestas del mar, fiestas mayores, pues el punt lila es muy importante, y fiestas de barrio no puede ser menos también, ¿no? O sea, tenemos que, bueno, ser comprometidos con todo.
1: Uh-huh. Amb això passem a les següents festes. Àlex, ens toca parlar de les de Can Roca, que són les que estàvem mencionant que tornaven després d'un any sense celebrar-se, per tant, una cosa més per alegrar-nos, no?, que hagi tornat aquesta festa.
3: Sí, efectivament. Les festes de Can Roca venien amb ganes, I van ser un èxit. A més, es van solapar també el diumenge amb el Dia de la Música al Carrer, i ells van proposar això, no?, aportar els grups per poder tancar aquesta festa de barri a lo gran. També van tenir em diuen que és l'activitat més antiga de Castelldefels, la cursa de cargols, que és l'emblema una mica, no?, de Can Roca. I sí, va ser, jo m'hi vaig passar, vam passar una bona estona, va ser divertida, i bueno, esperem l'any vinent. Jo ja estic esperant l'any vinent.
1: Ja estan preparant els cargols, sí, també, perquè arribin a meta, perquè,
3: tant, sí.
1: Amb la velocitat. Molt bé, això és el que comentàvem precisament d'aquesta importància de les festes de barri, i que quan penses en cadascuna, doncs té aquest tret definitori, no? Perquè en quin moment, no?, els hi va córrer pensar en fer unes curses, sí, sí, amb els cargols, i que continuen encara després de tants anys, o sigui que molt, molt interessant aquesta part de cultura pròpia de cadascun dels barris de la nostra ciutat. Amb això arribem a les festes de Lluminetes, que ens arribava també amb un programa varietat. Quina és la valoració que han fet? Perquè a més hem de tenir en compte que va coincidir, això sí, en el temps, amb el Tour de França.
3: Sí, com dèiem abans, des de principis de març, que ja ens havien informat del Tour, ja ens vam posar en contacte amb l'associació veïnal de Lluminetes per informar-los d'això, no?, que el Tour passaria per Castelldefels, que de quina forma podia afectar, com es podia una mica encara això, si seria un hàndicap o no. Al final, el Tour va tenir èxit, però les festes de Lluminetes també van tenir molt d'èxit, amb el concurs de truites tradicionals, les habaneres també amb el rom cremat, i finalment el campionat de dominó per parelles també. Va ser tot un èxit. És que aquest any realment, i si enllacem també amb Baixador, que va ser aquest cap de setmana passat, les festes estan sent realment un èxit d'assistència. La gent té ganes de festa, té ganes de passar-ho al barri, de fer-ho gran i cohesiu, i amb espai per tothom. Vull dir, anem bé per aquest camí, Estefania.
2: Doncs, compartir, lo bonito es compartir.
1: Exacte, Imma, fer aquest teixit comunitari. Em destacava precisament d'aquestes darreres festes que hem viscut, les del Baixador, des de l'associació veïnal, ens destacaven el sopar popular que organitzen i mencionaven que és aquest moment perfecte perquè veïns i veïnes es coneguin i bueno, que obrim una mica més enllà només del nostre pis on estem i que coneguem altres persones d'altres carrers, i que mai se sap també l'ajuda.
2: Une mucho, Estefania, yo creo que las fiestas de barrio une mucho, se conoce gente, es realmente bonito, ¿no? Porque a veces eso, vives al lado de una persona pero no la conoces bien, y entonces ahí se crea una unión, una, ¿no?, o sea, compartir, bueno, es que, y la empatía, ¿no?, que se tienen, ¿no?, los unos a los otros. A veces pues eso, es conocerse.
1: Exacte.
3: Sí, aquí a Baixador, de fet, és un paradigma, no?, de com és una festa d'un sol dia, el 18 de juliol va ser, i hi ha un espai una mica per tothom. Hi ha un ball que és de country, hi ha un apartat per jocs infantils, hi ha un bingo, hi ha un sopar, que és el que mencionaves tu ara, que és el que realment fa germanor amb el barri, i després un concert amb una mica de ball, etc. És una festa supercomplerta amb una tarda a nit.
1: Mm-hmm. Clar, al final són festes que les pensen també per qui participin infants, joves, també els, bueno, adults i els més grans, o sigui, unes festes intergeneracionals. També és un altre dels punts a favor, que no sigui només per pensades per un públic determinat, sinó que afavoreixi aquest coneixement entre persones de diferents edats. Mm. Això és un altre dels punts, jo crec, que es valora molt, no?, des de l'àrea de cultura.
2: Sí, sí, correcto. Para todas las edades y para todos los orígenes. Está, sí, sí, sí, es lo que tú decías. Es para todo público.
3: Clar, aquesta diversitat també ajuda que les activitats es visquin d'una manera diferent per tothom. Si hi ha diversitat d'activitats, això dona espai a tothom, a tot tipus de cultures, d'orígens, el que calgui, i dona la benvinguda a tothom per això.
1: I ara ja només ens queda una cita al calendari. Estem parlant de les festes dels Canyars, que ens arriben al setembre, el 4 de setembre. Ara sí, sí que no ho tinc.
2: Sí, sí, del 4 al 6 de setembre. Las últimas del año, las fiestas de Canyars, así particular, bueno, es el recorrido de los coches clásicos por los carreres del barrio, ¿no? La popular sardinada, la paella. Bueno, Soto ya se encarga de hacer una super fiesta de barrio, que siempre es la última, y esperemos que otros barrios se unan y se amplíen. De momento tenemos 5 y bueno, pero tenemos muchos barrios en Castelldefels. ¿Qué pasa con Caminade, con Benyamar? Y sí, sí, bueno, eso, animamos a todos que vayan a la fiesta de Canyars del 4 al 6 de septiembre, que está ya aquí, ya mimito. Bueno, antes tenéis que venir a la fiesta mayor, ¿eh?
1: Tu anava a dir ara, Emma,
2: a primera fiesta mayor de Castelldefels.
1: Jo pensant, ara vaig a fer un incís de jo no soc de cultura, però diré que primer que ningú es perdi la festa major d'estiu, no? Perquè a més és que venim d'una setmana que s'ha anunciat ja a la cabeza de cartell,
2: sí,
1: aquesta programació, tenim el cartell també, la imatge que ens acompanyarà al llarg d'aquests dies a la festa major.
2: Buah, todo el mundo tiene unas ganas, pero es que no solo la gente de Castelldefels, de verdad, es que tenemos, o sea, un feedback brutal de todo el mundo, gente que viene de todas partes, no sé, o sea, nos adoran a Castelldefels.
3: És un cartell que s'ha celebrat, a les xarxes s'ha celebrat aquest cartell, i tenim moltes ganes de veure, sobretot, bueno, totes les actuacions, de fet. Hi haurà un espai per tothom, també. S'ha pensat en absolutament cada ciutadà perquè tingui un espai per gaudir, per passar-ho bé, per celebrar-ho amb els seus amics, familiars, etc. I això, queda res, menys d'un mes. Mm-hmm. Està tot pràcticament preparat ja, a punt per enllestir. Y no podemos esperar.
2: Pues sí, la verdad que tenemos unas ganas y preparaos de todas las edades. Hay cosas súper chulas para niños, o sea, muchísimo programa infantil para adultos, para mayores, para todo. Estefanía, es que no se lo pierda nadie, de verdad. Cuando salga el programa tenemos que volver aquí y anunciarlo y que todo el
1: total
2: mundo detall, se entere.
1: Total
2: sí,
1: detall.
2: Sí, sí.
1: Doncs, i per sort, a més, quan arribi la festa major, que la gaudirem al màxim, els 4 dies, són 4 dies, no,
2: sí,
1: Francesc? Del 14,
2: sí,
1: del 13 al 16. Doncs quan acabi, perquè malauradament se'ns passarà volant, o sigui, ara hi ha molta feina, a cultura no em vull ni imaginar, perquè a més veniu també d'unes festes molt multitudinàries,
2: sí,
1: també d'altres esdeveniments.
2: Brutal,
1: sí, ja portem dies parlant aquí a la ràdio i no pareu. I la sort és que, a més, quan s'acabi la festa major, doncs, per la sort per nosaltres, que continuarem gaudint, perquè, tornant ja al tema que estàvem fent aquesta entrevista, les festes de barri, doncs tindrem aquesta estrella a principis de setembre, de poder tornar a gaudir una altra festa major, en aquest cas del barri de Canyars. Mm-hmm. I amb aquesta crida molt important que ens avançava, Simma, aquesta crida que feu des de l'àrea de cultura, que més barris s'assumin a la iniciativa,
3: sí,
1: també.
3: Sí, això mateix, sí. És el que estàvem parlant, no? Són festes que ajuden a unir als ciutadans, que promouen l'associacionisme entre ciutadans, entre veïns, I per això mateix demanem des d'aquí que altres barris s'hi sumin també a aquesta festa, que tenen un espai, els hi trobarem un espai per poder gaudir també de la seva proposta.
1: Fantàstic, doncs esperem que la ciutadania que ens estigui escoltant se senti al·ludida i que realment l'any vinent doncs, visquem més festes de barri també a la nostra ciutat.
2: Seria genial, la verdad. Tenemos muchos barrios muy bonitos y sí, animamos a que participen. Nosotros vamos a ayudarles en lo que necesiten. Aquí tienen el apoyo del ayuntamiento y de verdad... Animaos.
1: Fantàstic. Doncs ens quedem amb la invitació per anar al setembre a la Festa de Canyars i amb aquestes mans que ens oferiu des de l'àrea de cultura perquè més barris s'assumin també i tinguem més festes que celebrar amb aquesta personalitat única que porta cadascun dels barris de la nostra ciutat. I amb això ens acomiadem ja Àlex Ortega i Mamat, tècnics de cultura de l'Ajuntament.
2: Però no queremos irnos, Estefan, queremos contar más cositas. ¿Podemos avanzar coses de Festa Mayor?
1: Doncs moltíssimes gràcies als dos per aquesta estoneta i per aquests bons riures també i felicitats de nou, Imma.
2: Gràcies.
1: Que acabis de passar molt bon dia.
3: Gràcies per convidar-nos, Estefania, i el teu equip de la ràdio per parlar de les festes i això, ens veiem a Canyars i després l'any vinent també.
1: Fantàstic. Gràcies. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: A fons.
4: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
5: Al 98.0 de la freqüència modulada.
4: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Gary Barton, vibrafonista d'Anderson, Indiana, Estats Units, fent fusió amb en Pat Metheny, guitarrista, ens acompanyen al Club del Jazz per escoltar-los el seu ADN jazzístic, Quartet Live.

Les referències d'aquests dos músics ejecuten aquests temes són reconeguts universalment i en Gary va col·laborar amb el saxofonista Stan Getz i Herbie Hancock, pianista.

El trompetista de Cherub, Estats Units, Dizzy Gillespie, convidat al Club del Jazz per les seves versions tan personalitzades d'ADN propi, el que li escoltarem a ritme al bebop.

les preferències jazzístiques d'en Dixie són el jazz afro i el bebop. Col·laboracions amb l'orquestra d'en Machito i Mario Bauzà, saxofonista. Tots els dimarts, a les 10 de la nit, podràs gaudir del swing, fusions, el blues, si sintonitzes la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

El guitarrista Pat Martino, de Filadèlfia, Indiana, ens acompanya al Club del Jazz, per la seva versabilitat amb la guitarra, el que li escoltarem el blues Blue Rose.

les preferències jazzístiques d'en Pat són el jazz i les fusions, i el swing jazz, i va compartir escenaris amb els organistes Gene Ludwig i Charles McDuffie.

el saxofonista Sonny Criss de Memphis, Tennessee, Estats Units, convidat al Club del Jazz, li escoltarem el blues Angel Ayers.

les tendències d'interpretació jazzístiques d'en Sonny van ser el bebop, el jazz, i va compartir escenaris amb en Charlie Parker, saxofonista, i el cantant Johnny Otis.

El pianista Errol Garner, de Pittsburgh, Pennsylvania, ens acompanya al Club del Jazz pel seu estil refinat i estilista, el que li escoltarem per aguardir el swing on o quan.

Les preferències jazzístiques d'Errol van ser el jazz i les fusions, i va compartir escenaris amb el saxofonista Leroy Brown i el contrabaixista Slam Stewart.

La cantant estadounidense de Memphis, Estats Units, a Aretha Franklin, convidada al Club del Jazz per la seva qualitat amb les seves interpretacions jazzístiques i de gospel, a la que li escoltarem Oh, feliç dia!

Aretha va prioritzar el gospel i va compartir escenaris amb els cantants de gospel James Cleveland i Myra Jackson.

I això ha sigut tot per avui. Esperant, haureu gaudit. Ens hem d'acomiadar, donar les gràcies, com sempre, a l'estimat Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica i com a cluenda us deixem amb el trombonista Nils Landgren, acompanyat per la NDR Big Band amb la seva interpretació del blues Manera silenciosa.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimarts 4 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. La Bibiloplatja supera els 1.600 usuaris durant el seu primer mes d'activitat. Bon balanç del primer mes de funcionament de la Biblioplatja de Castelldefels. El servei gestionat per la Biblioteca Ramon Fernández Jurado ja ha superat els 1.600 usuaris i ha registrat una elevada participació en les activitats programades aquest estiu, especialment relacionades amb l'astronomia i l'eclipse solar del pròxim 12 d'agost. La llegenda del Garigot ultima els preparatius per tornar a ser protagonista de la Festa Major. L'agrupació cultural popular de Castelldefels ja ho té gairebé tot a punt per la nova representació de la llegenda del Garigot. L'espectacle, una de les cites més tradicionals de la Festa Major, tornarà aquest dissabte a la plaça del Garigot i donarà tret de sortida a una setmana plena d'activitats i de cultura popular. L'Hospital de Viladecans impulsa la prevenció solar davant l'augment dels casos de càncer de pell. L'Hospital de Viladecans impulsa la prevenció solar davant l'augment dels casos de càncer. La dermatòloga doctora Fortuny alerta d'una part important del dany causat pel sol es produeix abans dels 20 anys i recorda que la protecció solar ha de formar part dels hàbits quotidians des de la infància. Castelldefels acull dues noves campanyes de donació de sang i plasma aquest mes d'agost. El Banc de Sang i Teixits reforça la captació de donants aquest estiu amb dues jornades previstes a Castelldefels. Les campanyes arriben en una època especialment complicada per mantenir les reserves, ja que durant els mesos de juliol i agost les donacions poden disminuir fins un 20% a causa de les vacances i la calor. Comencem. La Bibiloplatja de Castelldefels fa un balanç molt positiu en el seu primer mes de funcionament. El servei que depèn de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado ha registrat una elevada afluència de públic tant en les activitats programades com en els serveis de lectura i de préstec. Enguany, una de les propostes amb més èxit ha estat la programació dedicada a l'astronomia i a l'eclipse solar previst per al pròxim 12 d'agost. Les activitats dels anomenats dimarts astronòmics organitzades amb la col·laboració de l'associació Astrofel han despertat un gran interès entre els assistents. Ho explica Olga Pato, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. L'escoltem.
1: Doncs aquest any, la veritat que el leitmotiv ha sigut el tema de l'eclipsi. O sigui, ha triomfat. Hem tingut moltíssima gent, assistents sobretot als dimarts astronòmics. Totes les activitats que han fet l'associació Astrofels, una meravella. Està tothom molt pendent de què passarà el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi, i la veritat és que molt bé. A part d'això, Hores del Conte, també hem tingut les activitats que fa el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que això agrada moltíssim als nens, i la veritat és que estem molt contents perquè hem tingut una molt bona assistència.
0: Ubicada al Passeig Marítim número 133, la Biblioplatja ofereix molt més que un espai de préstec de llibres. Els usuaris també poden trobar premsa, diària, revistes, jocs de taula per a infants, per a adults. Escoltem l'Olga Pato com ens ho especifica.
1: Estem en el Passeig Marítim 133 i bé, tenim el que és el mòdul, on tenim el fons bibliogràfic, i després tenim una pèrgola on fem algunes activitats i també posem jocs de taula per adults i per infants. Premsa diària, les revistes, que tenim allà una petita selecció, i molt bé, la veritat és que molt bé. Li donem l'opció que si no troben el títol allà, doncs que sempre poden pujar aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
0: Les dades d'assistència confirmen la bona acollida del servei. Durant el primer mes, la Biblioplatja ha rebut de 1.600 visitants i prop de 600 persones han participat directament en activitats organitzades. Algunes de les propostes vinculades a l'eclipsi o als tallers familiars han registrat xifres destacades d'assistència. Escoltem l'Olga Pató com ens comenta l'assistència a la Biblioplatja.
1: Podem dir que hem tingut 1.612 assistents a la Biblioplatja i, en concret, a les activitats només, 571, que està molt bé, la veritat. A veure, passa com cada any. La primera setmana és més fluixeta perquè encara la gent no s'acostuma, però després ja comença a incrementar l'assistència i la veritat és que molt bé. Per exemple, el dia de la Maga Melanie vam tenir 140 persones. I el dia de l'eclipsi, 78. O sigui que molt bé. Et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà.
2: Uh-huh.
1: Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van fer la visita, o gent que va passejant des de Gavà fins a... Bueno, fins aquí, fins a Castelldefels, i que no s'esperaven trobar una biblioteca i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
0: La Biblioplatja no només s'ha consolidat com un recurs habitual als usuaris de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, sinó que també s'ha convertit en un punt d'interès per a persones que visiten Castelldefels durant l'estiu i que descobreixen l'equipament de manera inesperada. Pel que fa als hàbits de lectura, la novel·la continua sent el gènere més sol·licitat pels usuaris adults, mentre que els llibres infantils mantenen una gran demanda gràcies a l'elevada presència de famílies que visiten aquest equipament durant l'estiu. Escoltem l'Olga Pato com ens ho comenta.
1: La novel·la, però també el llibre infantil. Sí, sí, sí. Tenim novel·la en català-castellà i també una miqueta en francès i anglès. Però el llibre infantil sí que té molt préstec, perquè és que passen molts usuaris infantils. Poden llegir-lo allà, a fora, tenim la pèrgola, unes cadires amb unes taules molt maques i sí, poden fer ús de la lectura allà. Molt bé.
0: La Biblioplatja romandrà oberta durant tot el període estival, combinant el servei de lectura i de préstec amb una oferta d'activitats culturals i divulgatives que s'han consolidat com un dels atractius de l'estiu a Castelldefels. La llegenda del Garigot ja escalfa motors. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels ultima aquests dies els preparatius d'una nova edició de l'espectacle que explica l'arribada del drac Garigot a la ciutat i que any rere any s'ha convertit en una de les cites més emblemàtiques de la Festa Major. La representació tindrà lloc aquest dissabte a les 10 de la nit a la plaça Garigot, al Parc de la Muntanyeta. Ho explica Jan Molero, representant de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
3: Doncs sí, com sempre ja estem pràcticament enfocats a la Festa Major, queden escasses setmanes i ja comencem aquest cap de setmana doncs, amb, com deies tu, el pròleg o l'aperitiu de la Festa Major. Sempre fem ja des de fa 32 anys, aquest any farà 32 anys, és la llegenda del Garigot, l'espectacle que explica com va arribar a Castelldefels i per què es va quedar el nostre drac. Doncs la llegenda, com sempre, a la plaça del Garigot, que està al Parc de la Muntanyeta, allà on són les fonts, a les 10 del vespre.
0: La llegenda narra la història del Garigot, el drac de Castelldefels, i la lluita entre les forces del bé i del mal per protegir el poble. Amb una posada en escena que combina teatre, foc, música i cultura popular, l'espectacle ha esdevingut una de les tradicions més arrelades de la Festa Major i enguany arribarà a la seva 32a edició. Més enllà de la representació, l'Agrupació de Cultura Popular també ha organitzat altres activitats per als pròxims dies, entre les quals destaca el tradicional vermut de Festa Major i la Diada Castellera de Vigília. Jan Molero explica algunes de les propostes programades i també la campanya que els castellers de Castelldefels mantenen activa per captar nous membres per la colla. L'escoltem.
3: Diumenge tenim altres activitats també, com són el vermut de Festa Major, que posem una miqueta d'aperitiu a l'agrupació i l'obrim a tothom, al públic, perquè pugui conèixer les nostres activitats. I també a l'edifici de la República fem la Diada Castellera de la Vigília, que és la diada petita de Festa Major, la prèvia, per anar escalfant motors de cara a la gran Festa Major que ens ve per davant la setmana que ve. Enguany, com ja vam parlar la setmana passada, estem fent una campanya molt important de comunicació a nivell casteller per fer una crida a la ciutadania, que és una campanya que s'allargarà des d'ara de Festa Major fins al concurs, el 3 d'octubre, perquè creiem que va molt lligat una cosa amb l'altra, i evidentment per poder fer uns grans castells calen uns grans assajos abans, i és per això que fem una crida a la ciutadania, no tan sols que ens acompanyin les diades castelleres, sinó també els assajos. En aquest cas, divendres que ve tindrem el primer assaig especial, serà a les 9 del vespre, al nostre local com sempre, i dimarts en farem un altre, el darrer, en aquest cas a 7:45, començarà també, doncs, per acabar a ajustar totes aquelles coses que calguin per poder fer grans castells.
0: La campanya busca apropar el fet casteller a la ciutadania i animar nous veïns i veïnes a participar tant en els assajos com en les actuacions de la colla. Amb la llegenda del Garigot, les activitats populars i les propostes castelleres, l'Agrupació de Cultura Popular enceta una setmana intensa que servirà per començar a viure l'ambient de Festa Major de Castelldefels. Els dermatòlegs alerten de l'augment dels casos de càncer de pell i insisteixen en la necessitat de reforçar la protecció solar des de la infància. La doctora Fortuny, dermatòloga de l'Hospital de Viladecans, centre de referència per Castelldefels, recorda que bona part dels efectes de la radiació ultraviolada es manifesten anys després. De fet, l'Organització Mundial de la Salut adverteix que l'exposició excessiva al sol durant la infància i l'adolescència augmenta el risc de desenvolupar càncer de pell a l'edat adulta. Escoltem la doctora Fortuny.
2: L'alerta ve de la mà de que, bueno, fa amb els últims anys, els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta. És el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no?, quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental, doncs una mica la intenció seria aquesta.
0: La preocupació dels especialistes arriba en un moment en el que els diagnòstics continuen augmentant. Segons explica la doctora Fortuny, la implantació d'un sistema de diagnòstic precoç mitjançant imatges dermatològiques ha permès detectar i tractar molts més casos a l'Hospital de Viladecans. L'escoltem.
2: A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no?, el pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: L'OMS recorda que la radiació ultraviolada és la principal causa dels càncers de pell i que els seus efectes són acumulatius al llarg de tota la vida. Per aquest motiu, els experts insisteixen que la protecció solar no s'ha de limitar als dies de platja o a les vacances d'estiu. L'escoltem.
2: El que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir. O el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció. Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell.
0: Entre les principals recomanacions, els especialistes aconsellen evitar l'exposició solar durant les hores de màxima radiació, buscar espais d'ombra i utilitzar fotoprotectors adequats. En aquest sentit, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris recorda que la protecció davant del sol s'ha de combinar amb l'ús de crema solar i amb mesures físiques de protecció.
2: Les recomanacions són evitar a partir del mes d'abril a octubre ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si una persona més blanca, fer servir un 50, si una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
2: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és la dient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat, això és molt difícil, de fet hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu, això és que no s'ha posat quantitat suficient, i és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor, però en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació.
0: La conscienciació és precisament un dels objectius de la xerrada sobre salut dermatològica que s'han dut a terme a Castelldefels. La voluntat ara és arribar a tota la població, especialment als infants i adolescents, a través dels centres educatius, les entitats esportives i les activitats de lleure.
2: Les persones que van assistir, sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, eh? Sembla que tenim com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
2: Però sí que, i és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, que arribi aquesta informació a tothom.
0: L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris recorda que els menors de 3 anys han d'evitar l'exposició solar directa i prolongada i que els nadons de menys de 6 mesos s'han de protegir preferentment amb roba, gorres i ombra. Uns hàbits que, segons els experts, són claus per reduir el risc de patir càncer de pell en el futur. Castelldefels tornarà a acollir aquest mes d'agost dues campanyes de donació impulsades pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya. La primera tindrà lloc aquest dissabte 8 d'agost al Centre Cívic Frederic Mompou, on els ciutadans podran donar tant sang com plasma. La segona serà el dimarts 11 d'agost a la plaça Neus Català, davant de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, i estarà dedicada exclusivament a la donació de sang. Les dues iniciatives formen part de la campanya d'estiu del Banc de Sang, una època especialment delicada per mantenir les reserves dels hospitals. Les vacances i els canvis d'hàbits fan que les donacions puguin disminuir fins un 20% durant els mesos de juliol i agost. Ho explica Antonio García, president de l'Associació de Donants de Sang del Baix Llobregat.
4: Bueno, a l'estiu sempre la gent de vacances, tant que marxen, inclús marxen fora del país, llavors tenen una petita quarantena quan tornen, llavors és important perquè l'activitat metge no s'atura i sempre fa falta. Inclús a l'Ajuntament d'aquí de Castelldefels, el 2021 es va fer un reconeixement perquè van ser de les poques feines i entitats que no vam deixar de recollir sang i plasma, per descomptat, en totes les mides de seguretat, guants, epis, etc. És una activitat que no es pot deixar de fer perquè cada vegada vivim més, cada vegada hi ha més malalties que van sortint, llavors gràcies al plasma i a la sang podem arribar a aquestes dades. Si se'n recordeu, en planes i broma, fa uns anys hi havia un polític que deia que estava molt content que eren 100 milions, ara són més de 8 milions, vull dir que es necessita això diàriament, més de 1.000 bosses.
0: Malgrat aquesta dificultat estacional, Castelldefels manté des de fa anys una important xarxa de donants que contribueix a garantir les reserves de sang. A la ciutat es duen a terme campanyes periòdiques i també iniciatives de sensibilització amb la participació de centres educatius i de la comunitat universitària.
4: Aquí a Castelldefels, durant tots els darrers anys hem passat ben bé de 1.100 donacions perquè comptem amb una petita xarxa de donants molt important. A banda de la captació que es fa el segon dissabte de cada mes al Frederic Mompou, comptant amb espai per plasma, la sang, lavabos, espais per si venen nens acompanyats d'adults i podem fer una mica de guarderia i tot això, tenim també dues escoles, que és els Pins i el Frank Gual, que fan un programa que hi ha de la Generalitat i Departament de Salut i d'Ensenyament que es diu Anem a l'Escola, per exemple, i fan una tasca molt important. El Frank Gual ja porten 7 edicions i els nens de 5è i 6è fan el cartell, ajuden al càtering, emboliquen els papàs, per exemple, el meu papà anirà a donar sang, i el teu? I llavors hem aconseguit xifres molt importants. També tenim la universitat, que és un foc molt important de gent jove. Ara, la darrera campanya, que només va ser pel dematí per coses logístiques, de 42 donacions, 25 eren nous. Vull dir que importa que la gent vagi assolint aquest repte i que vegi que és una cosa normal com, no sé, anar de festa o anar a la platja, no?
0: Des del Banc de Sang recorden també que la donació de plasma és avui tan necessària com la de sang. Del plasma s'obtenen medicaments essencials per a milers de pacients, especialment les immunoglobulines, utilitzades en tractaments relacionats amb el sistema immunitari. A Catalunya, més de 3.000 persones necessiten medicaments elaborats a partir del plasma durant tota la seva vida, mentre que més de 4.000 reben transfusions de plasma cada any. Tot i això, les donacions actuals no cobreixen tota la demanda existent. Una vegada feta la donació, els participants reben una analítica completa i passen a formar part de la xarxa de comunicació del Banc de Sang, que avisa dels pròxims punts de captació disponibles al municipi i a la comarca.
4: Quan fer un protocol d'arribada, de donar les dades personals per si hi ha hagut, perquè quan es dona la sang, al cap d'uns dies s'envia una analítica completa, inclús pels nous, que gràcies també s'estan afegint col·lectius àrabs, pakistanis i altres entitats, on es fa un protocol i aquí s'envia al cap d'uns dies el resultat, l'analítica, el grup sanguini, si és per primera vegada, i al cap d'uns dies que la sang s'ha fet servir en un hospital qualsevol de Catalunya o fes falta a la resta del país. Llavors, ja queda registrat i envien un avís, com si fos tipus incendi, no? De que a proper temps hi ha aquesta captació. Llavors, la gent, gràcies, tenim el món pou fidelitzat el segon dissabte de cada mes, ja ho saben, no? A banda, també campanyes extres com fa aquí la biblioteca o a l'Ànec Blau o a la universitat o a les escoles. Vull dir que tenim unes 20-25 campanyes a l'any per poder anar. Si un dia no podem anar a un lloc, podem reservar en un altre.
0: A més de captar nous donants, l'entitat també busca persones disposades a col·laborar en la difusió de les campanyes i en les tasques de sensibilització entre la ciutadania.
4: Algun dels donants voldria ser delegat o voluntari per, diguéssim, difondre la feina que estem fent nosaltres. No fa falta ser donant de sang, pot ser qualsevol persona, igual que hi ha altres entitats que tenen els seus voluntaris.
0: La jornada de donació de sang i de plasma del dissabte 8 d'agost tindrà lloc al Centre Cívic Frederic Mompou, de 9:45 del matí a la 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8:45 del vespre. La segona campanya se celebrarà el dimarts 11 d'agost de 5 de la tarda a 9 del vespre a la plaça Neus Català. Per participar-hi cal tenir entre 18 i 70 anys, passar més de 50 quilos, trobar-se en bon estat de salut i portar un document identificatiu. També es recomana hidratar-se bé abans i després de la donació i no acudir-hi en dejú.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dimarts 4 d'agost, de Castelldefels. La Biblioplatja supera els 1.600 usuaris durant el seu primer mes d'activitat. Bon balanç del primer mes de funcionament de la Biblioplatja. El servei gestionat per la Biblioteca Ramon Fernández Jurado ja ha superat els 1.600 usuaris i ha registrat una elevada participació en les activitats programades aquest estiu, especialment relacionades amb l'astronomia i l'eclipse solar del pròxim 12 d'agost. La llegenda del Garigot ultima els preparatius per tornar a ser protagonista de la Festa Major. L'agrupació de cultura popular de Castelldefels ja ho té gairebé tot a punt per a la nova representació de la llegenda del Garigot. L'espectacle, una de les cites més tradicionals de la Festa Major, tornarà aquest dissabte a la plaça del Garigot i donarà tret de sortida una setmana plena d'activitats i de cultura popular. L'Hospital de Viladecans impulsa la prevenció solar davant l'augment dels casos de càncer de pell. L'Hospital de Viladecans impulsa la prevenció solar durant l'augment dels casos de càncer. La dermatòloga, la doctora dermatòloga doctora Fortuny, alerta que una part important del dany causat pel sol es produeix abans dels 20 anys i recorda que la protecció solar

Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. Més de 1.300 joves han participat aquest any a les activitats de la nit, una altra moguda, un programa que entre els mesos de maig i juliol ha omplert les nits de Castelldefels d'esport, lleure i accions socioeducatives. Les dades confirmen el creixement d'una proposta cada cop més arrelada entre el jovent del municipi. La iniciativa va començar el passat 2 de maig i es va acomiadar el 31 de juliol, després de 3 mesos d'activitats esportives, lúdiques i de proximitat adreçades als joves de la ciutat. La programació esportiva es va clausurar el dissabte 25 de juliol amb una gran nit de tornejos al FEM Can Roca, mentre que les darreres activitats d'oci es van desenvolupar fins al 31 de juliol. Els castellers de Castelldefels celebren una nova diada castellera de festa major a la plaça de l'Església. A motiu del 44è aniversari de l'Agrupació de Cultura Popular, la colla també organitza dos assajos oberts perquè qualsevol persona pugui descobrir el món casteller. Aquesta setmana, l'assaig a la seu de l'Agrupació de Cultura Popular tindrà lloc el 7 d'agost a les 9 de la nit. I l'humor improvisat s'ha convertit en una de les grans apostes del Palm Market. Cada dimarts, la plaça de les Palmeres es transforma en un escenari on el públic deixa de ser un simple espectador per convertir-se en part de l'espectacle, amb funcions diferents i repetibles cada setmana. És tot de moment. Més notícies locals d'aquí una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol.

0: La nova motorització Full Hybrid E-Tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
4: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
5: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
4: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
5: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
6: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí estamos en Castelldefels. Així som. ¿Puede uno hacer de su propia experiencia una novela, explicarlo y atraer pues, la atención de mucha gente? Pues la respuesta es que sí. Y entre esa capacidad lo ha conseguido Jordi Agustí, es un compañero de una de las escuelas de Sol, la Castelldefels, y ha escrito un libro, La vida es una maravillosa sincronicitat, el va presentar a la Dia Darrera, a Dia de Sant Jordi, i va ser amb nosaltres per explicar-los a què consisteix, com dèiem, aquesta novel·la que posa nom a una vivència personal d'ell. El Jan Molero és el president de l'Agrupació de Cultura Popular i ens explicarà la primera de les activitats que tenen moltes en aquesta propera festa major de la entitat. És la representació de la llegenda del Garigot. Han començat les inscripcions per participar a un dels concursos de fotografia sobre medi ambient més interessants i més destacats. Es tracta del concurs de fotografia Viu al Parc Paco Avila de l'Àrea de Cultura. Ens explicarà els detalls. Parlant de literatura, també farem balanç del primer mes de juliol, el primer mes d'enguany de la Biblioteca La Platja, amb la bibliotecària Olga Pató. I l'Antoni García és el president de l'Agrupació de Persones Donants de Sang, no només de Castelldefels, sinó del Baix Llobregat. Arriba una propera campanya i ens donarà més detalls. I a l'estiu cal tenir més aquest any en totes aquestes onades de calor que estem tenint. S'ha de tenir molta protecció solar, s'ha d'anar molt en compte amb els efectes de la calor i també del sol sobre la nostra pell. La doctora Fortuño és una de les dermatòlogues de l'Hospital de Viladecans i ens parlarà de la cura que han de tenir sobretot les persones més joves. Comencem, welcome!

0: El passat 17 de gener, Jordi Agustí va presentar el llibre La vida és una meravellosa sincronicitat. El va presentar aquí a la sala Margarida Xirgo i ell, bueno, em dedico que és company de l'Escola Bressol, aquí a Castelldefels. Aquí, na Jordi, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs mira, ara estic a la llar de Can Vinader, però abans he estat a Gran Via Mar, abans a Can Aymeric, si porto ja 16 anys.
0: Ets educador, doncs,
1: sí,
0: no?
1: Sí, d'Escola Bressol.
0: D'Escola Bressol. Sí. És la teva primera novel·la, aquesta?
1: És la primera novel·la, sí.
0: I què és el que va fer, doncs, posar-te mans a l'obra i escriure-la?
1: Doncs mira, em vaig trobar que tenia temps, perquè per circumstàncies de salut estava de baixa, i bueno, vaig començar a escriure. I bé, és una cosa que sempre m'havia cridat l'atenció, sempre m'havia agradat, però mai m'havia plantejat fer una novel·la. I bueno, per una sèrie de circumstàncies em vaig decidir a començar, no tenia el tema, i en una trobada amb una parella d'amics, aquí a Os Petiscos de Margarita. Ens vam trobar, vam acabar prenent alguna cosa, sopant junts, i bueno, pues és una parella que jo havia tingut el seu fill, el gran i el petit, a l'escola. El gran ja té 18 anys. I aquesta dona va dir una frase que vaig pensar, vale, aquesta és la idea. I res, vaig començar, també... bueno, volia que... És un llibre que no és que sigui ben bé autobiogràfic, però hi ha molta cosa de la meva vida, professional i personal. Hi ha una banda de nens de primera infància, nens de 0-3, que hi ha certes anècdotes en el llibre que són reals, i després l'experiència d'haver viscut la malaltia d'Alzheimer amb la meva sogra durant 12 anys en una residència, i bueno, doncs, tot el dia a dia i la vida dels avis en la residència, i també això ho volia una mica reflexar i poder parlar de col·lectius vulnerables com són els avis i són els infants petits, i bueno, fer una mica de reivindicació i posada en valor d'aquests col·lectius.
0: Precisament dos tipus de col·lectius que normalment s'infantilitzen molt. Els nens petits són nens petits, la gent gran és gent gran, però no sé per què que es tendeix moltes persones a infantilitzar-los, és a dir, tu no saps el que dius, el nen no tens experiència, és molt petit, no saps el que et fas, i a la gent gran també a tractar-la doncs, com si fossin tontos, no? O si fossin aquests nens petits que ja han crescut, ja són grans, i els hem de una mica d'ordenar la vida.
1: Jo sempre penso que, primer de tot, són persones amb drets. Són persones amb totes les lletres. De fet, a la presentació ho vaig dir, en mayúscula, subratllada o en negrita. I aleshores mereixen un respecte i un tracte com a persones que són. Els uns són molt petits i tenen molt per aprendre i una inexperiència molt gran, però una innocència que els fa molt potents i encara no estan, per dir-ho d'alguna manera, contaminats de tot el que la societat ens demana que fem i que siguem i que estem. I això també ho reflexo molt en la història de la novel·la. I els avis i àvies, que són persones que tenen un recorregut vital molt gran, molta experiència, cadascú en la seva història personal i en la seva història professional. I jo he tingut l'oportunitat i la sort de conèixer molts, i la gran majoria tenen una història molt potent. Tothom té una història potent, no? Que és la seva. Però bueno, te n'adones... Fins que no ho vius, no ets conscient, no? De que de vegades estàs davant d'un avi, d'una àvia, que inclús ha tingut un càrrec molt important i que a dia d'avui està en una residència i que sembla que sigui una persona... Pues,
0: amb menys valor, no?
1: Sí, per dir-ho malament i ràpid, que ja no vale, no? Que no és útil a la societat, però és que aquesta persona ha portat moltíssim, no? I com aquesta, qualsevol altra, encara que hagi fet una professió, diguéssim, de menor reconeixement. Però és gent que té una trajectòria, una història, i mereix un respecte, i són persones.
0: Però el llibre es diu La vida és una meravellosa sincronicitat. On entra la sincronicitat? Aquí, en aquests dos col·lectius, en la història.
1: Les sincronicitats entren perquè també és un fenomen que a mi em crida molt l'atenció des de sempre, i ho he volgut també ubicar dintre de la història. Començant perquè el fet d'escriure la pròpia novel·la ja va ser una sincronicitat per aquesta trobada que et comentava abans amb aquesta parella, que dit sigui de pas, em van donar la idea i jo vaig començar a escriure, ells no sabien que jo estava escrivint, i el dia que la vaig acabar, justament la meva parella i jo ens els vam tornar a trobar al mateix lloc on ens els havíem trobat per primera vegada, i els hi vaig poder dir, avui he acabat d'escriure una novel·la i la idea me la vas donar tu i va ser en aquell lloc. I per arrizar el rizo aún más, això va ser a l'agost, doncs a primers de setembre em van dir que me la publicaven, vaig trobar editorial, i jo anava caminant pel carrer i una hora després de saber que tenia editorial que publicava la novel·la, me'ls vaig trobar pel carrer una altra vegada. Aleshores, és un fenomen que, bueno, qui més qui menys és capaç d'identificar en la seva vida situacions que sempre diem que curiós, no? I sobretot diem que casualitat, no? I les casualitats no existeixen. De fet, són diferents de la sincronicitat, no? I la sincronicitat és un fenomen que, bueno, és com que havia d'estar en aquell lloc, en aquell moment, perquè passés allò, no? I bueno, jo això ho he volgut reflexar molt en la novel·la. I bueno, és una mica, ja et dic, el motiu és que és un fenomen que a mi sempre m'ha tret molt, que cada vegada hi crec més, i crec que és com que hi ha un fil invisible que si el seguim més des de la intuïció que des de la ment, ens porta coses, o ens pot portar coses molt positives i molt xules de viure. I per mi ha estat així.
0: Per tenir consciència d'això, s'ha d'estar atent.
1: Sí.
0: Els detalls, no? Perquè si no estàs atent, tu mai hauries pogut veure aquesta sincronicitat, el fet de que aquesta parella te la trobes, et dona l'idea de fer el llibre, te la tornes a trobar en el mateix lloc, tens editorial i passen a totes aquestes circumstàncies.
1: Sí, i sobretot atent, i jo diria que, perquè jo també vaig aprenent sobre això, no? Aleshores, jo diria que sobretot obert a allò que succeeix sense posar, sin un empeño en nada concreto, no?
0: De dir, si bueno, res,
1: sí, a veure què és el que m'ofereix aquesta situació i aquest moment concret i present, i viure-ho, gaudir-ho també, i en la mesura del possible, i estar obert, a veure què passa aquí, no? I parlant de sincronicitats, a la Diada de Sant Jordi, aquí a la plaça de l'Església, ho poso en els agraïments de la novel·la, ho poso, no? Que, a la nota d'autor, perdó. Que qui no se l'ha llegida i comenci a llegir-la, sobretot l'anècdota de lo de Hollywood, és la sincronicitat més curiosa que hi ha hagut al llarg de tot aquest procés, no? Que és la Diada de Sant Jordi, aquí de Castelldefels, la meva parella i jo vam anar i ens vam trobar a una parella que també són amics i que tenen tres nenes. Una de les nenes inspira un personatge de la novel·la. I, a més, jo la poso com a guionista de cinema i ens vam trobar a la plaça, vam estar xerrant i va passar un grup de criatures d'uns 10 anys, perquè aquesta nena ara en té 7, i la van saludar i li van dir «Nos vemos en Hollywood». I jo, em miro la meva parella, que ella ja sabia una mica la trama i els personatges i tal, i li vaig dir, no m'ho puc creure, o sigui, m'estic passant perquè això no pot estar passant, o igual sóc jo, que ja estic tan ficat en la història que m'ho estic imaginant, però no, realment això passó, no? I què probabilitat havia que estéssim allà en aquell moment, que ens trobéssim aquesta parella amb les nenes, que passés un grup de nens per allà i li diguessin això, no? Aleshores, això està a la novel·la. Nos vemos en Hollywood, ho vaig incorporar, perquè és que era tan genial que no podia deixar passar. I bueno, pues...
0: aquesta és la teva primera novel·la, però tu ja havies escrit coses abans, segur, no?
1: Coses per mi, coses que, bueno, que sempre m'havia cridat l'atenció a escriure i coses que he repescat ara amb els anys. Hi ha coses que llegeixo, algunes m'agraden i d'altres que penso, madre mía, vaya cosa escrito. I així com a relat així llarg, és el primer i espero que no sigui l'últim.
0: Quina ha estat la influència de la teva feina en l'elaboració de la novel·la, si és que l'ha tingut?
1: N'ha tinguda molta. Primer de tot, la part humana. Jo, és una novel·la escrita molt des del cor, amb una vessant humana molt important. El fet principal i el que a mi em fa sentir més orgullós ja no és tant que l'hagi escrit jo i que me l'hagin publicat a mi, o sigui, no sóc jo com a escriptor, com a autor, com a escriptor encara em sona com massa gros, no? Com a autor... No, o sigui, per mi el rellevant no és això, sinó el fet de que parla de persones i de que parla d'aquests dos col·lectius vulnerables. I, bueno, pues, clar, jo porto 25 anys treballant a l'Escola Bressol i jo he après molt de les criatures. M'agrada situar-me molt amb ells com a igual en quant a persona, després jo tinc el meu rol i la meva funció i ells la seva, no? Però jo sento i m'agrada que ells sentin que allà són persones que estan relacionant-se i que tenen coses a aprendre i a compartir en comú. I per això té la meva professió té un pes molt important, a més de que hi ha anècdotes reals de nens i nenes que existeixen de veritat i el que jo relato en aquests capítols ha passat de veritat. I això m'emociona i em fa sentir molt, molt orgullós. No? Ja no tant d'haver-ho escrit jo, sinó d'haver-ho viscut. Això m'omple molt.
0: Té aquest valor afegit, no?
1: Sí, sí. Per mi és una novel·la molt de cor. Jo sempre, alguna vegada que m'han preguntat, però... I la novel·la... perquè quan la lea... Digo, mira, digo, es una novela que es para que tengas el corazón calentito cuando la leas. Y tiene un trasfons cru, porque el eix transversal de la novela es cru, porque va del derecho a un amor digno y de la eutanasia, pero hay una parte que es, pues eso, muy humana, muy tendra, divertida, hay, bueno, hay elements de música, de menjar... Bueno, he intentat que fos pues, como es la vida misma, ¿no? Que te da tot.
0: Estàs preparant una segona, ja?
1: Ara mateix estic traduint al català, que em fa molta il·lusió, també, la traducció al català. I sí que tinc idea d'una segona, tinc una mica una idea així de boceto, més o menys, de lo que serà la segona novel·la, sí. Sí. Amb un perfil també humà, sí. Otro tema, diferent, però sí, sí, amb un perfil humà i d'experiències també que jo he pogut viure, poder-les posar en una història que no tindrà a veure amb mi, però bueno, suposo que quan tothom escrivim, parlem, etc., posem coses nostres, no? I, sí, hi ha alguna cosa, sí, hi ha un projectito ahí ja.
0: Bueno, pues espero que ens ho presentis també quan s'acabi de publicar.
1: Oh, sí,
0: enhorabona per aquest llibre, aquesta primera novel·la, per venir a explicar-lo aquí, Jordi.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres, igualment.
0: Tot ho va per ser ja a les llibreries, eh? La vida és una meravellosa sincronicitat.
1: Sí, està a llibreries, està també a través de la distribuïdora que està associada a l'editorial, Círculo Rojo, i la distribuïdora és libros.cc, que allà es pot fer la compra online, i en llibreries també.
0: Doncs que venguis molts llibres.
1: Moltíssimes gràcies,
0: que
1: un plaer.
0: Que vagi molt bé, gràcies. I també bon dia.
2: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: un paper predominant a la festa major d'estiu i altres activitats que es celebren a Castelldefels el té, com és habitual, l'Agrupació de Cultura Popular. Per això és amb nosaltres el president d'aquesta entitat, Jan Monero. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Perquè hi ha aquest pròleg que ja és tradicional de la festa major d'estiu, com és la llegenda del Garigot, aquest cap de setmana.
1: Doncs sí, com sempre ja estem pràcticament enfocats a la festa major, queden escasses setmanes. I ja comencem aquest cap de setmana doncs, amb, com deies tu, el pròleg o l'aperitiu de la Festa Major. Sempre fem ja des de fa 32 anys, aquest any farà 32 anys, és la llegenda del Garigot, l'espectacle que explica com va arribar a Castelldefels i per què es va quedar el nostre drac.
0: I és, normalment també és una festa que presenta novetats any rere any.
1: Sí, i tant. Com sempre hem anat afegint activitats i enguany l'activitat nova d'aquest primer cap de setmana de Festa Major és l'activitat
0: d'orientació,
1: això que no sortia, que organitzen els castellers per fer una mica d'activitat social i d'apropament a la ciutadania a través d'altres àmbits que no siguin estrictament el fet casteller.
0: I en què consisteix aquesta orientació, doncs?
1: Doncs bé, és una activitat lúdico-esportiva on s'han d'anar buscant, et donen un mapa i tu has de trobar els punts, hi ha uns punts marcats al mapa i has de trobar els punts quan passes tals marques i després així fas com que has, o sigui, tens la seguretat de que has marcat tots els punts.
0: I qui pot participar?
1: Doncs
0: i
1: bé,
0: com es pot fer?
1: Està obert a tothom, el que passa que ara ja tenim tancades les inscripcions perquè ja aquest dissabte ja s'havia de tancar, però està obert a tothom, tant públic familiar com públic més especialitzat esportiu. I la idea és això, apropar els castells des d'una activitat no castellera a la ciutadania.
0: En quant a l'exhibició de la tradicional, com deien, la llegenda del Garigot, a quina hora hi ens anirà a lloc?
1: Doncs la llegenda, com sempre, a la plaça del Garigot, que està al parc de la muntanyeta, allà on són les fonts, a les 10 del vespre. I després, diumenge, tenim altres activitats també, com són el vermut de Festa Major, que posem una miqueta d'aperitiu a l'agrupació i l'obrim a tothom, al públic, perquè pugui conèixer les nostres activitats. I també a l'edifici de la República fem la Diada Castellera de la Vigília, que és la diada petita de Festa Major, la prèvia, per anar escalfant motors de cara a la gran Festa Major que ens ve per davant la setmana que ve.
0: Per això són els assajos dels castellers?
1: I tant. Enguany, com ja vam parlar la setmana passada, estem fent una campanya molt important de comunicació a nivell casteller per fer una crida a la ciutadania, que és una campanya que s'allargarà des d'ara, des de Festa Major fins al concurs, el 3 d'octubre, perquè creiem que va molt lligat una cosa amb l'altra i, evidentment, per poder fer uns grans castells calen uns grans assajos abans i és per això que fem una crida a la ciutadania, no tan sols que ens acompanyin les diades castelleres, sinó també els assajos. En aquest cas, divendres que ve tindrem el primer assaig especial, serà a les 9 del vespre, al nostre local, com sempre, i dimarts en farem un altre, el darrer, en aquest cas a 7:45, començarà també doncs, per acabar a ajustar totes aquelles coses que calguin per poder fer grans castells.
0: En aquest cas, el públic assistent està això de públic, no? No pot participar.
1: Bueno, sí, també es pot.
0: També,
1: sí. Sí. És una
0: la pinya.
1: Es pot fer des de qualsevol de les... Al final, l'activitat castellera és una activitat que permet modular perfectament quina és la implicació que vol agafar cada persona. Si una persona decideix venir a veure només, és totalment convidat, però si també decideix venir a donar un cop de mà, doncs també li agrairem.
0: Parlarem la setmana vinent de més activitats relacionades amb la Festa Major, on vosaltres participeu. Però després de la Festa Major feu doncs, un parèntesi vacacional?
1: Exacte, després de Festa Major bueno, ens quedaran aquests 4 dies de més intensitat del 13 al 16 amb totes les activitats típiques de Festa Major de cada any. I després doncs, ja tenim un parón de vacances de 15 dies que hem merescut perquè al final no només la celebració de la pròpia festa sinó també la preparació implica un gran esforç, sobretot humà, i s'ha de reconèixer que és un esforç que és totalment altruista. Doncs cap persona de l'agrupació rep, no cobra ni res, no? És un fet fer pel poble, no? És molt maco, però també cansa, en certa manera, i va bé tenir unes vacances després de la festa major, i després ja encarem el setembre i l'octubre molt posats en la mirada castellera amb el concurs, i també quan els gegants ja han posat la mirada cap a la trobada gegantera del Baix Llobregat, que serà el quart cap de setmana d'octubre, si no vaig equivocat, i altres fites així destacables. I abans de tornar a mirar cap a festa major d'hivern. Sí, és que no parem, no parem. Una darrere l'altra. Que...
0: No, stop. Quina és la vostra fita de cara al concurs? Què és el que intentareu?
1: Doncs bé, va, és complicat de... És complicat de dir. No, bueno, encara falten molts assajos, no, pel concurs. De moment, per la festa major, sí que sembla que ja es va aclarint un possible... una possible actuació somiada, no? O la que ens agradaria, a veure si és possible, sobretot dependrà dels assajos aquests que fem tant aquest dimarts com el divendres, com el dimarts següent, per acabar de definir quin serà el programa que portem a la Festa Major, i depenent de com surti la Festa Major, doncs podrem somiar més o menys de cara al concurs. Al final, la nostra colla és una colla que li agrada molt el concurs i sempre ha anat al concurs al 100% o al 120%. Llavors, no s'ha d'esperar menys dels castells de Castelldefels.
0: Doncs la setmana que ve ja en comptem amb tu perquè ens expliqui la resta d'activitats que altres seccions de l'agrupació posaran a l'abast de tothom amb aquesta festa major.
1: I tant, moltes gràcies.
0: Doncs a tu, molt bon dia.
1: Molt bon dia.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. 49 penyes donaran vida a la primera edició de les penyes de Festa Major. Aquesta nova figura de les penyes de Festa Major debuta amb una gran acollida ciutadana, sumant 49 penyes i 1.009 participants inscrits. El període d'inscripció, que va finalitzar el passat 31 de juliol, confirma l'interès de veïns i veïnes per implicar-se activament en una iniciativa que vol reforçar la participació, la convivència i el sentiment de pertinença a la ciutat. La tomba trobada al castell reescriu la història de l'antiga vila romana. Les intervencions arqueològiques posen a la llum una inhumació romana única al turó del castell, obrint noves hipòtesis sobre els rits, orígens de la vila i els costums funeraris del territori. L'arqueòleg director dels Tabals, Pere Lluís Artigas, s'encarregarà de l'estudi del material ceràmic trobat a l'estrat, mentre que una antropòloga especialitzada analitzarà les restes òssies per determinar el sexe, edat i característiques de la persona enterrada. Aquest dissabte 8 d'agost, nova campanya de donació de sang i plasma a Castelldefels. Des de 9:45 fins a 1 del migdia i de 4 a 8:15, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits s'instal·la al Centre Cívic Frederic Mompou. La donació de sang, recordem, és un acte imprescindible per garantir l'assistència sanitària en els hospitals cada dia. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderesverdes.com.

0: Verde Punes.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment banderes verdes.
2: Castelldefels, així som.

0: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, amb nosaltres. Molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Ja han començat les inscripcions.
1: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32... la 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
0: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
1: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi... concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... no té quasi cap sistema
0: digital.
1: És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són 3 parts en un. I després hi ha una altra modalitat, que és en qualsevol instantània. El dia 8 de novembre es fa la matinal al parc, que és la festa del parc. Al castell, al conjunt monumental de l'Erdola, no? Llavors van decidir fer 2 categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per a les activitats que es fan dintre de la matinal del parc del Garraf i l'Erdola i el Fosc, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes 2 modalitats.
0: Uh-huh. És un concurs en el qual participen, sens dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
1: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Cada vegada ho tenen més difícil el jurat per triar i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i al parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
1: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya, i és gent que té bastant arrelada al territori, no? La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a l'Erdola i al Foig i fan fotos in situ, no? Que és, i a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foig totalment verda, i era el que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això no me lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
0: Clar, clar.
1: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
1: Sí, des de parc de patrimoni, per, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc. Inclús a vegades se'n presenta fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula. O sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que et permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample. Sí.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
1: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals. I si hi ha algú interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, a les diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Si hi ha algú interessat, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
0: Molt bé. Doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats. Una, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb el parc, i l'altra, pròpiament de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs, doncs, que cuida la Diputació de Barcelona. I nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
1: I aquest, només comentar, perquè ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que fa l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dins de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: Molt bé, doncs inscripcions obertes, si es tancaran precisament el
1: 20 de novembre.
0: El 20 de novembre.
1: El 20 de novembre, a les 2 de la tarda, tanquem la inscripció, jurat, i ja i jurament de premis el dia 3.
0: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia, i en aquest cas amb el llibre posat als diferents, a aquests 7 parcs, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: Molt bon dia.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.

0: Doncs, com sempre, amb la intenció d'acostar la cultura també als Jocs Esbarjo, en aquest cas a la nostra platja, arriba un cop més la biblioteca a la platja. Aquest mes de juliol es va inaugurar, com és habitual, continuarà també aquest mes d'agost i ja doncs, tenim algunes dades de com han anat les coses aquest mes de juliol i per explicar-nos aquestes dades amb nosaltres, Olga Pato, bibliotecària. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Recordem una mica doncs, quin era el leitmotiv aquest any de la Biblioteca a la Platja.
1: Doncs aquest any, la veritat que el leitmotiv ha sigut el tema de l'eclipsi, o sigui, ha triomfat. Hem tingut moltíssima gent assistents, sobretot als dimarts astronòmics. Totes les activitats que han fet l'Associació Astrofels, una meravella. Està tothom molt pendent de què passarà el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi, i la veritat és que molt bé. A part d'això, Hores del Conte, també hem tingut les activitats que fa el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que això agrada moltíssim als nens, i la veritat és que estem molt contents perquè hem tingut una molt bona assistència.
0: Recordem que la biblioteca a la platja des de fa un temps s'instal·la en el passeig marítim.
1: Correcte.
0: Al costat del Parc del Mar.
1: Exacte. Estem en el passeig marítim 133 i bé, tenim el que és el mòdul, on tenim el fons bibliogràfic, i després tenim una pèrgola on fem algunes activitats i també posem jocs de taula per adults i per infants.
0: Es pot llegir també la premsa diària?
1: Correcte. És el que té més èxit, diguéssim. Premsa diària, les revistes, que tenim allà una petita selecció i molt bé, la veritat és que molt bé.
0: I també, evidentment, es poden emportar en préstec documents
1: sí.
0: que es tenen allà a la biblioteca.
1: Exacte.
0: Evidentment, és molt més reduït que la biblioteca de Gran Depurado.
1: Sí, és una petita selecció i bé, li donem l'opció que si no troben el títol allà, doncs que sempre poden pujar aquí a la biblioteca Ramon Fernández Jurado. Correcte.
0: Quin és l'horari de la Biblioteca a la Platja, Olga?
1: Doncs mira, és de dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja. Sí.
0: Les activitats es fan en un horari determinat també?
1: Sí, sempre és a les 7 de la tarda. Sí, perquè clar, si no seria impossible per la calor, però sí, a les 7 de la tarda.
0: Doncs parlem de dades. Quin ha estat durant aquest mes de juliol l'assistència en general a la Biblioteca a la Platja?
1: Doncs mira, podem dir que hem tingut 1.612 assistents a la Biblioplatja i en concret a les activitats només 571, que està molt bé, la veritat. A veure, passa com cada any. La primera setmana és més fluixeta perquè encara la gent no s'acostuma, però després ja comença a incrementar l'assistència i la veritat és que molt bé. Per exemple, el dia de la Maga Melanie vam tenir 140 persones i el dia de l'eclipsi 78. Sí, que molt bé.
0: Pel que fa també a l'assistència, que us vas explicar l'assistència a les activitats, en concret, quanta gent ha participat?
1: Sí, doncs com comentava, 571, és un públic molt familiar, llavors venen molts nens, la veritat. Han vingut 222 nens, però 362 adults. O sigui que molt bé en general.
0: Quines dades podem comentar més, Olga, al respecte?
1: Pues la veritat és que ara mateix només aquestes, la d'assistència i assistència a activitats, perquè com que el còmput de préstecs és juliol i agost, no les tindrem fins a principis de setembre, segurament. O sigui que serien aquestes.
0: Recordem que la Biblioteca a la Platja, clar, és una... És una proposta doncs, que crida l'atenció a molta gent per primera vegada, però imagino, Olga, que hi ha gent ja molt fidel a les vostres activitats.
1: Sí, et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van fer la visita, o gent que va passejant des de Gavà fins a Castelldefels i que no s'esperaven trobar una biblioteca i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
0: Pel que fa respecte al que sabeu d'altres anys, i comptant, evidentment, en que tenim un fons reduït documental allà per raons d'espai. Però quin és el gènere que més agrada de les persones usuàries de la Biblioteca La Platja? Potser la novel·la?
1: La novel·la, però també el llibre infantil. Sí, sí, sí. Tenim novel·la en català-castellà i també una miqueta en francès i anglès. Però el llibre infantil sí que té molt préstec, perquè és que passen molts usuaris infantils.
0: Recordem que un es pot emportar doncs, el llibre, però també el pot llegir allà com la premsa diària, no?
1: Exacte, sí, sí, sí. Poden llegir-lo allà, a fora, tenim la pèrgola, unes cadires amb unes taules molt maques i sí, poden fer ús de la lectura allà, molt bé.
0: Doncs Olga Pato, des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquestes dades, unes dades que valoreu positivament, de molta afluència durant aquest mes de juliol a la Biblioteca La Platja.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Olga. Que vagi molt bé. Ja farem el recompte final al mes de setembre de com ha anat aquest mes d'agost, que normalment també es manté l'afluència, més o menys. No?
1: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que sí.
0: Gràcies, que vagi molt bé, Olga.
1: A tu, bon dia. Vosaltres.